0: Ràdio Vilafant, en directe amb tu.
1: Exacte, en directe amb tu. Estem aquí des dels estudis del carrer Figueres número 5, al 17740, que és el codi postal de Vilafant, eh? Aquest matí, amb una temperatura de 21 graus, de moment. Madonna, Sabrina Carpenter, Bring Your Love.

societat, cultura, paisatge, patrimoni i gent. Cada dia de dilluns a divendres de 12 a 13 hores del migdia a la teva ràdio local. Punt de trobada. El magazín de comarques de Girona.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, parla Maria Lara. Avui s'acaba al Parlament el debat de política general amb la votació de les conclusions i les propostes de resolució dels grups parlamentaris. Serà el tancament de tres sessions marcades pels retrets i acusacions contra el govern per part de l'oposició i els mateixos socis d'investidura. La cambra tombarà una proposta de Junts per reprovar el president de la Generalitat, Salvador Illa, mentre Esquerra i Comuns li exigeixen que compleixi amb els acords si vol acabar la legislatura. Entre els anuncis, la creació de 20.000 places en residències per gent gran fins al 2030 i la proposta de plantejar un enduriment de les penes per tinença il·lícita d'armes. I també política, jornada intensa de negociacions, la vigília de la votació al Congrés dels dos decrets d'habitatge que no tenen garantits encara els suports. El BOE ha de publicar avui el segon dels textos que obligaria els propietaris a indemnitzar els llogaters amb 12 mensualitats si no els renoven els contractes amb motius justificats. Ho ha valorat, volíem dir avui, Belén López, secretària general de Comissions Obreres de Catalunya, als Notícies en Xarxa.
2: Aquests decrets no solucionaran el problema de la vivenda. Són solucions pal·liatives que s'han de prendre perquè hi ha una situació d'emergència amb aquests desnonaments i amb aquestes situacions de vulnerabilitat i perquè necessitem començar a prendre mesures de tot tipus. Mesures legislatives, però no només, mesures en el curt termini, mesures en el mig termini i en el llarg termini. Per tant, tot el que es faci, benvingut, però aquests decrets no solucionaran la crisi habitacional que tenim en aquests moments.
1: Mentrestant, va creixent la participació en l'acampada a la plaça de Catalunya de Barcelona que culmina la segona nit. I avui entra en vigor la nova normativa de trànsit amb canvis per a motoristes, conductors, ciclistes i usuaris de patinets. Els motoristes hauran de portar guants de protecció i calçat tancat en vies interurbanes, mentre que els usuaris de vehicles de mobilitat personal hauran de tenir com a mínim 15 anys i també portar casc. També serà obligatori el casc per als ciclistes en vies interurbanes i els repartidors hauran de portar armilla reflectant. La norma introdueix noves condicions per avançar bicicletes i obliga a deixar 5 metres de marge en ciutat. I els Mossos d'Esquadra han detingut a Barcelona un home de 44 anys reclamat per Noruega per la seva presumpta participació en una organització criminal dedicada al tràfic d'éssers humans amb finalitat d'explotació sexual i proxenetisme. Les autoritats noruegues l'acusen de captar i explotar dones en situació de vulnerabilitat, així com de facilitar-ne el transport, l'allotjament i la comercialització dels serveis sexuals. I Protecció Civil manté activada l'alerta del Pla Inuncat davant un nou episodi de pluges fortes que començarà aquest matí. Les precipitacions poden ser intenses al litoral i prelitoral des del Baix Camp fins a la Selva, amb registres de més de 40 litres per metre quadrat en 30 minuts.
0: Notícies en xarxa.
3: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. Oh, yeah. La ràdio que ens uneix.
0: La teva companyia diària.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: La publicitat més directa és, sense dubte, la publicitat de la ràdio. Anuncia't a Ràdio Vilafant. Amb nosaltres trobaràs preus econòmics, la qualitat d'un mitjà capdavanter a la comarca i la seriositat de molts anys de treball. Informa't de les nostres tarifes perquè el teu negoci, comerç o restaurant es pugui anunciar a través de la nostra emissora. Truca'ns a Ràdio Vilafant. 972 54 63 02.
2: L'Àrea de Cultura de l'Ajuntament de Vilafant organitza una nova edició de l'Hora del Conte.
3: Contes, històries i imaginació pensats per als més petits i per a tota la família.
2: Cada dissabte a les 11 del matí a l'Espai El Cau.
3: 26 de setembre, Bel Contes. 31 d'octubre, Gra de Sorra amb Albert Quintana. 28 de novembre, Bel Contes. 12 de desembre, Gra de Sorra amb Guillem Coscubiela.
2: Una proposta cultural per compartir, escoltar i gaudir dels contes amb família.
4: Vintinovè aplec de Manoli Palol Sabaldòria. El diumenge 4 d'octubre, a les 9 del matí, sortida de la caminada pel Manol des de l'Alzina de Can Massanet. A les 11, esmorzar gratuït pels socis dels amics a Palol Sabaldòria. Botifarra al caliu i pa amb tomata, no socis 5 euros. A les 12, reflexions sobre la pèrdua del patrimoni natural a càrrec de Martí Boada, doctor en Ciències Ambientals i Geògraf. A continuació, presentació dels llibres Poesia Forestal i Fruits del Bosc dels Països Catalans d'en Martí Boada. Recordeu, diumenge 4 d'octubre, 29è aplec de Manol i Palol Sabaldòria. Organitza els amics de Manol i Palol Sabaldòria. No hi faltis.
5: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
6: Avança't a l'hivern amb Llenyes Empordà. Ara és el millor moment per comprar llenya. Més seca, més bona i al millor preu.
7: Disposem de llenya d'olivera, alzina, roure i freixa. Ideal per a xemeneies, estufes i barbacoes. També venem carbó vegetal, pèl·lets i llenya amb Big Bag.
6: Repartiment a domicili per a particulars, empreses i professionals a tot l'Alt Empordà. Amb certificat de bàscula que garanteix el pes de la llenya que es lliura.
7: Troba'ns a Mollet de Peralada i també a Figueres. Confia en els professionals de Llenyes Empordà i demana per l'Alfred. 661 98 33 86.
6: Si bona llenya vols cremar, a Llenyes Empordà has de trucar.
8: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
9: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dijous, 1 d'octubre, tens la daurada, la peça de 400 a 600 grams aproximadament, a un preu imbatible de 8,95 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
8: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
10: Gestoria Fernández patrocina la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral d'assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip proper i professional. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transport nacionals i internacionals. I també us oferim assegurances a mida amb les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.

0: Molt bon dia, benvinguts a la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant, en aquest espai que ens patrocina Gestoria Fernández, que ens ofereix assessoria fiscal, laboral, comptable i tèria jurídica. Comencem el mes d'octubre. Deixeu-me que me deixeu els tertulians del dijous. Bueno, deixa'm-los a saludar primer. Pauli Fernández, bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Joan Cosí, bon dia.
2: Bon dia.
0: I Pere Prats, bon
3: Hola,
0: dia.
3: Hola, bon dia.
0: Que us saludo perquè el dijous passat vaig fer campana.
3: Sí, et van trobar a faltar.
0: Sí, em vaig perdre el vostre primer dia, sí. Però era el meu sant.
1: Era el dia d'assumptes propis.
0: No,
3: era el seu sant.
0: Era el meu sant i per jo això vaig fer felicitar. Un assumpte propi.
3: Jo la vaig felicitar per... per WhatsApp.
0: Sí, per WhatsApp i bueno, no sé, el Facebook no l'he mirat,
3: No,
0: miro gaire mai. No, us deia que si em donàveu permís per fer una salutació, perquè tinc una amiga que de tant en tant m'escolta des del País Basc i ella no sap gens de català.
3: Perdona.
0: Ni estic ensenyant.
3: Saluda-la de part nostra.
0: La saludem també de part vostra i sé que això està bé, sense saber català, doncs que ens escolti, i a més a vegades me diu: "Ostres, ho entès bastant tot." Que no és tan diferent bueno, que estar
3: a mica català. A mica anirà aprenguent, si ho escoltes.
0: I tant que sí. I algun cop fins i tot ens havia...

0: tallers que es fan aquí, que ara el centre neuràlgic o l'espai físic dels tallers de música de Vilafant serà Palol Sabaldòria, i vam fer la reunió allà i precisament estàvem parlant d'això, no? D'escoltar, diu, les audicions és important, que encara que potser l'infant o l'adult, perquè també fan adults, potser no toca perquè acaba de començar i la primera audició potser no la fa, però és important que vagi i escolti els seus companys, perquè així també s'aprèn, no? I una mica a la línia del que dèieu, no? Que escoltant s'aprèn. És que jo avui m'he proposat a parlar de bones notícies, però crec que no aconseguirem.
1: Bueno, saludes o no saludes?
0: No, ja l'he saludat.
1: Ah, vale.
0: Ja l'he saludat, ja l'he saludat.
2: Vas saludant, no? En basc, no?
0: Egunon?
2: Egunon.
0: Egunon, i només he dit Egunon, Ongetorri,
2: Kaixo,
0: Zorionak.
2: Zorionak.
0: I sé que bat és u. Ja està, no sé més en euskera. És complicat. I de tant, mira,
2: com es diu?
0: Madian.
2: Madian?
0: Sí.
2: Sorionac?
0: No, ens escolta de tant en tant avui, no crec que està treballant. Bé, anem entrant en matèria, perquè avui és 1 d'octubre, i sí. L'1 d'octubre entra en vigor tota aquesta nova normativa de mobilitat, en tema de motos, en tema de bicicletes, en tema de patinets. Mira, ara ho estava comentant amb el company, amb l'Ivan Yerpes, que jo sé que té patinet, i li he dit, sobretot posa't el casco, i ja me'l posava, el casco. Però
1: ara... que ha de ser homologat, ara.
0: Exacte.
3: Està molt bé, això, eh?
0: Home, ja era hora, no?
2: Sí, el problema és, més que res, és el control que es faci d'això.
1: Esclar.
2: Perquè sempre hi haurà, diguéssim, qui es passa tota la normativa pel forro. Si tu vas per les ciutats, bueno, i pel poble és igual, eh? Vull dir, trobes poquíssima gent en casc, poquíssim, són comptats els casos, dos i tres persones damunt d'un patinet.
0: Mira, just això estàvem comentant.
2: Passant per damunt de voreres.
1: Sí, és això.
2: Carrers...
1: Jo que portin casco, no? És problema per ells.
0: Perquè però en cas que tinguin accident...
1: És seguretat per ells.
0: Sí, sí.
1: Ara, que passin per les voreres, que poden fer mal amb un vianant, bueno, amb persona gran.
2: Tu surts de casa teva, i et passa un patinet,
1: sí,
2: a 50 km per hora.
1: Aquí està, Això estan provocant accidents amb altra gent, no? I això no és de calaix, no, home.
2: Llavors, no. Aquí, com no es facin uns controls, diguéssim, molt...
0: Que no l'hem posat en silenci, eh? Es nota.
2: Si no es fan un control...
1: Això, totes les lleis, si no es controlen...
2: En aquest cas, com que són molts,
1: perquè
2: són molts els patinets, que cada vegada n'hi ha més, si és un mitjà de transport que segurament és ecològic, si voleu vosaltres, perquè no contamina, però, i que potser és molt pràctic perquè treu potser una quantitat de vehicles de la via pública. Això també, entens? Però té el seu avantatge i els seus inconvenients. I crec que d'inconvenients hi ha forces, bàsicament per això, perquè no es compleixen els mínims.
3: Hi ha molta gent inconscient.
2: Bueno.
3: En la Ronda Sud, que baixen pel carrer aquell del Fossos i van cap a la Ronda Sud, hi ha una quantitat de gent. I principalment són molt perilloses. Dones joves, ni casc,
1: ni
3: res que s'hi assembli, amb unes velocitats, és clar, són joves, tenen equilibri.
2: I en criatures? No els has vist en criatures?
3: No, en criatures no m'hi he fet, no el tinc pas, però amb una, sense despertar res. A més, un stop se'l passen per allà.
2: Sí.
3: Entren a les dues rotondes que hi han i se passen tot per allà, els cotxes tenen de frenar.
2: Sí.
3: O frenen o passen per sobre. I és que saben que el cotxe es frenaran i llavors elles abusen.
2: I travessen els passos de vianants. I els passos de vianants, que no te'n dones compte, ja els tens.
3: I et dic, en aquest cas, et dic concretament la tipologia de gent que hi ha. Són dones d'entre 25 i 35, 40 anys.
1: El problema d'això...
3: Agafen, s'han comprat un patinet perquè...
1: El problema d'això és que...
3: I bueno, i és que són perilloses, eh?
1: Van començar a circular, a vendre'n d'aquest d'aquests llocs sense cap tipus
0: de normativa.
1: Sense cap normativa. I la gent s'ha agafat el d'allò pel seu compte. I, esclar,

0: malament rai.
1: I una altra cosa, una altra
0: perquè
1: cosa...
0: ara costarà, encara que hi hagi normativa, perquè ja tenen enllant que estan ja viciats de fer el que els hi dóna la gana i continuaran fent el que els hi dóna la gana.
2: No, però si comencen fins a multar, ara, fins... passa el vici de cop.
3: Exacte, ara sí, t'anava a dir, s'haurà de multar molt.
0: Si paguen, sí, si paguen,
1: però hi ha dues coses bàsiques, dues coses bàsiques, que jo no veig que la normativa en parli. Una, la identificació del vehicle.
3: El tema matrícules, no?
0: No sé, no sé jo del que parla.
1: No en parla. No. I l'assegurança?
0: Ah, l'assegurança estan obligats, eh? Ja anteriorment, sí, sí. Bueno, aviam, sí, bueno, amb cotxes també, eh? Cuidado, hi ha gent que circula sense assegurança, eh?
1: Però és un mínim, i sí, a més és molt fàcil, perquè qualsevol,
0: és un mínim,
1: qualsevol control de policia, a més amb la matrícula, saps si estàs al dia d'assegurança o no.
0: Sí, sí, sí.
1: Hasta, quan vas a l'ITB, vas a l'ITB, saben si tens o no tens assegurança.
2: És que ja quan vas a l'ITB no te la demanen, abans et demanaven l'assegurança.
1: Ara ja no te la demanen.
2: No te la demanen perquè...
0: Ja la veuen, ja ho veuen.
2: No, no, entren i ja automàticament ho saben.
1: Però aquest, en aquest casos, com ho saben, si en tenen o no en tenen?
0: No, no, jo...
1: Tinc els papers a casa.
3: Ja.
1: No, clar, vull dir, com...
3: Això serà una de les coses que entra en vigor, no?
2: La multa i com portis, ja te l'obtocirem, ja està. S'ha acabat.
1: Bueno, dirà, t'aniràs a fer una assegurança i ja està.
2: Li poses la multa i que el compres.
1: I li posaràs la data d'avui i diràs, guita, jo me l'havia fet avui. I ja està. Amb això... ja tindran solucionat.
2: Bueno, és a veure, però ja ho faran.
1: Sí, però clar, si no s'ha identificar el vehicle, és que és que quan nosaltres érem petits, que tenim uns quants anys, les bicicletes portaven matrícula.
2: Sí.
1: O no us recordeu?
3: Ah, sí.
1: O no us recordeu?
3: Jo no.
1: Els ajuntaments,
0: sí,
1: els ajuntaments feien matrícules per bicicletes.
0: I tant, i tant, i tant.
1: Tots els ajuntaments tenien
2: aquella placa,
1: la placa de l'ajuntament identificava les bicicletes.
0: Sí, senyor.
1: Sí. I estem parlant de molts i molts anys enrere, eh?
0: Sí,
1: però
0: sí,
1: molts, eh?
0: Quan jo era petit.
1: De 50, de 60 anys enrere. Que tots els vehicles vindran identificats. Ara no podem identificar una bicicleta o un patinet. I un patinet que, a més, agafa, diguéssim, porta un motor, perquè no deixa de ser, encara que sigui elèctric, és un motor.
3: Exacte, exacte.
2: Jo, com a mínim, haurien de portar les típiques plaques d'aquestes...
3: Com els cotxes sense carnet, per exemple.
2: O les motos de fins a 50 centímetres.
1: Sí.
2: Les típiques plaques aquestes...
1: De 49, clar.
2: Exacte, de 49, que porten aquella placa rectangular, petita, però
0: ja està. I els cotxes igual, sí, aquests cotxes de...
1: Si no volen passar-li el mort als ajuntaments,
3: clar.
1: Perquè clar, si no l'altra cosa, antigament, clar, eren els ajuntaments qui
2: a veure, Antoni, no sé què diu.
4: Els patinets han de portar el número, com si fos la matrícula, gravat en el patinet. Llavors, amb aquest número, que obligatòriament s'ha de posar, et poden multar perquè aquell número va associat, és com si fos una matrícula en nom teu, en nom del propietari.
1: No ho sé.
4: Sí.
1: Tots els patinets porten...
4: Tots els patinets haurien de portar aquest número.
2: Haurien de portar.
3: Exacte.
1: Vale. Aviam com ens en veiem. Jo ara començaré a fixar-me.
3: Sí, i a més ha de ser en un lloc visible, entenc.
2: I tots aquests patinets que han fet el que abans aquells anys es feien amb les motos petites que els retrucaven i els donaven 50 centímetres més de potència. Ara, molts...
1: Això nosaltres ho havíem fet, que sí?
2: Sí, bueno, jo dic altres temps, perquè...
3: Altres temps.
2: Ho havia remenat, això.
1: Home, les motos 49, passar els 75,
2: les derbis totes. I les tarrots i totes aquelles motos.
1: Bueno, sobretot les derbis era més fàcil.
2: Però... ara actualment s'està fent amb els patinets i ningú hi controla. Allò ho van tallar-ho.
4: No, home, els patinets, perquè no poden tallar això. Els patinets, la Guàrdia Urbana,
3: bueno,
4: té
3: ja
4: un
3: ha fet
4: aparell
3: una...
4: que tu poses el patinet a sobre i mira la velocitat que va. Llavors el multa. Atenció, perquè això s'està posant a partir d'avui, aniran a sac.
3: Però i a més ja s'ha fet una sensibilització abans de que entrés en vigor aquesta normativa.
0: Cuidado, jo he sentit avui que la normativa aquesta que surt no és, hi ha una part que és aplicable a partir d'avui, sí. L'altra que fins a l'any 27,
3: sí, hi ha una part de normativa,
0: la qual
3: que...
0: cosa, segons els experts, això crea una confusió de tal magnitud que és difícil després de controlar.
2: Manigable fins a Nadal,
0: sí.
3: No, l'octubre de l'any que ve. Ara t'ho busco perquè n'hi ha alguna, però no passa res, perquè jo crec que el cruix més important d'aquesta normativa entra en vigor avui. Llavors, l'altre que entra en vigor l'any que ve...
0: No, també.
3: Són detalls, eh?
0: Sí, no. bueno.
3: Ara t'ho busco.
0: Jo parlaven els experts, jo no hi tinc res, però...
2: Tot aquest tipus d'eines no són perilloses. Són perilloses la gent que els usa.
3: Sí.
2: Avui mateix, avui, a les 8:10, entre el baden de la via, de la carretera de l'Escala,
0: no,
2: i la rotonda del Pont del Príncep...
0: Hòstia, si ho conec... Sí. Ho coneixia,
2: ens hem
0: vaja.
2: Posat dos cotxes i ens ha adelantat una moto. Tots dos cotxes hem menjat terra d'això, perquè tots dos ens hem posat aquí dalt. Et dic aquí dalt perquè ens hem ben espantat. Un tio amb una moto a lo boig. No. Esclar, les motos no són perilloses. Jo sempre ho dic, el que són perillosos són els motoristes,
4: sí,
2: segons
4: a veure,
2: quins.
4: No, sé,
3: aviat, no ho he trobat.
4: Mira, ho tinc, mira, Patinelli, tele, cas de portar a partir d'avui, cas de protecció obligatori des d'avui 1 d'octubre, armilla o element reflectant, sí, obligatori, sí, de nit o quan hi hagi poca visibilitat. Etiqueta identificativa, matrícula del patinet, i has d'estar inscrit a la DGT i portar l'etiqueta amb el seu número identificatiu. Mm. O sigui, has de posar el número i aquell número ha d'estar registrat a la DGT. Inscripció a la DGT, assegurança obligatòria de responsabilitat civil, i el patinet ha de disposar de timbre, sistema de frenada, llums i reflectants reglamentaris. Edat mínima 15 anys, velocitat màxima 25 km per hora.
1: Doncs amb això poden multar
3: moltíssima gent,
1: el 90% dels que circulen.
2: Si surten ja poden agafar un parell de llibretes, perquè el rest seran totes dues,
4: allò que passa el
1: 90% dels que circulen.
4: El que passarà és el que està passant. Fixeu-vos que les ciutats cada vegada es veuen menys patinets,
3: sí,
4: i ara amb això encara menys, encara menys.
3: Però la gent seguirà necessitant moure's. Què farà? Irà amb transport públic?
0: Una moto, una bici. Hi havia pas patinets.
3: Però les bicicletes també hi ha una nova normativa, vull dir.
0: Sí,
3: que...
0: sí,
2: clar, que sí. Necessitin moure, sí, però tenim d'anar regulats. I t'ha d'haver unes lleis que no som a la selva. Mm. Que no veus que hi ha com els micos enfilats als arbres. Mm. Circulant per terra i tenim de cabri tots, que són molts.
1: Jo aquesta normativa nova que entra avui en vigor, hi ha un tema de bicicletes que no l'entenc de cap manera. O sigui, resulta que les bicicletes podran circular en vies de sentit únic en contradirecció.
3: Sí.
0: Ah, sí,
1: o sigui,
0: sí,
1: que tu,
0: sí,
1: pots anar...
3: A les vies que sigui indicat. Ha d'estar indicat.
0: Sí, bueno.
1: I tu com ho saps?
3: Home, hi ha d'haver-hi un rètol.
1: O sigui, que tots els carrers, per exemple, de Figueres, que són de sentit únic, ha d'haver un rètol que posi...
3: Clar,
1: pot,
3: si no, no...
1: Pot venir una bicicleta de cara.
3: Sí,
1: vigila.
3: Exacte.
0: Això és com...
1: Clar, perquè si ve de cara, i llavors qui té preferència?
0: Bueno, escolta-me, això de les bicicletes...
3: Això tampoc ho heu d'entendre massa bé, però a mi em van explicar això, que havia d'haver-hi una senyalització. Es pot circular a contradirecció sempre i quan hi hagi una senyalització, això ho indica.
1: Tu ara posa't en qualsevol carrer de Figueres,
3: m'ho imagino,
1: que passa un vehicle just, perquè hi ha un altre aparcat, i tu, el teu vehicle passa just. I et ve una bicicleta de cares, qui té preferència?
3: Ja...
1: No, pregunto.
4: No, jo suposo
3: jo ho desconec, si hi ha algú que ens ho pugui dir, no, estarem encantats de saber-ho.
4: Suposo que se'n farà amb algun carrer, un carrer determinat que
3: sigui
4: fàcil
3: més ample,
4: que passi bicicleta i cotxe, per unir els carrils bici que no estan units. Jo crec que és això, crec que serà això, que amb algun carrer que ve d'un carril bici, hi ha un tros de carrers que no hi ha carril bici, i torna a haver carril bici,
0: Figueres no hi ha por,
4: seran molt pocs.
0: Perquè ja veus els carrils bici, la quantitat de bicicletes que hi passa.
3: Home, bicicletes, jo he vist patinets, també.
0: Déu-n'hi-do, una darrere l'altra.
3: A veure,
2: el centre,
3: no una darrere l'altra, però...
2: El centre no, però al voltant, bastantes.
3: Carrer Nou, no m'hi he fixat, sí.
1: No tenim la cultura d'anar amb bicicleta.
3: No.
1: Ja està. Des que aneus a qualsevol país... que sé, a Suècia, us aneu a un lloc d'aquests, i veuràs que el 80, el 90% de la gent va a treballar, va per tot en bici, i fa més fred que aquí, sí, i plou més que aquí, i tothom va en bicicleta, veus la gent que porta les criatures a col·legi.
0: Hi han coses
1: en bicicleta,
0: incomprensibles.
1: I els nens van a brigadets i no passa
0: a
1: res.
0: A la carretera que va de, per exemple, no sé, altres segurament deu ser igual, que va de Terrades a Cistella, és una carretera estreta, plena de curves, i hi ha un lletrero que et posa que has de passar, si trobes unes bicicletes, has de passar un metro i mig de la bicicleta.
2: Sí, és obligatori.
0: Te'n vas a l'altra, a la cuneta, te'n fots a dalt, sí, a baix, perquè no té, la carretera no té Si la bicicleta va, que no van arremblats, van allò...
1: No, és que no tenen que anar arremblats.
0: Imagina't.
1: A més no tenen que anar arremblats. No,
0: imagina't, no, no. Un metro i mig et fots d'alta a baix, ja en pots estar segur.
1: Home, no, metro i mig, no, bueno, pren mides. Home.
0: No, no, no, ja pots prendre mides. Sí,
2: home,
0: ja
2: si passen dos cotxes...
1: Si passen dos cotxes,
2: si
1: cada
2: cotxe... Dos cotxes...
0: És que amb prou feines passen dos cotxes, has d'anar molt a poc a poc per passar. Sí,
2: no,
0: és...
2: home,
0: bueno.
2: Però hi passen, no.
0: Bueno, bueno.
3: No, però clar, el problema és aquest, no? Que hi ha una inseguretat en el tema de les bicicletes en carreteres estretes, com deia en Pere, és complicat, bueno, sí, eh?
1: No, no, a veure...
3: Passa que hem de conviure tots els tipus de vehicles.
1: Hem de conviure, hem de respectar les normes, les bicicletes han d'anar com les vaques, una darrere l'altra...
0: Que no, que no,
3: com les vaques.
0: Està permès anar dos.
3: I no ho fan, eh?
0: No, perdona, perquè està permès anar dos.
2: Dos, sí.
0: Dos estan permès d'anar de costat.
2: Prou,
0: Bueno, però dos d'un milloret en carreteres estretes.
2: Jo soc d'un poble, com que es pensen que no hi ha gaire trànsit, a la Figueres el fa, i van tots aquests grups que van en bicicleta, que
0: això sí,
2: setmana,
3: van amb tromba, no?
2: Com un ramat d'ovelles, agafen tota una via... part d'una altra, i tens de pitar i encara fan així amb el braç, com aquell que t'engeguin. Home, esclar, i a vegades dius, perdoneu, però...
4: Aquests ciclistes...
1: Que posi, no aneu com les ovelles, aneu com les vaques.
2: Sí, no, el que s'ha de fer, és una vigilància i...
4: A més, us dic, aquests ciclistes de domingo, aquests domingueros de bicicleta, que dic jo, que van molt bé, que els hi posen aquests vestits de llumetes i de coloraines,
3: sí, sí.
4: A més, jo que visc a la carretera nacional 260, i supercomprovat, si voleu, jo tinc càmera a casa i ho quedaria filmat, es salten els semàfors com si no fos res. El que va davant veu que no hi ha cap... Tirem! I se salten el semàfor. No es para mai.
0: El
4: semàfor està en vermell. El primer de grup.
0: Tant.
4: Van una vintena. El primer de grup, tirem, i passen tots en vermell. I punt.
0: Home, és que sí, posar el peu a terra, tio, clar.
3: Perquè trenques el ritme.
4: Clar.
1: No, home, i què costa posar el peu a terra?
0: Clar.
1: Perquè has de treure't el... Com se diu?
3: Jo no sóc molt pro de la bicicleta.
2: El tempo aquell que porto sota el sabate.
1: Sí, tens... No me'n recordo.
3: Però el que sí que és veritat, i a més ara al setembre ha sigut la setmana de la mobilitat sostenible i segura, que cada cop, o almenys pel tot el que es parla, no, del tema de la contaminació i tot plegat, hem d'anar cap a una mobilitat potser més sostenible, potser menys cotxes per reduir aquesta contaminació,
0: i
3: per tant ha d'estar regulat el patinet i ha d'estar regulada la bicicleta, no? Perquè
0: això és fantasia.
3: Fantasia, o sigui, sóc una il·lusa.
0: No, és una fantasiosa.
4: Mira, quan el govern no guanyi ni un cèntim dels hidrocarburos, allò que no guanyi ni un cèntim, llavors apostaran per una mobilitat elèctrica i tal. Però mentre els comptes del govern s'enriqueixen de que vosaltres penseu la quantitat de tràilers, ja no parlo de cotxes, la quantitat de tràilers que circulen per l'autopista quan paren a la Jonquera, que hi ha un munt de gasolineres allà, i foten 1.000 litros de gasoll, d'aquells 1.600 euros que val ara,
3: estem al cap del carrer,
4: o 2.000 euros que valen plenar el dipòsit, quan es queda el govern?
1: La meitat. La meitat, això és...
2: Toni, no vagis a la Jonquera. El de matins vés a Vilamalla o vés al Fa, i hi ha aquests dos grans distribuïdors de gasolina.
1: O l'esclat d'aquí a Vilafant.
0: Cotxes, això són cotxes.
3: És Figueres,
2: Això és Calderilla.
0: No, Camp Pedrosa. Vés a Camp Pedrosa.
2: Allà que hi ha tots els... Hi ha tots els 13 o 14 sortidors amb aquests camions que dius tu, que hi posen 1.000 litros de copa, llavors aquella manguera que amb uns dipòsits allà, que és aquells dius, si el tingués a casa tindria calefacció per tot l'hivern. I en plenen allà, només allò al mig, jo a vegades ho penso, que això que diu en Puli, ostres, al vespre, només d'aquests dos llocs, d'aquests dos punts, quant de milions no entren a l'estat?
3: Però
2: tenen d'entrar milions per aquests tios.
0: Vas...
3: Però una cosa.
0: A Camp Pedrosa hi ha tres gasolineres i sempre està així de camions.
3: Em direu que sóc il·lusa.
2: Jo dic les dues que conec, que tinc a davant del Nassos.
0: Bueno, jo perquè hi passo una aquella.
2: Exacte, i a la d'allà del Fa són 13, a la Shell. Hi ha 13 sortidors de cada banda.
0: Sí, perquè hi passo.
2: Te'n vas a l'altra banda i hi ha aquella altra de...
0: I aquí a l'esclat francesos. Que a més emplenen dipòsits.
3: Sí, sí.
0: Que això està totalment prohibit.
3: Bueno, vols dir dipòsits, vols dir ampolles o
0: garrafes. Sí, sí, garrafes, sí. Grosses. Garrafes. Emplenen...
2: Està prohibit, això?
0: És que està prohibit, hòstia. No, no tu no pots portar...
2: No, sé si permès,
0: no pots transportar carburants...
2: Ah, sense així. Permís.
0: Home, esclar, hòstia, si no seria la conya,
3: però,
0: això.
3: Però vosaltres esteu parlant dels diners que s'embutxaca l'Estat o que recapta l'Estat, no diguem embutxaca.
0: No, perquè... no, que ara subvencionen, ara subvencionaran el, tant el gasol com la gasolina... No, amb 0,05 cèntims.
3: Jo anava a un altre tema, ja sé que em direu que sóc una il·lusa i que no tinc la xifra exacta i que com ho puc dir això, no? Però, vale, recapta tots aquests aquesta gran quantitat de diners. I els diners que es gasta a causa del que contamines a nivell de malalties, en hospitals, metges, o a nivell d'accidents, no? De trànsit, doncs perquè vas amb cotxe, tots els diners que costa a nivell de sanitat i tot plegat. Vull dir, algú fa aquesta compta de resultats? Perquè potser ens sortiria més a compte recaptar una mica menys i gastar una mica menys, també.
0: Bueno...
3: Ara aquí he obert un meló.
2: No, són comptes diferents, eh?
3: Sí. Són comptes diferents.
2: Són els impostos,
3: ah,
2: i l'altre és uns altres impostos que va parar a no sabem què, a mantenir un exèrcit.
3: Ara ja has anat.
2: A mantenir un exèrcit, a mantenir una fanfarronada de gent allà que treu el pit i... Bueno, esclar... són dues coses diferents. Hi ha l'aparell d'Estat que gasta una fortuna i necessiten això. No, saps com costa mantenir un estat? Té de ser bestial.
1: O sigui...
2: Ja no dic un estat, mantenir un estat per... Mira, totes les coses necessàries van a les autonomies. A l'ensenyament, a la sanitat, tot això va parar a les autonomies. Ara, l'altre, que és el gruix fort, va parar allò, a l'estat. Una cosa abstracta, vull dir que el cel, què és el cel? Els capellans, quan es deien el cel, clar, miraven a l'aire i ja estava. I això és el mateix que l'Estat. Mirem a Madrid i ja està, s'ha acabat.
1: Però ningú ens explica quan hi ha totes aquestes puges de benzina, quin és el benefici, diguéssim, de les petroleres? Quin és el benefici dels que venen la benzina? I quin és el que guanya l'Estat cada vegada que hi ha una puja? Perquè
0: estàs de broma, però... tu sí que t'ho explicaran.
1: Jo crec que tenim el dret de saber.
3: Això no es pregunta, això no es pregunta ni una dona ni un home.
2: Quina edat tens?
1: Però esclar, és que resulta que clar, hi ha una puja i van,
2: tens tota la raó, ja ho sabem, però esclar,
1: alguns hauria d'explicar.
0: Sí,
1: alguns hauria explicar aquestes quan el govern diu que vol subvenciona 20 cèntims per litre de benzina, aquests 20 cèntims on van a parar?
2: Hi ha aquella dita que diuen, a tu t'ho diré. Sí,
1: no, però és clar,
4: hi ha una cosa,
2: no, suposo que
1: jo no. Que és aquí la mare dels ous.
2: Amb una lletra molt petita en algun lloc està escrit, però una lletra molt petita que t'has de posar no ulleres.
4: No, però hi ha una cosa molt fàcil. Si tu no subvenciones aquell gasoll amb 20 cèntims, per exemple, la gent posarà menys. Per tant, com que tu subvencionen, la gent continua consumint i aquells 20 cèntims que tu teòricament rebaixes, ja els guanyes per una banda.
1: Pues que no perden res. Aquest. On te'l veus, el rebaix?
3: Que no el notes, perquè, vols dir?
1: No, perquè se segueix pujant. O sigui, resulta que cada vegada que subvencionen pugen el preu. I tornem a ser allà mateix. O sigui, baixen, o sigui, subvencionen 20 cèntims i pugen 20 cèntims. Llavors, què, on està l'estalvi?
4: Això és el mateix que quan pugen el sou, pugen el sou als treballadors, un 5%. L'empresari el paga, aquell 5% de puja del salari. Però el treballador de la nòmina veu que d'aquell 5%, un 4% és per l'IRPF. I et queda un 1%. Quedes allà mateix.
2: De totes maneres, Paulí, si ens hem de creure les notícies que es donen tots aquests països de la comunitat, ara estem desabasteïts, no? No tenim reserves de petroli. Que això, no sé si és veritat o no, perquè tampoc es donen les quantitats i diran el que voldran. Bueno, però quan el barril va durar una temporada que valia 100 i 110, la gasolina la pagàvem a 60 màxim, l'havíem arribat a pagar. Ara amb el mateix preu la paguem a 2. Bueno. 40 cèntims més. Jo em diràs...
1: Això t'ho dic, que diràs, alguna cosa falla, no?
2: Que estem desabastits, potser sí, i ara estan amenaçant que Europa havia tancat, que això sí que és cert, havia tancat totes les refineries, i quan torni a entrar, que la cosa va per llarg, perquè quan torni...
3: Però llavors us estranyeu que la gent agafi el patinet, agafi la bicicleta, no, i plegat, tenint en compte que estem a 2 euros?
2: Perdona, no és consciència ecològica,
3: no.
2: És simplement...
3: Bueno, butxaca?
2: Exacte, consciència
3: però, butxaca. Però mira, si benvinguda sigui la butxaca també, no?
1: L'augment de vehicles elèctrics d'aquest últim any és molt important.
3: Home, sí, és que el preu de la benzina ha augmentat molt, de manera molt, important també.
1: No, és, i està pujant el que veurem que passa després amb el preu de la llum, no?
0: Clar, és que
1: però,
0: és aquesta.
1: Però vull dir, hi ha molta gent que s'està comprant.
0: Escolta'm, vist els resultats, vist els resultats, val més no encaparrar-s'hi, ja t'ho diré.
1: No, no, però hi ha molta gent que s'està comprant vehicles elèctrics.
0: Sí, sí. Però després se pujarà l'electricitat. Quan vegin que no hi ha negoci o que hi ha poc...
2: Sí, ho posem per l'altra banda. Tots els mateixos.
0: Clar.
3: Bueno, són les mateixes empreses, no?
0: Sí.
3: Ostres, ens havíem proposat de parlar de bones notícies i...
2: De totes formes, el cotxe és híbrid. Fixa't que fins a 150 cavalls el consum ha baixat molt. Abans, amb 100 cavalls, anaves a gastar 8 litres.
1: Sí.
2: I ara, amb 100 cavalls, gastes 5. Mm. O 4.
1: Sí, clar.
0: Sí, home, que ha baixat.
2: Que ha baixat gairebé un 40%, perdó.
1: No, el passa és que els grans consumidors de combustible, que són transports públics, que són camions, etc., ara per ara...
2: No tenen camí, els rons que tenen camí és el tercer.
0: Agricultors.
1: Han de seguir.
0: Agricultors.
1: Agricultors, sí.
0: Que tenen grans extensions.
3: Sí.
1: Molta gent encara no tenen cap més sistema que el que...
0: S'estan replantejant no plantar cereals. Pel de despesa que els hi comporta el... Sí.
3: Doncs anem pel camí del pedregar, eh? Fem una pausa per la publicitat, perquè jo crec que de bones notícies no en tindrem, però seguirem aquí el debat de la tertúlia. Va, fins ara mateix.
5: Li posem ritme a la teva vida. La teva vida. Ràdio Vilafant, 107.3 FM. La teva música.
6: Hi veus bé o podries veure-hi millor? Hi sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision, milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
7: Avança't a l'hivern amb Llenyes Empordà. Ara és el millor moment per comprar llenya. Més seca, més bona i al millor preu.
8: Disposem de llenya d'olivera, alzina, roure i freixa. Ideal per a xemeneies, estufes i barbacoes. També venem carbó vegetal, pèlets i llenya amb Big Bag.
7: Repartiment a domicili per a particulars, empreses i professionals a tot l'Alt Empordà. Amb certificat de bàscula que garanteix el pes de la llenya que es lliura.
8: Troba'ns a Mollet de Peralada i també a Figueres. Confia en els professionals de Llenyes Empordà i demana per l'Alfred. 661-98-33-86.
7: Si bona llenya vols cremar, a Llenyes Empordà has de trucar.
9: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
10: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dijous, 1 d'octubre, tens la daurada, la peça de 400 a 600 grams aproximadament, a un preu imbatible de 8,95 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
9: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
11: Uau! Quina furgoneta! L'he llogat a Iberfurgo. Està com nova, ni sembla de lloguer.
12: A Iberfurgo trobaràs una àmplia flota de furgonetes de càrrega, de passatgers, carrossades i també turismes sempre en excel·lents condicions i amb pressupostos adaptats a les teves necessitats. Visita'ns al polígon Pont del Príncep, carretera nacional 2, quilòmetre 2, Naua, a Vilamalla, o fes la teva reserva a iberfurgo.com. Iberfurgo, el vehicle que necessites, quan el necessites.
13: Gestoria Fernández patrocina la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral d'assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip proper i professional. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transport nacionals i internacionals. I també us oferim assegurances a mida amb les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.
3: Vinga, va, ens hi tornem a posar aquí la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. Cap dels presents anirà en bicicleta, patinet o moto? Bueno, no ho sé. Aneu amb moto?
0: No.
1: Sí.
3: En Pauli el veig amb moto, sí.
1: Sí, home.
0: Sí, sí, sí, home, en Pauli, sí.
3: Ara, sabata tancada i guants, eh?
1: Sabata, jo sé, jo... com pujo la moto sol anar, sobretot si vaig ruta, molt ben equipat.
3: Molt bé, així m'agrada.
1: Una de les sortides importants que faig cada any és l'11 de setembre, que fem la trobada
0: dels, ja passat, ja passat.
1: Dels motors independentistes,
0: sí, sí, sí.
1: Que es fa la trobada a Vic de tota la gent de Girona i Barcelona. Es trobem allà a la plaça Major cada any,
3: amb la moto.
1: Molts anys que hi anem sempre. I d'allà se surt, es va agafar la carretera cap a Manresa i fins al Bruc, i allà al Bruc arriben els de Lleida i Tarragona i entrem tots junts a Barcelona una quantitat de motos importants. Aquest any pot ser una mica menys perquè com tot ha anat reduint-se,
3: bueno, en general...
1: però estem parlant de mils.
3: Ostres.
1: Mils motos.
3: Tinc sí, uns amics moteros que ja els hi faré saber, doncs.
1: I, bueno, això fa molts anys que s'està
0: fent. Sí, fot any, sí, molts.
1: Inclús aquest any jo ja vaig marxar perquè no vaig quedar-me fins a la manifestació, però sí que una de les dues manifestacions anava encapçalada, una per pagesos i l'altra pels motors.
3: Pels moteros.
1: Motors independentistes.
3: En català és motors, no és moteros. No sé quina és la paraula correcta. Motoristes, no?
1: És el nom de l'organització.
3: Mira, acosta't cap aquí que després me surts de plano, perquè la gent ens mira pel YouTube, per l'Instagram. Has de posar-te bé, perquè vegin, perquè penses que ha vingut mudada avui.
2: Hi ha una gran concentració de motos anual, no? Que és l'estat espanyol, que és per el mes de gener, que la feien per Salamanca o per allà.
1: No sé, és possible.
2: Sí, allà va molt, d'aquí Figueres aquí anava molta gent.
1: Sí, és possible, és possible.
2: Si no,
1: sí,
2: no és possible, no. És...
1: Sí, sí, no, segur.
2: Anaven molts motos de per aquí.
1: Doncs jo ho tinc sagrat. Sagrat, quan surts amb moto, encara que sigui per ciutat, com a mínim no anar màniga curta ni pantalons curts, tot això ni somiar-ho.
3: No, clar, i hi ha gent que va amb xancletes amb moto, ostres, em fan patir a mi, la veritat.
2: No. Home, t'enganxes un res la xancleta.
3: Sí, sí.
2: Com canvies aquell moment? Sí,
0: sí. No, home, i en Pauli no va pas amb una mobilet.
2: No, ja.
1: Vaig amb una moto.
0: Una moto grossa.
2: Sí.
1: Moto,
0: esclar, grossa.
3: Clar. Va, jo volia canviar de tema, volia parlar del tema de l'habitatge, perquè ja sé que n'hem anat parlant tota aquesta setmana. Ui. Amb els companys, però veig aquí els informatius que els tenim aquí posats, doncs el tema de l'habitatge, d'un altre desallotjament. I avui feia una reflexió, jo parlant amb una amiga, no?, que potser haurem de canviar el model de família, fins i tot, no?, per poder accedir a l'habitatge. No sé, potser haurem de viure dos parelles juntes, o no sé, o tornar al que es feia abans, no?, tota la família visquent pares, avis...
2: Impossible,
3: perquè pels tamanys de
0: és a l'enrevés per solucionar el tema d'habitatge, és amb l'habitatge que s'ha de... Que s'ha de...
2: Això és impossible, perquè no hi ha... Abans visquien aquí a Catalunya i a Espanya, que anem arrossegats per lo mateix, per les mateixes lleis, desgraciadament és així. Pràcticament era el 90% o el 80% era rural, i llavors les famílies podien visquien totes juntes.
3: A més, també els habitatges eren més grans.
2: Una altra cosa, les generacions visquien, els vells eren 50 anys, i ja a partir d'allà ja poca cosa més. avui són 80 i tants. Esclar, tot això és diferent. Els interessos econòmics eren els mateixos. Avui no tenen res a veure els interessos econòmics dels pares amb els fills.
0: No, però
3: en quin sentit ho dius, interessos econòmics? Vols dir que potser als fills els agrada gastar-s'ho amb una
0: bandera? A més, anys enrere...
2: Visquien del camp, visquien de la petita indústria de sota casa,
0: a ciutat, fa anys, no... anys, ara deu fer 40 o 50 anys, trobaves lloguer allà, quasi allà on volies. Per què? Perquè no hi havia gran tenidor. Hi havia
3: petits propietaris.
0: Petits propietaris, que tenien un pis o dos i que el que volien era llogar. I cuidado, segons quin llogaves et deien, miri, li llogo't a vostè perquè sé que hi farà anys. Imagina't.
3: Perquè t'interessava tenir un lloguer de molt de temps.
0: Ah, exactament.
1: Però vull dir, tocant de peus a terra.
0: Però ara això els ha canviat.
1: Sí, tocant de peus a terra. A veure, ara posem-nos el cas de Figueres, que és el que tenim més a prop, i tots coneixem. Val? En l'època que Figueres devia tenir 30, 35.000 habitants, diguéssim, els anys 60-70...
0: Sí, a l'època que jo vaig llogar un pis.
1: Sí, els anys 60-70. Sí. Recordeu la quantitat de pisos que es van arribar a fer a tota la zona del parc?
0: Sí.
1: A les vivendes de Sant Josep, a la Marca de l'Am.
3: Només cal passejar-s'hi, es veuen aquests edificis.
1: Tot això que va créixer en aquella època...
0: Però molts pisos eren de venda, no eren de lloguer.
1: De venda, i eren petits propietaris que podien comprar-s'ho, perquè els sous estaven equiparats, més o menys, en els preus d'això. Però és que quanta gent ha vingut a viure a Figueres? D'aquells 30, 30 i pico mil habitants, els 50 que són ara a Figueres,
2: tres edificis.
1: I digueu-me, quants pisos s'han fet des de llavores?
2: Sí, aquí està la manca.
3: Vols dir que no s'ha fet prou habitatge?
2: Figueres per tot arreu.
1: Però ja som al cap del carrer. O sigui, mireu, tots els blocs que es van fer en la zona d'aquí, de sota l'hospital, com se diu això?
3: Sí, el Parc Bosc, no?
1: Parc Bosc, tota la zona aquella Parc Bosc.
0: Bueno, hi ha altres llocs.
1: Bueno, tots aquells edificis, la quantitat de pisos que van sortir,
0: sí,
1: tota la zona de la Marca de l'Am, que es van fer els anys 60-70, tota la zona del Poble Nou, ja només això, la quantitat de pisos que significaven. I era un moment que Figueres tenia 30-35.000 habitants. Ara estem a 50.000, quasi un doble.
3: I vols dir que no s'ha construït a raó de tota la gent que ha vingut, vols dir?
1: Bueno, digueu-me. Clar, si resulta que ha vingut una quantitat de gent que és ben bé un 15, 20 o potser inclús més dels que érem, i, bueno, què? Han hagut d'anar amb habitatges que han quedat obsolets amb segons quins llocs.
3: Perquè d'habitatges buits n'hi ha.
2: Jo vull fer una pregunta perquè no hi entenc ben res. Abans hi havia un bon mestre d'obres, que era un paleta que s'havia preocupat d'aprendre bé l'ofici i a més tècnicament poder llegir un planos o interpretar-los que els portava l'arquitecte o l'aparellador. Bueno, això ara quants n'hi ha? Pocs. Una altra cosa, quan començaven a fer
3: la crisi va fer molt de mal, també.
2: Quan començàvem a fer un edifici, aquell senyor que potser tota la vida havia trillat de paleta i estalviat, tenia lo just per anar menjant, escafava i es posava a fer un edifici. Bueno, avui, quan tu compres un solar i vols fer un edifici de 4 pisos, des del dia que el compres fins al dia que el comences, quan hi estàs?
1: Tres anys.
2: Val. I després, quan comences, 2 anys més, 5 anys. Qui és que pot aguantar 5 anys?
3: Ja, a nivell econòmic,
2: vols
3: dir?
2: El que feia
1: els anys 60...
3: Això explica que no es construeixi.
2: A cap de carrer.
1: Ara posaré noms.
2: Jo et demanava una cosa perquè és el que veus així normalment.
1: Ara posaré noms. El que feien un paleta que va començar aixecant cases, com noms, Giró, Jesús Costa, Brunyol...
2: Tots els coneixem.
1: El que podien fer aquella gent, que era a poc a poc fer un edifici, això ara és inviable.
2: No, és que és inviable.
1: Ara és inviable.
2: Però és que aquella gent, varen ser els que varen fer totes aquestes construccions. Cuidado. I les ciutats creixien a base d'aquesta gent. Perquè quan aquesta gent ha hagut de deixar, i si han ficat les grans especuladores, són les grans constructores, ha pujat el pis, el preu dels pisos com l'escuma. Esclar, també hi ha una financiació de 5 anys sense tocar un duro. Clar. I això no pot resistir qualsevol.
3: Això, ho ha, això només ho pot fer una gran empresa i posarà el preu que ella vulgui, perquè doncs, hi estem al cap del carrer dels preus dels lloguers.
2: Si l'Estat ha burocratit, ho ha posat tan burocratitzat...
3: Ho ha permès, sí, ha posat la burocràcia.
2: La burocràcia ha fet tot això, doncs llavors l'Estat que es posi a construir. Perquè, esclar, si ha ocupat el lloc d'una gent i els té crucificats o els ha crucificat o els ha exclòs del mercat, perquè això és exclòs la gent del mercat. Si els ha exclòs del mercat, doncs ara que ho faci ell, perquè és l'altre és cantar estos són tots de sirena. Jo que no hi entenc, ja et dic, no hi entenc ben res, però és el que més o menys veus, toques, palpes.
1: Jo he posat exemples ben propers que, tot, que des que tots coneixem.
2: Sí, sí.
1: És que dic, sí, passava als anys 60, 70, inclús 80.
2: En Costa era un bon, en Costa era un bon paleta, en Brunyol igual.
1: Brunyol, en Cofant,
2: jo què sé. Tota aquesta gent era...
1: I alguns promotors, jo què sé, en Collell, en fi, sí, tota aquesta gent.
2: Eren mestres d'obres.
1: És que dic, que més o menys, doncs posaven una quantitat de pisos al servei de, diguéssim, de la gent que més o menys s'ho podia permetre. Avui dia, digueu-me quanta gent es pot permetre el preu que estan les hipoteques, el preu que...
3: Bueno, és que aconseguir una hipoteca vol dir tenir el mínim 90.000 euros estalviats.
2: Ja no em refereixo als compradors, jo em referia...
3: A les persones que volen llogar.
2: No, jo em referia a la gent que construeix. La gent que construeix els han fotut fora del mercat, també.
1: I tant.
2: Els han fotut fora del mercat. Sí, llavors, esclar, si foten la gent del que construeix fora del mercat... És la manca que tu dius de totes aquestes zones que es varen fer en un moment que varen donar lloc a la gent que venia dels pobles perquè pogués viure aquí a Figueres i ho varen poder-ho fer. Ara, tota la gent que ve de fora, que ha vingut molta perquè es necessita, perquè tots treballen, vull dir, no dones possibilitats a cap constructor per poder-ho fer. I les, són minces, tenen de ser grans constructores que llavors el que volen fer és multiplicar per 10 els beneficis. Esclar, aquesta gent, esclar que tenien beneficis.
3: Però llavors, quina és la solució?
2: Acordes amb els jornals.
3: Quina és la solució?
2: Que l'Estat s'ho replantegi.
3: Que l'Estat faci vivenda pública.
2: Exacte, per exemple.
0: Ara diu que ho faran.
3: Bueno, sí, però clar, llavors, tardarà uns quants anys, eh? La gent necessita viure ara.
2: Escolta, aquesta música fa 40 anys que l'estim,
0: Ara ho han dit.
2: Cada vegada més desafinada.
0: Ara ho han dit.
1: Tu ara ves i parla amb el gremi de contractistes i digue'ls-hi si amb les condicions que posa l'Estat estan disposats a fer aquests milió o no sé quants
3: d'habitatges
1: Ja, jo vols que jo treballi de beneficència? No, jo els hi treballo després és per guanyar-me la vida. És que clar,
3: l'empresa que construeix vol una rendibilitat.
1: El que té que fer beneficència en tot cas és l'Estat. El constructor, el promotor. M'entens?
2: Jo no anava, perquè clar, això llavors a partir d'aquí és quan repercuteix en els compradors, en els llogaters, a la resta de la gent. Aquí és la mare dels ous. Aquí és, si la base la tenim viciada o la tenim asfixiada, no, viciada no, aquí la tenim asfixiada. Si tenim la base asfixiada, l'altre ja
3: no. Però mentrestant no es construeixen aquests habitatges públics, si és que es construeixen, perquè esteu posant doncs en dubte de què es pugui construir per tots aquests elements, què hem de fer?
1: Posen la normativa però no posen les condicions. Perquè,
0: home, ara hem posat calés, diuen.
1: El que ha de fer no és
0: 800.000 milions que posaran... Bueno,
1: Pere, l'Estat no té una constructora. Vale?
3: No, clar, no, perquè no és una cosa que un Estat tingui.
0: Ni té per què tenir-la.
1: Per tant,
3: ha de fer una concessió.
1: Vale? Per tant, ho ha de fer de manera que aquests gremis de promotors i puguin entrar en el mercat i facin aquests habitatges que necessiten. Ja està. Però si no es posen d'acord, jo sé que no es posen d'acord, perquè tu parles, he parlat amb gremis d'aquest tipus, i aquests dins, quan els hi diuen les condicions, diuen, feu-vos vosaltres.
0: Bueno, és problema de calés, d'allò, esclar.
2: Esclar. Però és una inversió molt cara, i molt poc, i rendible a llarg termini, que no es pot, no
3: es, es parla de la renovació automàtica dels contractes de lloguer. Clar, això també és una altra cosa, no? Persones que estaven pagant un lloguer, jo conec un cas molt, molt proper, no? Doncs que paga cada mes, que no ha deixat de pagar mai, però s'acaba el contracte i el propietari, bueno, doncs o el vol llogar per molt més o el que sigui, i aquesta persona no se'n va perquè no troba res més que es pugui permetre. Ara amb aquesta llei, doncs, es veurà beneficiada, li hauran de renovar el contracte automàticament, no, perquè ja havia vençut. Això, no, qui beneficiarà?
4: La renovació automàtica només afecta els nous lloguers.
3: Els nous lloguers.
4: No afecta els lloguers actuals, és que clar. I després també el nou lloguer, si tu vols que aquella persona que fa 4 o 5 anys viu al teu pis i no li vols llogar el contracte, no li vols renovar, li has de pagar un any, 12 mesos,
0: sí, sí.
4: Has de pagar, el propietari ha de pagar 12 mesos a l'inquilí.
0: Com,
4: què passarà
0: com
4: amb això?
0: Indemnització.
3: Indemnització.
4: Que ningú llogarà pisos.
3: Clar.
4: Si tu tens, vendrem.
1: Si tu tens un,
4: clar,
1: pis per llogar, i dius, primer, que tindré dificultats si no m'apaga. Perquè, clar, no, tu no el pots, no pots fer fora. Resulta que...
0: No, home, si no paga sí que el pots fotre fora, cony.
3: Home, si no paga, sí.
0: Si no paga.
3: Bueno, és complicat, però bueno, tens una opció. Però,
0: sí, home.
1: Bueno, dos anys, però bueno, com mínim. Bueno. I si es declara vulnerable i no sé què, no sé, bueno, quantos, 4 o 5, i ja en parlarem. Llavors, molta gent deixarà de llogar pisos. Preferirà tenir-ho tancats.
3: Però tenir-los tancats... o vendre'ls, perquè si els pagues a la venda, si potser atens, el preu de venda baixarà.
0: Si els atens tancats també et penalitzen, eh?
3: Clar, perquè en principi, sí, hi ha alguns, no, ajuntaments,
4: no,
3: que sí.
4: Tregueu-vos
3: no baixarà el preu de venda.
4: La vivenda no baixarà mai. Si ara la vivenda val 150.000 euros un pis a Figueres normalillo, no baixarà 130 o 120 per totes les lleis que tu vulguis. Perquè el propietari no voldrà perdre diners i si tarda 5 anys a vendre'l, doncs estarà tancat 5 anys. Ja el vendrà. I algú li comprarà. Sempre hi ha gent per comprar. Si no és un particular, serà però algú que té diners per invertir.
3: Llavors, estem al cap del carrer. No hi ha solució. Per tant, és millor fer això que dic jo, no?
4: Viure
3: de 4 en 4.
4: L'única solució és que el govern destini diners i faci urbanitzacions o faci d'això, de blocs de pisos de 50, 70, 90 metres quadrats, perquè una parella jove amb un pis de 50 en té prou i una família de 4 o 5 nens haurà de menester
3: necessita
4: un pis més,
0: no,
4: gran.
0: Mentre
4: és això, la construcció de vivenda pública.
0: El pis es consideri
4: pública.
0: Una inversió, malament rai.
3: Mentre sigui un negoci l'habitatge, el problema no té solució.
1: És la llei de l'oferta i la demanda.
3: Clar,
1: si no n'hi ha...
3: Perquè s'ha deixat el lliure mercat i potser això no s'hauria d'haver deixat el lliure de mercat, s'hauria d'haver intervingut abans.
4: Una solució fàcil, una solució ràpida, prohibició de pisos turístics. El que vol venir de vacances, que vagi a un hotel, un càmping, un apartament, el que sigui. Els pisos turístics totalment, de particulars, totalment prohibits. Prohibits els pisos turístics en un edifici de que hi ha gent llogada, que hi ha gent comprada. No, no. Tu vols llogar un pis turístic? Fes un edifici d'apartaments i el llogues.
1: Sí.
4: Com a pis turístic.
1: I fas la competència en els hotels, no?
4: Bueno.
1: Ah, no, cony. Aviam. Ah.
3: Clar, però si tu tens una segona residència, per exemple...
1: Tu te'n vas aquí a la part baixa de la Rambla, que hi ha un hotel,
3: sí.
1: I al costat hi ha dos edificis de lloguer turístic,
3: sí.
1: Que...
3: Però és del mateix hotel, no?
1: No, és d'un altre que li està fent la competència descaradament.
3: Clar.
1: Resulta que, clar, si l'hotel cobra 100 euros diaris,
0: sí,
1: per una habitació, i el del pis turístic hi caben 6 persones...
3: Clar, i el lloga pel mateix preu, ja és més barat. Que ho paguen entre totes.
4: Però almenys el primer pas seria la prohibició total dels pisos turístics i això faria que hi hagués molt més pisos per llogar. Això per començar. Això per començar.
3: I això baixaria el preu, ho hauríem de veure.
2: No, i tant.
1: La major part dels pisos turístics estan a la costa.
2: I a les grans capitals, Barcelona, Madrid, Bilbao...
3: Sí, Figueres, sí. Figueres, ara en Pauli ens et deia que n'hi ha.
0: També.
1: Ja et dic, ja, a la part baixa de la Rambla hi ha dos edificis.
0: Sí.
1: És que vull dir, i al costat un hotel, que veu que pel mateix preu que ell lloga una habitació que hi caben dues persones, l'altre lloga un pis que n'hi caben sis. I a més, clar...
3: Problema complicat, resposta fàcil, no existeix. Nosaltres ho hem de deixar aquí, se'ns acaba el temps, tornarem demà divendres amb més tertúlia amb el suport de Gestoria Fernández. Una salutació ben forta a tots els que ens esteu escoltant o ens esteu veient a través de l'Instagram. Ens retrobem demà. Adéu-siau.

0: Gestoria Fernández patrocina la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral d'assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip proper i professional. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transport nacionals i internacionals. I també us oferim assegurances a mida amb les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.
1: Ràdio Vilafant 107.3 FM.
2: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, són les 10, us parla Maria Lara. En mobilitat a la 2, a l'altura de Tàrrega, un accident provoca un quilòmetre de retencions en sentit oest amb un carrer tallat, mentre que a la C12, al Batàrrec, també un altre accident afecta a mig quilòmetre en tots dos sentits de la marxa i obliga a donar pas alternatiu. També la incidència més destacada avui és a la B23 entre Sant Feliu de Llobregat i el Papiol, on un vehicle avariat al voral provoca fins a 7 quilòmetres de congestió en sentit nord. També hi ha afectacions a la 26, a Montagut, i a la 2, al Bruc, amb circulació intensa i un carril tallat en tots dos casos. I en clau política, avui s'acaba al Parlament el debat de política general amb la votació de les conclusions i les propostes de resolució dels grups. Serà el tancament de tres sessions marcades pels retrets i acusacions contra el govern per part de l'oposició i els mateixos socis d'investidura. La cambra tombarà una proposta de Junts per reprovar el president de la Generalitat, Salvador Illa, mentre Esquerra i Comuns li exigeixen que compleixi amb els acords si vol acabar la legislatura. Entre els anuncis, la creació de 20.000 places en residències per gent gran fins al 2030 i la proposta per plantejar un enduriment de les penes per tinença il·lícita d'armes. I avui també jornada intensa de negociacions, la vigília de la votació al Congrés dels dos decrets d'habitatge que no tenen garantits encara tots els suports. El BOE ja ha publicat aquest matí el segon dels textos que obligaria els propietaris a indemnitzar els lloguers amb 12 mensualitats si no els renoven els contractes amb motius justificats. Ho ha valorat aquest matí la Belén López, que és secretària general de Comissions Obreres de Catalunya, al Notícies en Xarxa.
4: Aquests decrets no solucionaran el problema de la vivenda. Són solucions pal·liatives que s'han de prendre perquè hi ha una situació d'emergència amb aquests desnonaments i amb aquestes situacions de vulnerabilitat i perquè necessitem començar a prendre mesures de tot tipus. Mesures legislatives, però no només, mesures en el curt termini, mesures en el mig termini i en el llarg termini. Per tant, tot el que es faci, benvingut, però aquests decrets no solucionaran la crisi habitacional que tenim en aquests moments.
3: Mentrestant, el sindicat de llogateres fa una crida a sumar-se a l'acampada de plaça Catalunya de Barcelona després de les cassolades convocades per aquest vespre a les places dels ajuntaments. I avui entra en vigor la nova normativa de trànsit amb canvis per a motoristes, conductors, ciclistes i usuaris de patinets. Els motoristes hauran de portar guants de protecció i calçat tancat en vies interurbanes, mentre que els usuaris de vehicles de mobilitat personal hauran de tenir com a mínim 15 anys i portar casc. També serà obligatori el casc per als ciclistes en vies interurbanes i els repartidors hauran de portar armilla reflectant. I Protecció Civil manté activada l'alerta del Pla Inuncat davant un nou episodi de pluges fortes que començarà aquest matí. Les precipitacions seran intenses sobretot al litoral i prelitoral.
2: Notícies en xarxa.
1: Notícies, magazins, esports, música, entreteniment, 107.3 FM, Ràdio Vilafant.
5: Societat, cultura, paisatge, patrimoni i gent. Cada dia de dilluns a divendres de 12 a 13 hores del migdia a la teva ràdio local. Punt de trobada. El magazín de comarques de Girona.

29è aplec de Manoli Palol Sa Valdòria. El diumenge 4 d'octubre, a les 9 del matí, sortida de la caminada pel Manol des de l'Alzina de Camp Massanet. A les 11, esmorzar gratuït pels socis dels amics a Palol Sa Valdòria. Botifarra al caliu i pa amb tomata, no socis 5 euros. A les 12, reflexions sobre la pèrdua del patrimoni natural a càrrec de Martí Boada, doctor en Ciències Ambientals i Geògraf. A continuació, presentació dels llibres Poesia Forestal i Fruits del Bosc dels Països Catalans d'en Martí Boada. Recordeu, diumenge 4 d'octubre, 29è aplec de Manol i Palol Sa Valdòria. Organitza els amics de Manol i Palol Sa Valdòria. No hi faltis.

0: Hola, Joana, novament aquí estem a punt ja amb el nostre llapis i la goma, per si hem de rectificar alguna cosa, i anem a escoltar la recepta que ens aportes avui. Tu utilitzes llapis o fas servir bolígrafs per agafar receptes i coses?
1: Jo a casa faig servir un bolígraf perquè tinc un calaix a la cuina i tinc una llibreta i bolígraf i rotulador, i com que és la meva llibreta, si haig de tatxar alguna cosa, ho tatxo,
0: tatxes, ja
1: i a sota ja està, eh? Però sí, perquè a vegades veig coses i penso ja te'n recordaràs, però no, i la memòria és que ho sembla, que
0: sí,
1: l'endemà
0: sí,
1: t'hagis
0: sí,
1: de'n recordar,
0: sí,
1: i no,
0: sí.
1: La memòria ja no arriba tant, i llavors ja hi ha algunes coses que m'agraden de lo que diuen, i allò m'aprenc alguns apunts.
0: Vinga, avui què ens explicaràs,
1: doncs,
0: Joana?
1: Doncs avui us portaré les patates d'Olot farcides. La recepta.
0: A veure.
1: La recepta aquesta, que, bueno, és una mica... No és complicada, però és una mica laboriosa. Complicada, no.
0: Això que el títol sembla que sigui, bueno, una patata, una mica rellena,
1: i no
0: és això.
1: No és això.
0: Vinga.
1: Doncs llavors, per quatre persones, com sempre diem, portarem mig quilo de carn barrejada, pollastre, porc i vedella. Posem-hi 600, perquè això se'ns en tornarà una mica. L'hem de rostir, hem de fer un rostit, aquesta carn, i llavors hi hem de posar, bueno, els primers dic els ingredients. 5 patates de la varietat Canavec.
0: Dic
1: Canavec, és la varietat de la patata, hi ha Mona Lisa, hi ha Canavec,
0: hi ha
1: la vermella aquella de bullir. Aquesta, perquè quan la fregeixes queda molt bé, perquè aquesta patata s'ha de fregir. Una ceba, 2 cullerades soperes de tomaca, un bon raig de birranci, oli, sal i pebre, i 2 clares d'ou i farina.
0: Clares. Això ara mateix és parada,
1: no, les clares, no.
0: Bueno, m'has deixat parada en tot això.
1: T'he deixat parada, no, sí. Perquè, esclar, les patates d'Olot que porten a dintre? Carn.
0: Sí, clar. Però ja està, jo pensava que portava carn d'aquesta, com si fos...
1: Doncs, de canelons.
0: Sí,
1: aquesta carn, si heu fet canelons i en teniu, perquè jo com

0: faig canelons, congelo paquets de carn. Sí, si en teniu, va perfecte, eh? No cal que l'enrostiu. Ara, si no en teniu, doncs clar, heu de tenir la paciència de fer aquest rostidet com si fos, com si féssiu canelons. El rostit ha de ser el mateix. Llavors, rostirem aquesta carn i hi haurem posat la ceba.
1: Perdona, Joana, vedella, porc, i has dit alguna altra cosa?
0: Pollastre.
1: Ai, pollastre, mira, això m'havia deixat, eh?
0: Vedella, porc i pollastre, una varietat d'aquestes tres carns, que és el que fem, jo és el que faig als canelons. Aquestes tres varietats. Llavors agafarem i rostirem, rostirem aquesta carn. Quan estigui una mica de rostida, agafarem la ceba, la ratllarem, sempre ratllada perquè no se'ns hi trobi, i la tirarem en aquí mateix en aquest rostit que estem fent. I com tinguem la ceba una mica dorada, hi tirarem aquesta tomaca, i com tinguem la tomaca ja evaporada, si agafeu aquella que jo us dic sempre, és que aquella, aquella tomaca jo n'estic enamorada perquè és com una pomada, i de cap de 5 minuts ja queda ben bé,
1: molt bé.
0: La, és que no hi ha ni aigua, és que sembla una marmelada aquella tomaca.
1: Però ja, ja ve com triturada?
0: Sí, sí, no, ve triturada. Llavors, si ara ja hi poseu tomaca natural d'ara, que també encara n'hi ha, però esclar, llavors l'heu de ratllar amb el ratllador, sí, i trobareu les granes, sí, però si no us importa, perquè llavors allò, això va tot triturat, Llavors de dues cullades superes n'hi haureu de posar una mica més, perquè la tomaca natural n'hi haureu de posar poder 3 o 4, això depèn del, del gust vostre. I llavors, quan tinguem això ja ben passat, hi tirarem aquest bon raig de birranci.
1: Molt bé.
0: El deixarem evaporar.
1: Aquest i... raig que representa ser brat de mano i jo...
0: Un ratxet.
1: Un ratxet.
0: Amb l'ampolla mateix.
1: Ni mig got,
0: no,
1: ni mitja tassa,
0: no.
1: Res, una
0: mica. Dos dits. Posem dos dits. Dos dits de birranci que s'evapori. Llavors, agafarem i ho triturarem, això amb l'1, 2, 3, que tenim l'1, 2, 3, el tens tu, que allà...
1: El
0: triturem al nostre gust. A mi no m'agrada massa triturat, però aquí sí, perquè la patata ja li va bé. Ho triturarem i ho, ho posarem en una paelleta i posarem una mica de rei de llet. I aquesta massa la ben treballarem amb aquesta llet, perquè ens quedarà més fina i ens quedarà més amorosa.
1: Molt bé, molt bé.
0: Llavors agafarem les patates i els tallarem rodones. Si tenim una mandolina, va més bé.
1: Què és una mandolina?
0: Allò de tallar la patata.
1: Ah, val, sí, sí, sí, sí, sí.
0: La mandolina, perquè ens quedaran totes del mateix gruix. Si no, ho fem a mà.
1: Val.
0: Tallades rodonetes.
1: I han de ser, per això, primes.
0: Primetes.
1: Primetes.
0: Molt primes, no, perquè no es trenquin, però molt gruixudes tampoc. I llavors comptarem dues patates, o tres patates per cada un.
1: Val.
0: Tres, o sigui que són 3, 6, 9 trossos per cada un.
1: Molt bé.
0: Agafarem una paella tradicional de sempre i els afregirem. Però no els hem de deixar enrossir. Els hem de fregir que ens quedin tubetes.
1: Ah, molt bé. Deixar-los el puntet, sí, sí.
0: Els apunxes una mica amb un forquill, i veus, i llavors els poses en un paper absorbent i els, ja els atens allà separades. Quan, com els has fregit totes, agafes i amb un, a cada una hi poses una cullerada d'aquest farcit que tenim fet i la tapem amb l'altre tros. I el cantó de la patata ho, amb el dit ho premem una mica perquè no ens surti,
1: sí,
0: el farcit.
1: Val.
0: I llavors els enfarinarem amb farina blanca normal.
1: Molt de cuidado perquè no ens surti de dintre.
0: Si ho fas així,
1: ja no surt.
0: Els enfarinarem i els passarem per rovell d'ou. Només el rovell. La clara... Ai, perdó, només la clara, el rovell no.
1: Ah,
0: el rovell,
1: va, la rovell,
0: guardem,
1: sí, va.
0: Només les clares.
1: Molt bé.
0: I llavors els afregirem. I és com amb la clara, és el que fa que selli tot el cantó.
1: Ah,
0: saps?
1: Està
0: I al fregir-la, la clara no deixa que se'n vagi la carn.
1: Ah, molt bé, molt bé, molt bé.
0: I ho farem, ho podríem fer també amb ou tot l'ou, com fem la carn rebossada. Però si ho fem només amb la clara... queda més bé.
1: Molt bé.
0: I llavors aquests rovells els guardeu per fer una truita, per fer una crema catalana, o l'endemà si feu una truita i poseu un ou i aquest rovell no ho llencem mai res, perquè això és boníssim. I llavors, doncs, en el costat, i què hi posarem? Per decorar, hi posarem una mica d'enciam. Un enciam de calor, d'aquest de colors, o uns espàrrecs verds a la planxa, però jo hi posaria una mica d'enciam. Queda molt bo l'enciam amb la patata, amb l'amanida.
1: Deu tipar això,
0: Sí, sí.
1: Ah, a veure, perquè sembla
0: llavors
1: que sigui...
0: Llavors jo faria 3 talls per cada un, perquè llavors això pot ser... poder un plat únic, un plat únic poder una mica, depèn d'aquí, una mica just, però jo perfecte amb un plat únic,
1: Molt bé, molt bé. Jo havia provat aquesta que diuen patata d'Olot, jo diuen, perquè parlo d'un lloc, d'un restaurant determinat, que agafaven la patata, però sencera, feien com un forat.
0: Sí.
1: Et sona això?
0: Bueno, però aquelles són les patates bomba.
1: Ah, en diuen patates bomba.
0: Aquelles
1: que fan, els van vendre com a patates d'Olot.
0: La patata d'Olot, es fa així.
1: Va.
0: Es fa perquè si tu vas en botigues i en venen, perquè en venen a molts puestos,
1: sí.
0: Eh? I la venen congelada també, i la venen, doncs sempre és així, dues patates ajuntades i rebossades.
1: Ai, molt bé, molt bé.
0: Sempre la patata d'Olot, i de la Déu, que ells es van fer famosos amb la patata, perquè ells diuen la patata de la Déu, que és el seu restaurant.
1: Sí.
0: Eh? Doncs és així.
1: Molt bé. Esclar, doncs jo la que havia provat i se van vendre com a patata d'Olot era aquesta, que esclar, era foradar-la, emplenar-la amb la carn picada aquesta, i bueno, a mi no me va agradar, la veritat. Jo suposo que sí, es deuen ser molt més gustoses i bones.
0: Era foradada o era partida pel mig?
1: No, que foradada. Que fessin, saps, foradada.
0: Un forat gruixut.
1: I a dintre, doncs, hi posaven
0: la carn.
1: Vinga, Joan, anem molt a repetir els ingredients d'aquestes patates.
0: A veure si ens atrevim a fer-los, i si no, aquest cap de setmana ja tenim plan.
1: Molt bé.
0: Ens anem cap a Olot a menjar-los.
1: Bueno, i a més, seguim tots els consells dels punts on te podem anar. Exacte. I agafar els bastons, no els cavalls, no, els bastons.
0: Bastons i caminar primer, sí. Primer hem d'agafar gana per poder dinar bé.
1: Vinga.
0: Bueno, doncs aquestes patates d'Olot, per 4 persones sempre, són els 600 grams de carn barrejada, pollastre, vedella i porc.
1: Deu pollastre tot una petxuga, Joana?
0: No, que faci 5, entre tot, que faci 500, la meitat.
1: Ah, entre tot,
0: sí.
1: Va.
0: Sí, però no la compreu picada, eh? Mm. La carn aquesta, l'obó, és comprar-la a tacos. Bueno, llavors que te la facin a tacos. Perquè si tu fas una carn picada, hi queda molt l'oli.
1: Val.
0: Encara que tu després el treguis,
1: ja es nota el gust.
0: Es nota que queda. En canvi, tu l'has de fer un rostit. Primer has de rostir-ho.
1: D'acord. I després picar-ho amb el 1-2-3 que deies.
0: I llavors picar-ho amb el 1-2-3. Doncs aquests mig quilo, 600 grams de carn picada variada, les 5 patates aquestes canavec, dic de la varietat canavec perquè queda molt bé aquesta varietat, perquè si és la Mona Lisa es desfà una mica massa i per això no aniria tan bé.
1: Aquest tipus de patata també va molt bé per fer patates fregides?
0: També. La canavec per fer patates fregides, també, perquè queda molt cruixent. Perquè la patata fregida, com l'has tornat a fregir, que té dos processos, queda molt cruixent. Una ceba, les dues cullerades de tomàquet o tres, depèn, un bon raig de birranci, l'oli, sal, pebre, les dues clares d'ou i la farina per enfarinar-ho.
1: Molt bé.
0: I ja està. I llavors hi posarem una mica d'enciam o d'aquest de colors o el que us agradi. O bé. El llarg, o el que us agradi.
1: Això podria ser com un plat únic, i abans que hi faries un vermutet, tu?
0: Sí, jo el vermutet, sí, sempre.
1: Sempre.
0: O davant... A vegades un consomer també, ara aquest temps.
1: Ah, sí, també.
0: Ara
1: també.
0: Aquest temps que és, ja ve bé tot això, perquè ja sembla que el temps canviarà. Un consomer i aquestes patates i és plàndid,
1: Molt bé, Joana, doncs ha agafat bona nota d'aquestes patates realment d'Olot, d'una bona casa, d'un bon restaurant.
0: Del restaurant La Déu, sí.
1: I bé, ja tenim un projecte que, bueno, la Joana ja ens aposta ja per anar indrets, i a més un bon àpat.
0: Un bon àpat.
1: Això és important. Gràcies, Joana, fins la propera setmana.
0: Adéu, sí. Adéu, bon dia. Propera, adéu.
2: Continguts en xarxa.
3: 9 lletres, fira amb més de 1.000 vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero. 9 lletres, què deu ser, una fira de...
4: Expocasió, home.
3: Que clar, Expocasió, on hi ha cotxes, furgonetes i autocaravanes. Boníssim, Expocasió.
5: Torna a Expocasió Girona, els dies 16, 17 i 18 d'octubre a Fornells de la Selva.
6: Ritme i música de Radio Macandé. La seva nova cançó, Malària de ti.

0: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision, milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: Fem un salt i ens anem cap a Mèxic. D'allà ens arriba la nova cançó de Julieta Venegas i Bronco, Volver a ti.

0: Ràdio Vilafant, en directe amb tu.
1: Al matí, a la tarda, de nit, a la matinada, les 24 hores del dia. Ràdio Vilafant, 107.3 FM, la teva ràdio. La teva ràdio.
2: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
3: Salutacions i benvinguts en aquesta nova edició de l'informatiu i en aquest 1 d'octubre.
4: Figueres torna a impulsar els vals de descompte per fomentar el comerç local després de l'èxit de les campanyes anteriors.
3: L'avís d'uns veïns permet rescatar una dona que havia caigut al balcó de casa seva a Figueres.
4: Campmany acollirà aquest dissabte l'elecció i proclamació del nou pobillatge comarcal de l'Alt Empordà.
3: Figueres estrena un servei gratuït de mediació per resoldre conflictes abans d'arribar a judici.
4: El club Trail Running Cap de Creus tanca la Copa Catalana amb grans resultats al Canà.
3: I el rosinc Joan Jorquera es penja la medalla de plata a l'Open de Varsovia amb taekwondo.
4: I també tancarem l'edició de l'informatiu i ho farem amb la previsió del temps des de la xarxa de comunicació local.
2: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
4: L'Ajuntament de Figueres tornarà a posar en marxa la campanya Si t'estimes Figueres, compra a Figueres, amb una partida de 100.000 euros destinada a incentivar les compres als establiments de la ciutat. La campanya funcionarà del 20 d'octubre al 25 de novembre i permetrà als figuerencs majors de 18 anys i empadronats a la ciutat obtenir 2 vals de 10 euros de descompte cadascun. Per utilitzar cada val caldrà fer una compra mínima de 20 euros en algun dels establiments adherits. Els comerços podran inscriure-s'hi del 14 al 19 d'octubre, mentre que els ciutadans podran descarregar els vals a partir del dia 20. La iniciativa arriba després dels resultats de les dues campanyes anteriors que van generar més de 13.200 compres i un impacte de prop de 677.000 euros als comerços de la capital.
3: Els bombers de Figueres van rescatar aquest dimecres al migdia una dona que havia caigut al balcó del seu habitatge en un segon pis de l'avinguda Salvador Dalí. Uns veïns d'un edifici del davant van veure la dona a terra i van alertar els serveis d'emergència. Els bombers van utilitzar un camió a escala per accedir al balcó i poder entrar a l'habitatge i obrir la porta des de dins. En l'actuació també hi va participar el sistema d'emergències mèdiques. L'operatiu va obligar a tallar temporalment un dels carrils de l'avinguda Salvador Dalí.
4: Campmany acollirà aquest dissabte 3 d'octubre l'elecció i proclamació dels nous representants del pobillatge comarcal de l'Alt Empordà. La jornada reunirà candidats i candidates de 8 poblacions de la comarca: Cabanes, Campmany, Llançà, Figueres, Peralada, Vilafant, Vilanova de la Muga i Vilatenim. Durant el matí es faran les proves dels aspirants i a partir de 4:45 de la tarda començarà una cercavila pels carrers de Campmany amb els gegants del municipi. La proclamació dels nous representants tindrà lloc a les 5 de la tarda al Centre Civil La Fraternal, amb l'acompanyament musical del duet Covertons. L'acte és obert a tothom i està organitzat pel Consell Comarcal de l'Alt Empordà, el Foment del Pobillatge Català i l'Ajuntament de Capmany.
0: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
3: Figueres i l'Alt Empordà disposen d'un nou servei de mediació express, una iniciativa gratuïta que permetrà intentar resoldre determinats conflictes que ja es troben en tramitació al jutjat. El servei neix d'un acord entre el Col·legi de l'Advocacia de Figueres a l'Alt Empordà i el Centre de Mediació de Catalunya i està pensat principalment per a procediments relacionats amb família i dret civil. L'objectiu és facilitar que les parts puguin arribar a un acord de manera més ràpida i dialogada, evitant quan sigui possible haver d'esperar la celebració del judici o una sentència. Les mediacions seran gratuïtes, voluntàries i confidencials. Es faran a la mateixa seu judicial de Figueres i les parts continuaran comptant amb l'assistència dels seus advocats.
4: L'equip de tecnificació del Club Trail Running Cap de Creus ha tancat aquest cap de setmana al Canà la seva participació en la Copa Catalana de Curses per Muntanya 2026. En l'última prova van destacar les victòries d'Ivet Moreta, Gaston Trossel en categoria infantil i Dèlia Barbeta en la marxa infantil. També van pujar al podi Lili Trossel, Clara Noblejas i Naya Liaño. Pel que fa a la classificació general de la Copa Catalana i a l'espera de la confirmació oficial de la federació, Naya Liaño seria campiona en categoria cadet femenina, seguida de Jana Caselles, segona. Oleguer Macau, en juvenil, i Rubén Martínez, en cadet, ocuparien la tercera posició de les seves respectives categories. El club tanca així una temporada marcada per la regularitat i l'evolució dels joves esportistes en l'equip de tecnificació.
3: El taekwondista rosinc Joan Jorquera ha aconseguit la medalla de plata a l'Open de Varsovia, a Polònia, en una nova cita internacional. Jorquera va superar els representants d'Àustria, Dinamarca i els Estats Units abans d'arribar a la final, on es va enfrontar al tunisià Mohamed Kagil, campió mundial i medallista olímpic. El rosinc va acabar cedint a la final i es va penjar la plata, un resultat que arriba poc després d'haver aconseguit l'or a Alemanya. Aquest nou podi permet a Joan Jorquera continuar sumant punts per als rànquings olímpics i mundial de taekwondo.
2: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal. El temps, amb el suport de Llenyes Empordà. Avança't a l'hivern i encarrega ja la teva llenya seca de qualitat.
5: Servei a domicili a tot l'Alt Empordà. Truca a l'Alfred al 661 98 33 86. Llenyes Empordà, a Mollet de Peralada i Figueres.
4: Doncs amb el patrocini de Llenyes Empordà arriba aquesta informació del temps que ens acosta en Lluís Mi Pérez. Bon dia.
6: Bon dia. Una situació fresqueta a hores d'ara al Pirineu. Ha pogut baixar la temperatura allà més que dies enrere, però en canvi a la resta de contrades l'ambient és molt suau. Tenim moltes temperatures a hores d'ara voltant els 20 o 22 graus, per exemple. Tenim alguns núvols baixos escampats per les fondalades i una bona llampegada, però en aquest cas mar endins. Hi ha un espectacle de tempesta a sobre del mar que no afectarà terra ferma. De fet, aquesta tarda sí que hi haurà algunes tamborinades que apareixeran sobretot a la banda del Ripollès i la Cerdanya, en alguns racons també de l'oest de la Garrotxa. Però quan més cap a l'Empordà, més moments de clarianes amb l'entrada del vent de Provençal inhibidor d'aquestes tempestes. També, independentment, aquest matí alguna gotellada, poca cosa, cap a la selva, sempre amb un ambient xafogós i suau. N'estem pendents a la xarxa.
5: Has escoltat el temps amb el suport de Llenyes Empordà.
2: Encara ets a temps d'aconseguir llenya seca i de qualitat per a l'hivern. Demana-la ara i rep-la còmodament a casa.
5: Truca a l'Alfred 661 98 33 86. Llenyes Empordà, a Mollet de Peralada i Figueres.
0: I la informació continua a empordà.info. Actualitzacions 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. I cada dimarts ampliem l'actualitat comarcal, el setmanari de l'Alt Empordà. Empordà, fent comarca.

Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dijous, 1 d'octubre, tens la daurada, la peça de 400 a 600 grams aproximadament, a un preu imbatible de 8 euros amb 95 cèntims al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.

0: Molt i molt bones, ja hi tornem com sempre, com cada setmana, a la nostra fita habitual de repassar les 10 primeres posicions i les novetats de la llista del Top 30 de Vilafant FM. Com sempre, una volada molt, molt ràpida sobre la llista del Top 30. I com sempre, començarem per les novetats de la setmana. Què et sembla?
1: Novetats de la setmana.
0: Venim carregadíssims aquesta setmana. La primera, Maluma.

si són aquesta nova interpretació de Maluma que es fa acompanyar per Shakira, s'anomena Agua. Més novetats que li han bandit al seu treball Company.

It's a Perfect Man. I ara mateix pugem de revolucions. I ens anem a escoltar la nova de Farruko i Juan Magán. Marbella, Nights.

El tòndom aquesta que promet, s'anomena Marbella Nights, Farruko, Juan Magán. Altra novetat que també promet és aquesta nova remescla, aquesta nova versió del Take My Home, d'Armin Van Buuren.

Com de costum, Marvin Van Buren fent meravelles amb la música. Tornem a la terra i tornem amb Elvis Crespo i Belé. Pa bailar!

Caminant per les platges del Carib amb Elvis Crespo i Belé pa bailar. I ara fem un salt amb el temps. Ens deixem caure fins als 90 amb una formació anomenada Cool to Beat. Molts de vosaltres no la coneixeu, altres sí. I aquest treball que ha fet Paul de Breda potser us trenca el cap.

0: Aquest és el techno melòdic progressiu d'aquesta cançó clàssica de Mr. Weed, el senyor Mr. Bain. Les novetats de la setmana. I ara sí, ens anem a repassar les 10 primeres posicions de la llista del Top 30.
1: Número 10.
0: Jason Derulo, Mi Chico.

0: La proposta és de Hagel, trencant esquemes amb aquest el seu Moving to the Sun. Music Power.
1: Número 6,
0: Danny Six. M'acabo.

El nostre número 1 de la setmana torna a repetir, torna a ser Anamena i Lola Índigo, 12 més 1, o sigui 13 setmanes de la llista, i d'aquestes dues com a capdavanter. I fins aquí aquesta ràpida volada, repassada, vulguis dir-li com vulguis dir-li, de les 10 primeres posicions de la llista i les novetats de la setmana. El dimecres al vespre, d'ençà les 9 fins a les 11, repassem la llista completa sense cap mena d'interrupció. Les 30 perquè tu les gaudeixis. Fins a llavors. Apa, siau.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. En mobilitat de la C12 al Albatàrrec, un accident provoca mig quilòmetre de retencions en tots dos sentits i obliga a donar pas alternatiu. També a la C16 entre Barcelona i Sant Cugat del Vallès, un altre accident causa 2,5 quilòmetres de congestió en sentit sud amb un carrer tallat. També hi ha circulació intensa, en aquest cas a l'A2, a l'altura del Bruc, en sentit Lleida, per un vehicle avariat que manté un carril tallat. I en clau política, avui s'acaba el Parlament el debat de política general amb la votació de les conclusions i propostes de resolució dels grups. Serà el tancament de tres sessions marcades pels retrets i acusacions contra el govern per part de l'oposició i els mateixos socis d'investidura. La cambra tombarà una proposta de Junts per reprovar el president de la Generalitat, Salvador Illa, mentre que Esquerra i Comuns li exigeixen que compleixi amb els acords si vol acabar la legislatura. Entre els anuncis, la creació de 20.000 places en residències per gent gran fins al 2030 i la proposta per plantejar un enduriment de les penes per tinença il·lícita d'armes. I també jornada intensa de negociacions la vigília de la votació al Congrés dels dos decrets d'habitatge que no tenen garantits encara els suports. El BOE, de fet, ha publicat aquest matí el segon dels textos que obligaria els propietaris a indemnitzar els lloguers amb 12 mensualitats si no els renoven els contractes amb motius justificats. I mentrestant, el sindicat de llogateres fa una crida a sumar-se a l'acampada de plaça Catalunya de Barcelona després de les cassolades convocades per aquest vespre a les places dels ajuntaments. Una acampada que, segons ha dit la consellera d'Interior, Núria Parlon, el govern no té intencions de desallotjar. En aquest sentit, el jutjat ha suspès fins a nova data el desnonament de la Macarena, que és una dona del barri de Sant Andreu de Barcelona que havia de ser, de fet, desallotjada aquest matí. La decisió s'ha conegut mentre prop d'un centenar de persones es concentraven també al carrer Dotger per intentar evitar el llançament. I avui entra en vigor la nova normativa de trànsit amb canvis per a motoristes, conductors, ciclistes i usuaris de patinets. Els motoristes hauran de portar guants de protecció i calçat tancat en vies interurbanes, mentre que els usuaris de vehicles de mobilitat personal hauran de tenir com a mínim 15 anys i portar casc. També serà obligatori el casc per als ciclistes en vies interurbanes i els repartidors hauran de portar armilla reflectant. I Protecció Civil manté activada l'alerta del Pla Inuncat davant d'un nou episodi de pluges fortes que començarà ara al matí. Les precipitacions poden ser intenses al litoral i prelitoral des del Baix Camp fins a la Selva amb registres de més de 40 litres per metre quadrat en només mitja hora. També es preveuen xàfecs a la Catalunya Central, a Ponent, a Tarragona i a les Terres de l'Ebre que podrien anar acompanyats també de tempesta o calamars. De fet, per la seva banda, l'AEMET també ha emès un avís vermell, en aquest cas per pluges intenses també a les Terres de l'Ebre i al Baix Camp.
0: Notícies en xarxa.
2: 107.3 FM. Cada dia al teu costat. Ràdio Vilafant. La teva ràdio.

0: Molt bon dia, i amb aquestes joguines i el control tècnic, Ivan Yerpes, és que s'ho passa tenir tan bé, és com un nen, ja ho deia jo, eh? No sé si vols dir alguna cosa, Ivan, et deixo entrar, eh?
1: Gràcies, és que m'he fet famós de cop i volta,
0: saps? Sí, és que t'agrada molt jugar amb aquestes cosetes.
1: Home, la IA fa coses molt xules, Mercè Munt.
0: Sí, i el control, va, explica això que vols explicar.
1: Home, és que m'han passat una imatge, jo aquesta matinada vaig gravar un vídeo de la tempesta elèctrica que es veia des de bon punt de l'Empordà cap a Roses, etc. I la imatge l'he penjat a TV3 i avui em passa un company la captura de... Ivan, ets tu? Clar, surt el meu nom, Ivan Yerpes, Vilabertran. Ho vaig gravar des de Vilabertran en l'inici del reportatge, com se diu, de la secció del temps d'en Tomàs Molina. I dic, home, clar que sóc jo.
0: Clar.
1: Quina il·lusió, tu no ho havia vist.
0: I no te'n podies estar de dir-ho, i aquí com tot hi té cabuda, doncs t'he donat veu.
1: Tinc trucades, m'estan contractant a totes.
0: Ah, vale, vale, et deixo. Mentre es vaig arrencant, però si pots, fins a les 12, que m'acompanyis al control tècnic.
1: D'acord.
0: Gràcies, Ivan Yerpes. Bon dia i benvinguts a tots i totes. Un dia més a Entre Hores, a Ràdio Vilafant, al 107.3 de la teva FM. Una nova hora. Avui amb música, tecnologia i teatre. La nostra artista del dia és Billie Eilish, que ens acompanyarà musicalment amb alguns dels seus temes més destacats. També ens acompanyarà una nova temporada Albert Alemany de Clòquio de Vilafant amb totes les novetats tecnològiques. I acabarem mirant cap al món de les arts escèniques, com cada setmana a aquesta hora, amb en Jaume Alsina, amb qui parlarem de teatre, de propostes i de tot allò que passa damunt, darrere de l'escenari i el que toqui. Aquí estem per això, per compartir música, tecnologia i teatre. Avui, tres mirades per començar aquesta nova edició. Comencem?
2: Entre Hores, amb Mercè Munt.
0: Com dèiem, avui posem la mirada en una de les grans artistes de la nova generació. Billie Eilish va revolucionar el pop amb una proposta diferent, minimalista i sobretot, molt personal. Era l'any 2019 quan Bad Guy es va convertir en un fenomen mundial i va arribar al número 1 de la llista Billboard Hot 100. Una cançó que va demostrar que no cal seguir les fórmules tradicionals per conquerir el públic. Així que recordem, recomanem... I comencem amb Billie Eilish.

0: Saps aquest lloc on sempre tornes?
1: On et trobes amb els de sempre i amb els que encara han de venir?
0: A Figueres aquest lloc té nom, el Dinàmic. Perquè no hi ha res com una canya ben tirada. I si l'acompanyes amb productes de casa, com hamburgueses d'autor, tapes variades i unes postres per llepar-se els dits, encara millor.
2: El Dinàmic és molt més que un bar. Més de 50 anys fent història a Figueres, al carrer Montoriol 2. No en dubtis, vine a fer una canya ben tirada.
3: A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral en assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic, amb un equip especialitzat que us acompanya en cada pas. Som referents en homologacions de vehicles i permisos de transport, tant nacionals com internacionals. I pel que fa a assegurances, treballem amb les millors companyies per oferir-vos cobertures a mida per a tota mena de necessitats. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu-nos al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.
4: Atenció, famílies, ja podeu sol·licitar la targeta T16 gratuïta per a infants i joves d'entre 4 i 16 anys. La targeta permet utilitzar el transport públic dins la zona de residència. Sol·licita-la

0: 11 i 11. Entrem directe amb l'Albert Alemany. Bon dia, benvingut a Entre Hores. Ara em preguntava si és el primer, no? Dic si és el primer de la temporada d'aquesta nova temporada, Albert. Gràcies.
1: Bon dia, sí, sí.
0: Des de Clòquio, des de Vilafant.
1: Ah, exacte.
0: Quantes temporades portem? Perquè tu ets un dels veterans, Albert. Jo també has portat...
1: Saps que no ho sé? Quan perds el compte...
0: És una
1: passada,
0: eh?
1: Exacte. Això també vol dir que portem uns anys, eh?
0: Sí, sí, uns quants, uns quants. Molt bé, doncs benvingut i suposo que continuem parlant de tot allò que va avançant tan i tan ràpid, que ja no sé ni quin nom posar-li, perquè tot va tan... que vola.
1: Sí, de fet, en els últims programes hem parlat de la IA,
0: sí,
1: no? De tota aquesta part d'evolució, sobretot l'any passat, ja al final, cada vegada anant més ràpid. Ara, diguéssim, aquesta batalla encara segueix... que ja no es parla d'intel·ligència artificial, sinó que es parla de superintel·ligència,
0: voilà.
1: No? Que hem vist ahir mateix en Trump dient aquest canvi a nivell dels Estats Units, de dir, bueno, ara ja no en direm centres de dades, sinó en direm centres de superintel·ligència. No? Perquè és el plantejament que cada vegada aquesta intel·ligència artificial ha anat pujant més i és la part aquesta. El que nosaltres veiem és que les empreses ara comencen a integrar-la dins. O sigui, fins ara era molt el ChatGPT, no? Que això tothom l'ha remenat, tant a nivell particular o d'allò, i ara a poc la intel·ligència artificial va arribant a dintre les empreses, es va posant cada vegada més a dins, i això ha sigut gràcies a un protocol que es diu MCP, que és la sigla seria el protocol de model de context, que el que permet és que la IA pugui parlar amb les eines de la pròpia empresa. Per fer un símil, si jo tinc un programa de facturació, jo el que puc fer és connectar aquest programa de facturació amb la meva intel·ligència artificial i començar-li a fer preguntes sobre les factures. Digue'm quan hem facturat en aquest client, o fes-me una factura en aquest client, o el que demani, no? Per tant, tota aquesta evolució amb aquest protocol ha fet que a poc hi pugui haver a dintre l'empresa mateix, doncs, que els usuaris puguin començar a interaccionar amb les seves dades. I aquest és el canvi de paradigma. I mentre aquesta part, en la part empresarial i això, en la part dels usuaris finals, tenim el tema dels bots, que seria una altra cosa, que és allà on hi ha ara la batalla forta, que seria, no sé si us sona el Grokbot, tenim ara, per exemple, GPT va presentar abans d'ahir mateix el tema dels dots, no? Que en diuen són els seus bots, que són els dots, serien punts, no? Amb la traducció, i tenim també el Muse de Meta, o sigui, Meta té el Muse, que és, diguéssim, el seu bot que tu pots interaccionar. Què ens trobem en aquest sentit? Els bots és una evolució de la intel·ligència artificial i passa a ser un agent 24 hores.
0: Uah.
1: Per tant, pot predir coses que tu faràs. Per exemple, si el bot ja sap que els divendres a tal hora estàs fent no sé què, doncs et farà propostes d'allò que vas a fer, no? I ja s'avança una mica a les parts aquestes. De més, aquí sí que necessites un volum de computació tan alt que realment només hi quedaran els grans. Aquí sí que ja no pots jugar a una altra lliga, no? I després, clar, aquí estan fent grans inversions, perquè si cada persona té 7 o 8 bots treballant per ell, el consum energètic de cada persona es dispara. No? Perquè, clar, si hi ha una intel·ligència artificial, el que costa, doncs imagineu-vos-en, vàries i més 24 hores que estan cada una. I aquí ara, per això, de cara al ciutadà, el tema del bot és el que a poc l'irà veient i ireu veient, doncs, aquesta integració, i aquí és on hi haurà una part...
0: Tota una revolució.
1: Ah, exacte. Que és, a més, és interessant, perquè al final els bots, quan t'hi acostumes, clar, et fan moltes coses, perquè s'acaben connectant al teu correu, al teu calendari...
0: És a dir, que estem estalviant persones.
1: Bueno, estàs multiplicant una persona per molt. Jo ho veig des de l'altre punt de vista. Quan tu comences a tenir els bots i els vas classificant, perquè els vas especialitzant, o sigui, tu dius, mira, aquest és el bot de gestió del correu, aquest és el bot que me gestiona l'agenda, aquest és el bot que me gestiona tal, és, tu li pots demanar, ostres, compra'm un producte, o mira'm quina és la bicicleta amb aquestes característiques, estigui més bé de preu, i si en trobes una amb aquest preu ja me la pots comprar. Doncs t'ho fan, igual tardaran 3 dies o igual tardaran una setmana, però al final diran, mira, doncs l'he trobat i l'he comprat aquí. O sigui, imagineu-vos l'evolució, no?
0: És molt heavy, eh?
1: Exacte.
0: No, és així.
1: És aquest canvi. Jo, per exemple, el que recomano, el que faig servir més, és Grokbot, que és de Grok, que és de SpaceX, no? L'empresa de l'Elon Musk, que té tota la part dels Grokbots,

0: I està molt bé. És una plataforma que funciona molt bé, va ser la primera a sortir, té moltes funcionalitats, i els altres han anat una mica remolc, i el que van introduint aquests, doncs, realment està molt bé. O sigui, hi ha coses de funcionament que valen la pena. És clar, nosaltres, diguéssim, què anem fent també? És dir, bueno, doncs, en les empreses... des d'empreses de tecnologia, doncs, és oferir-los de dir, mira, doncs connectem el teu software amb els sistemes d'intel·ligència artificial, estiguin bots o no.
1: Què diuen les empreses? Quin és el seu feedback? En plan, de què m'estàs parlant, no?
0: Jo et diria que hi ha tres tipus. Hi ha un tipus que et diu, ui, no, quina por.
1: Què m'estàs explicant ara?
0: Exacte,
1: a mi, no?
0: És ui, la por al canvi.
1: Primer vull veure a veure què.
0: Sí, és a dir, no passa res si arribem tard. No? Tindríem un nivell de dir, mira, jo no d'allò. També tindries el segon nivell, que és l'entremig, que et diu, bueno, però jo les meves dades no les vull públiques i vull una IA privada. És, nosaltres els oferim allò amb un sistema de computació local, no? De dir, vale, muntem un servidor amb la IA local, no irà tan ràpid, no serà un model tan potent, però t'oferim aquesta solució. I posem un model amb IA privada, i en aquest model d'IA privada t'hi posem les eines teves.
1: Sempre pot canviar.
0: Sí, sempre pot anar a la pública o a una altra, però com a mínim ja té una infraestructura que les dades no marxen, que queden a la seva empresa.
1: I ja vas veient una miqueta per on va la cosa.
0: Exacte, i és el d'allò. I després tindríem ja els més kamikazes, o per dir alguna cosa.
1: Com vosaltres.
0: Exacte, que és, vinga, va, tot, no?
1: Anem per totes.
0: I ho vincules tot, i ho poses tot, i després, bueno, clar, té avantatges i inconvenients. Però l'avantatge gros és que, clar, l'empresa et canvia, perquè la fluència de dades o el flux de dades és un altre, perquè tu ja no necessites allò lo típic de, ostres, li haig de preguntar no sé qui, aviam si sap això d'aquell client. Clar, la IA ho sap, perquè té tota la visió de totes les aplicacions i té tota la informació, i això sí que te varia molt, no? I clar, això, quan ho vas aplicant, té el sentit, no? De dir, bueno, doncs mira, doncs hem vist una aplicació. Llavors, avui he portat, m'acompanya la Marta.
1: Bon dia.
2: Bon dia.
0: Que treballa a Clockio, que està, doncs, de suport als nostres usuaris. I la Marta, fa poc, que per exemple en les nostres xarxes, ha presentat l'Iris, no? I a més era una mica que ens l'expliqués, i és una mica va lligada, eh? Però perquè s'entengui aquest flux que ara parlàvem de dades, cap on va.
2: Exacte, bueno, Iris al final és una solució que hem tret dins de Clockio per, com sempre, facilitar el dia a dia dels nostres usuaris, que en aquest cas hem començat pel dia a dia dels administradors, que serien els que, el cap de recursos humans o la persona que s'encarrega de l'equip, i bàsicament és una IA com qualsevol altra IA, seria ChatGPT, Cloud, és una IA conversacional, però es basa en tot el que és el panell de Clockio. Agafa totes les dades que té en el panell de Clockio i tu, quan li fas una pregunta, revisa totes aquestes dades i te la respon. El que fa això és que totes les preguntes de ai, m'agradaria anar a veure què ha arribat tard avui, en comptes d'entrar al panell i mirar a veure què ha arribat avui, o m'he revisat tothom, m'he saltat algú, doncs totes aquestes errors humanes ens els traiem de sobre, i ara preguntant-li l'Iris d'una forma supernormal, i ara ja bastant usual per tothom, perquè qui més qui menys tothom ha utilitzat el ChatGPT o el Cloud fins a dia d'avui, doncs d'aquesta mateixa manera fem que els usuaris preguntin i tinguin la solució ràpid i fàcil sense agobiar, perquè hi ha una barrera de passar els teus recursos humans al digital, perquè tots diuen no sé si ho sabré utilitzar, no sé si em portarà molta feina la configuració, trobar això, trobar allò. Doncs l'Iris, aquest producte que hem creat, és precisament per saltar-nos aquesta barrera també, perquè els usuaris estiguin més tranquils, perquè sabien que podran gestionar el seu equip bé, sense agobiar-se i sense tenir cap mena de problema. I al final és la nostra IA, és el que està fent qualsevol altra IA del món, que és ajudar a solucionar els problemes de la gent, en el nostre cas, pues, de Clockio en concret. I està bé perquè, com comentava l'Albert, també és una IA local. La gent que tingui por de dir dades personals a la IA de Clockio, que és Iris en aquest cas, i així, pues, no hi ha cap mena de problema, perquè tot es queda en servidor local. I això també és una altra tranquil·litat afegida per als nostres clients d'ara. Sí, sí.
0: Clar, en el fons el plantejament d'aquests serveis acaba sent el primer cas que jo us deia que no ho veuen gaire clar. Clar, nosaltres al final a dintre de Clockio hi ha la connexió. O sigui, tu pots connectar Clockio amb Cloud o amb GPT. Uh-huh. Pots connectar i pots fer aquestes preguntes de qui ha arribat tard, dona'm el llistat de treballadors, digue'm qui està de vacances aquesta setmana. Totes aquestes coses ja t'ho contesta la màquina, perquè accedeix a les dades a través d'aquest protocol i t'ho donen. Però clar, com que no tothom vol fer aquest pas, el que hem fet doncs, és dir, vale, doncs nosaltres, en model privat, per seguir la protecció de dades i tot aquest, doncs sortim amb un model Iris, que és una aplicació mòbil que te la descarregues, i si tu ets responsable d'aquella empresa, pots loguejar. I així, després, doncs, pregunta. No? I avui, per exemple, nada menys que avui parlàvem amb una empresa i em deia, ostres, ja em pregunta-li aquesta setmana qui sol arribar tard, no? Clar, perquè solen ser les preguntes que Recursos Humans ha de fer de seguiment, no?
1: Clar.
0: O de dir, tu, i l'última setmana de desembre, pregunta-li qui tinc de vacances, no? Doncs clar, aquestes coses que a vegades per departaments o que d'allò, doncs el que hem posat és fer-ho fàcil, de dir, tu encara no coneixes la IA, no et vols involucrar massa, doncs, bueno, doncs et presentem. Exacte. L'Iris, i així amb l'Iris doncs, podràs començar-te a introduir sense haver de tocar gaire res, no?
1: Exacte. I sense agobiar-te gaire, si li van estar desitjant fer-te alguna pregunta, Albert, o Marta. Sí.
3: Ho esteu comentant a nivell de gestió per lo que és un equip, no? Un cap, això també entraria en un futur a nivell del propi usuari que a vegades vol consultar dies d'assumptes que ha realitzat, vacances que li poden quedar, consultar coses per no haver de buscar, que ell mateix fes una cerca dins de l'històric del propi treballador?
0: Clar, això és un dels dubtes, i te poso el doble dubte aquí. Per un costat, com a producte, sí que ho podem fer i és per nosaltres molt senzill. El tema és si els responsables també volen que es pugui fer o no, no? I fins a on te li poso el límit en el treballador, perquè una empresa dirà, no, mira, jo vull que la IA els hi pugui fitxar, perquè podries arribar-ho a fer.
1: Sí.
0: Clar, perquè, per exemple, hi ha serveis d'aprovació de permisos, aprovació de vacances, o sigui, l'administrador pot aprovar les vacances des de la IA mateix. És, clar, aquesta part, aquí hem de posar els filtres i és el complicat, inclús per nosaltres acaba sent de dir, bueno, fem-ho primer
1: anem
0: pels administradors,
1: parts.
0: No?
1: Parts.
0: No, i a més, Marta, tu a vegades tens anècdotes en aquest sentit, no? De coses que passen a vegades en algunes empreses.
1: Exacte.
0: I
1: per exemple?
2: Totes les empreses, al final, cada empresa és una casa i cada casa és un món, i tothom te demana especificacions i coses de que jo és que aquí sí que deixem fer això, però això no, tot i que vols ho teniu configurat així, a veure si podem fer així, i clar, aquí és el punt on ens parem i pensem, clar, fins on t'obrim, fins on no obrim, també el fet de que si obrim ara això del fitxatge, el d'IA per als treballadors, imagina que de cop podem fitxar per la IA, sí, clar, si jo em descarrego l'aplicació en la meva IA i entro amb el teu password i contrasenya, et puc fitxar des del meu mòbil, des de la meva IA, saber des d'on. Clar, aquí comencen a entrar tot aquest tipus de coses, perquè ja només amb el fitxar amb un PIN ja ens diuen que és que es passen els PINs, es passen les contrasenyes. Doncs clar, imagina't tu si enganxem una IA amb un robot superintel·ligent, més intel·ligent que tots, i comencem a fer coses així. Llavors, clar, trobar la línia entre una cosa i l'altra, entre que tothom estigui còmode, és el que m'ha complicat.
1: És el que deia l'Albert una miqueta, pas a pas, perquè tot això ens ha vingut molt de cop i volta, molt ràpid, i sempre hi ha els llestos, no?
2: Sí, sí.
0: Sí, abans quan demanaves un exemple clar, és amb el que vam tenir bastanta batalla, és les vacances, en teoria, l'estat dels treballadors diu que els has de gaudir a dia sencer. Però doncs et trobes empreses que fan a migdies, altres empreses que fan a hores.
2: Sí.
0: Sí, i clar, te quedes sorprès i dius, com és que es poden canviar les vacances per hores? Ah, no, sí, podem fer hores de vacances. Ostres, això és molt raro. No, una cosa és un permís, però l'altra són les vacances. I les vacances haurien de ser dies sencers. No? Dius, jo faig un dia de vacances, faig un dia de vacances. No, aquí fem migdies. I llavors, clar, són adaptacions que t'acabes trobant, no? I del dia a dia que són, bueno, que no hi havies pensat i que a vegades passen. I llavors, clar, també ens trobem en un moment que s'ajunten com diverses coses. Una és, per un costat, la normativa laboral, que cada vegada és més rígida, i sobretot amb els horaris, amb la normativa, i per tant cada vegada també fa que les empreses s'hagin d'anar adaptant. I hi ha empreses que no estan adaptades, i quan tu poses un software que sí que compleix, l'altre no compleix, i has de trobar el punt d'equilibri. I aquest és un. I l'altre és que ara, amb l'entrada de les IAs, que tot el volum d'informació que gestionen, ara és molt fàcil de gestionar. No? Perquè, clar, tu pots agafar d'un treballador i poso un exemple pràctic que jo faig servir a l'empresa, i és nosaltres tenim per un costat el fitxatge de les persones, de l'equip, i per l'altre ells han d'anar posant totes les hores a què treballen, a quins projectes i què és el que han anat fent, no? Van, hi ha un report, no? De dir, mal, doncs jo he vingut 8 hores i aquestes 8 hores he dedicat 2 hores aquí, 2 hores allà i 2 hores a l'altre. I això, quan tu acabes la setmana, ha d'encaixar. Si he fet 40 hores, he treballat 40 hores, no?, per entendre'ns. Doncs clar, jo abans havia d'anar manualment, mirant, aviam qui havia fet hores, qui no, qui faltava i tal. Clar, li vaig dir a la IA, tu cada divendres a les 4 de la tarda, que és que acabem a les 3, a les 4 tu revises tots els fitxatges, mires el d'allò i envia un mail personalitzat a cada un que no ha complert l'horari.
2: Corroboro. M'arriben.
0: I clar, i ho fa sol. Però és clar, comences a automatitzar coses d'aquestes, i ara he posat una cosa que és molt senzilla en el fons, però que m'atreu molta feina, perquè entre una cosa i l'altra tardava una hora i pico a fer la revisió.
1: I això, re, 2 minuts.
0: No, ara ja no són, no, ni clar, 2 minuts, perquè és ho fa que, cada dia.
1: De manera automàtica.
0: Cada divendres a les 4 ho fa. I és aquestes coses, aquestes automatitzacions que semblen una tonteria, quan comences a sumar-les, és les que es dispara.
1: Albert Alemany, Marta, estaríem aquí molta més estona parlant d'aquest món que a mi em ve molt gros, la veritat, ho he de reconèixer, però és el dia a dia, és el present i és el futur. Així que moltíssimes gràcies per compartir-lo amb nosaltres des de Clockion, des de Vilafant. Fins a la propera.
0: Molt bé, moltes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres. I continuem amb Billie Eilish, una cançó molt més íntima que es diu Everything Wanted, publicada l'any 2019, que explora sentiments com la pressió, la fama i la relació amb les persones que tenim més a prop. La cançó va ser escrita juntament amb el seu germà Phineas, el seu principal col·laborador musical. Everything I Wanted.

0: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dijous 1 d'octubre tens la daurada, la peça de 400 a 600 grams aproximadament, a un preu imbatible de 8,95 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
1: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
2: Entre hores, entre música, persones i històries.

0: Hi ha una gamba capaç de produir un soroll tan potent que pot arribar a aturdir els seus rivals. És la gamba pistola, un crustaci marí amb una de les armes més sorprenents del món animal. Una de les seves pinces és molt més gran que l'altra i funciona com una mena de pistola biològica. Quan tanca la pinça a una velocitat extraordinària, crea un raig d'aigua tan ràpid que es forma una bombolla de decapitació. Aquesta bombolla col·lapsa gairebé immediatament i produeix una ona de xoc intensa. El més sorprenent és que la temperatura dins de la bombolla pot arribar a ser extremadament alta durant un instant. Però el tret no és només espectacular. El soroll produït pot superar els 200 decibels a poca distància, convertint aquestes gambetes en algun dels animals més sorollosos del planeta. La pinça també serveix per caçar. La gambeta pot utilitzar l'ona de xoc per deixar temporalment atordit a un peix o una altra presa i després aprofita el moment per capturar-la. I encara hi ha una altra curiositat. En algunes zones, les colònies de gambetes pistola poden generar tant soroll que interfereixen amb sistemes de detecció submarina.
1: A plec de Manoli Palol Sabaldòria. El diumenge 4 d'octubre, a les 9 del matí, sortida de la caminada pel Manol des de l'Alzina de Camp Massanet. A les 11, esmorzar gratuït pels socis dels amics a Palol Sabaldòria. Botifarra al caliu i pa amb tomata, no socis 5 euros. A les 12, reflexions sobre la pèrdua del patrimoni natural a càrrec de Martí Boada, doctor en Ciències Ambientals i geògraf. A continuació, presentació dels llibres Poesia forestal i Fruits del bosc dels Països Catalans d'en Martí Boada. Recordeu, diumenge 4 d'octubre, 29è aplec de Manol i Palol Sabaldòria. Organitza els amics de Manol i Palol Sabaldòria. No hi faltis.
2: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision, milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
3: Vilafant soluciona. Aquest és el nou apartat de l'app Vilafant per notificar incidències a la via pública que substitueix l'app Línia Verde. Ajuda'ns a millorar Vilafant. Fanals que no funcionen, desperfectes amb voreres, brossa on no toca. Notifica-ho fent servir Vilafant soluciona. Descarrega't l'app Vilafant. A més de Vilafant soluciona, tindràs tota la informació municipal, notícies, podràs fer inscripcions per les activitats i molt més.
4: Avança't a l'hivern amb Llenyes Empordà. Ara és el millor moment per comprar llenya. Més seca, més bona i al millor preu.
5: Disposem de llenya d'olivera, alzina, roure i freixa. Ideal per a xemeneies, estufes i barbacoes. També venem carbó vegetal, pèlets i llenya amb Big Bag.
4: Repartiment a domicili per a particulars, empreses i professionals a tot l'Alt Empordà. Amb certificat de bàscula que garanteix el pes de la llenya que es lliura.
5: Troba'ns a Mollet de Peralada i també a Figueres. Confia en els professionals de Llenyes Empordà i demana per l'Alfred. 661-98-33-86.
4: Si bona llenya vols cremar, a Llenyes Empordà has de trucar.
6: Entrones, una hora per descobrir, compartir i gaudir.
7: I viatgem ara fins al 2021 amb la cançó que dona nom al seu segon àlbum d'estudi, el de Billie Eilish. Es diu Happier Than Ever, que comença de manera molt íntima i tranquil·la, però que va creixent fins a convertir-se en una explosió emocional. És precisament aquest canvi d'intensitat el que fa que sigui una de les peces més especials del seu repertori. Seguim ara, doncs, com dèiem, en Happier Than Ever de Billie Eilish.

0: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision, milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: Uau! Quina furgoneta!
2: L'he llogat a Iberfurgo.
1: Està com nova, ni sembla de lloguer.
3: A Iberfurgo trobaràs una àmplia flota de furgonetes de càrrega, de passatgers, carrossades i també turismes sempre en excel·lents condicions i amb pressupostos adaptats a les teves necessitats. Visita'ns al polígon Pont del Príncep, carretera nacional 2, quilòmetre 2, Naua, a Vilamalla, o fes la teva reserva a iberfurgo.com. Iberfurgo, el vehicle que necessites quan el necessites.
4: Entra hores amb Mercè.
5: De les 12 del migdia d'aquest dijous, 1 d'octubre, 2 minutets per 3:15, i anem directes a parlar amb en Jaume Alsina. Bon dia, Jaume.
6: Hola, bon dia.
5: El món de les arts escèniques que ens presenta cada setmana a aquesta hora.
6: Sí, comencem l'octubre i continuem ja amb programacions. I tenim per començar una que ja en vam parlar la setmana passada, una estrena de la companyia T4, que estrena Nit de Reis. I això no en direm gaire res perquè ja en vam parlar amb ells, ens ho van explicar, però només recordar-vos que és divendres i dissabte a les 8 del vespre i diumenge a les 18 hores a sobre, damunt del teatre, de l'escenari del Teatre del Jardí. I seguim a Figueres amb Teatre Familiar, que també aquest diumenge 4 a les 18 hores la peça Mular o la gran està recomanada a partir de 6 anys. Mular és una faula marinera sobre la por de el desconegut i a la necessitat que tenim els humans de controlar la natura i treure'n profit. És una coproducció que està entre la companyia 5 cèntims i la Fira Mediterrània de Manresa i va obtenir un parell de premis al Festival Feten. Sempre parlo de premis del Festival de Feten moltes vegades amb espectacles infantils i potser la gent no sap què és el Festival Feten. El Festival Feten és un festival de teatre infantil i juvenil que es fa, el festival internacional que es fa a Gijón, i està considerat el més important d'Espanya com a festival de teatre pels nens i els joves, i té un reconeixement internacional, i per això són tan importants obtenir algun premi Feten, perquè per dir-ho d'alguna manera vindrien a ser com el premi Max del teatre infantil i juvenil. Aclarit això, doncs ells varen guanyar dos premis, una a l'escenografia i l'altra a la millor il·luminació en el festival aquest. I ara ja d'aquí ens en anem a la comarca, perquè a Figueres tenim ple el cap de setmana amb T4 i aquest infantil, però ens en anem a la comarca i començarem a Roses, on el diumenge dia 4 també tenim teatre familiar, en aquest cas a les 12 del matí, amb el Petit Univers, amb el clown Marcel Gros, un clown mític del nostre panorama infantil i juvenil. És un espectacle tendre i molt divertit que no us el podeu perdre. Està organitzat per l'associació Optimis, com sempre, i ja us dic, us ho recomano, perquè veure en Marcel Gros fent teatre per nens petits i no tan petits amb qualsevol element, creant històries, és meravellosa. A més, sempre amb la seva tendresa, vull dir, és un espectacle preciós per veure i per passar-s'ho bé. I d'aquí ens anem a Avinyonet. Avinyonet, que d'un any més han organitzat el seu festival, el Follet d'Avinyonet, que seran els dies 3 i 4, o sigui, el dissabte 3 i el diumenge 4, amb actuacions musicals, contes, cinema, jocs, circ i tot el que us pugueu imaginar, perquè la mainada i els que no som tan mainada ens ho puguem passar bé. I d'aquí ens anem a Pedret a Marzà, i en aquest cas va de música, amb el festival Pedret Folk, que es farà el divendres dia 2 i el dissabte dia 3, amb mercats d'artesania, grups de folk, espectacles de dansa, concursos de talents, i bé, per anar-hi també en família, hi haurà activitats també infantils. Hi ha altres coses que trobareu per allà. Per tant, com veieu, bueno, a més d'aquests dos llocs, tenim festa majors a Garrigàs, hi ha altres llocs, vull dir que si mireu les agendes comarcals, doncs trobareu les festes majors que hi ha, amb les seves sardanes i els seus balls i aquestes coses. Com veieu, la comarca segueix amb molta marxa, l'Empordà està a capeta, vull dir, encara que s'hagi acabat l'estiu i els grans festivals i hagi marxat molta gent, tenim moltes coses pels d'aquí, fetes pels d'aquí i disfrutades pels d'aquí. I això és tot el que tenim aquests dies, i la setmana que ve més, perquè la setmana que ve afegim un dia més festiu, per tant hi haurà més programació, i tenim, entre elles tenim el retrat de Dorian Gray, que és una peça on Àngels Gullons es llueix i que ha tingut un gran èxit per tot on ha anat, i sobretot la seva temporada que va fer a Barcelona, i que si no teniu entrada encara espavileu, perquè sé que en queden poques. I ja parlarem d'altres coses de les que hi haurà la setmana que ve.
5: Jaume, tu tens clar on aniràs aquest cap de setmana?
6: Jo aquest cap de setmana tinc clar que vaig a veure els companys de T4, en principi, i tenia una altra cosa el dissabte.
5: Follet.
6: No, Follet no iré. El dissabte vaig a Girona, a la Sala del Planeta, a veure l'estrena d'un espectacle infantil.
5: Molt bé.
6: Perquè jo sóc molt nen i me van molt els infantils.
5: Sempre.
6: Ja ho diuen, que els vells són com els nens, doncs jo faig això, vaig a veure infantils.
5: Doncs a gaudir-ho, Jaume, tant com puguis.
6: Molt bé.
5: Moltes gràcies per acompanyar-nos i fins la setmana que ve. Bon dia.
6: Fins la setmana que ve, que hi haurà més, eh? La setmana que ve robaré més temps.
5: Molt bé. Gràcies per avisar. Adéu, Jaume Alsina.
6: Adéu.
7: Són les 11. Apugem el volum. Comença Entre Hores. A Ràdio Vilafant, 107.3 FM.
8: A Vilafant, recordeu que teniu a la vostra disposició la deixalleria municipal, de dilluns a divendres de 10 a 13 hores i de 16 a 19 hores.
9: I podeu portar envasos, fluorescents, piles, bateries, pintures, tèxtil, olis vegetals, plàstics, vidre, ferralla i metalls, mobles, electrodomèstics i runa de construcció.
8: De dilluns a divendres de 10 a 1 i de 4 a 7.
9: Dissabtes de 10 a 13 hores.
8: Diumenge tancat.
9: I recordeu que de setembre a juny les tardes són de 15 a 18 hores.
8: Per a la recollida de mobles i voluminosos, recollida de poda a l'hivern a domicili, truqueu al 972 54 60 20 abans de dimecres a les 14 hores.
9: Deixalleria de Vilafant. Fem entre tots un municipi més net i sostenible.
7: Societat, cultura, paisatge, patrimoni i gent. Cada dia de dilluns a divendres de 12 a 13 hores del migdia a la teva ràdio local. Punt de trobada. El magazín de comarques de Girona.
10: XXIX aplec de Manoli Palol Sabol Dòria. El diumenge 4 d'octubre a les 9 del matí, sortida de la caminada pel Manol des de l'Alzina de Camp Massanet. A les 11, esmorzar gratuït pels socis dels amics a Palol Sabol Dòria. Botifarra al Caliu i pa amb tomata. No socis 5 euros. A les 12, reflexions sobre la pèrdua del patrimoni natural a càrrec de Martí Boada, doctor en Ciències Ambientals i Geògraf. A continuació, presentació dels llibres Poesia Forestal i Fruits del Bosc dels Països Catalans d'en Martí Boada. Recordeu, diumenge 4 d'octubre, 29è aplec de Manol i Palol Sabaldòria. Organitza els amics de Manol i Palol Sabaldòria. No hi faltis.
9: Connecta amb nosaltres. Connecta amb Entre Hores. A Ràdio Vilafant, 107.3 FM.
5: 8 minutets només per arribar ja a les 12 d'aquest migdia i volem acabar avui amb una de les cançons més recents i també més exitoses de Billie Eilish, Birds of a Feather, que forma part de l'àlbum Hit Me Hard and Soft, publicat el 2024, i que ens mostra una artista més pop i també més melòdica. El títol fa referència a una expressió anglesa que podríem traduir com Déu els cria i ells s'ajunten. Una cançó sobre connexions profundes que posa el punt i final al nostre dijous dedicat a les noves generacions. I així sona.

0: Vilafant soluciona. Aquest és el nou apartat de l'app Vilafant per notificar incidències a la via pública que substitueix l'app Línia Verde. Ajuda'ns a millorar Vilafant. Fanals que no funcionen, desperfectes amb voreres, brossa on no toca. Notifica-ho fent servir Vilafant soluciona. Descarrega't l'app Vilafant. A més de Vilafant soluciona, tindràs tota la informació municipal, notícies, podràs fer inscripcions per les activitats i molt més.
1: La publicitat més directa és, sense dubte, la publicitat de la ràdio. Anuncia't a Ràdio Vilafant. Amb nosaltres trobaràs preus econòmics, la qualitat d'un mitjà capdavanter a la comarca i la seriositat de molts anys de treball. Informa't de les nostres tarifes perquè el teu negoci, comerç o restaurant es pugui anunciar a través de la nostra emissora. Truca'ns a Ràdio Vilafant. 972 54 63 02.
2: Societat, cultura, paisatge, patrimoni i gent. Cada dia de dilluns a divendres de 12 a 13 hores del migdia a la teva ràdio local. Punt de trobada. El magazín de comarques de Girona.
3: L'Ajuntament de Vilafant recorda que ja està en vigor la nova ordenança de civisme 2025.
4: Si tens un gos, és obligatori diluir amb aigua les miccions a la via pública i, com sempre, recollir-ne les femtes. No fer-ho és una infracció sancionable.
3: Les sancions són clares, lleus, de 200 a 750 euros i, en cas de reiteració, fins a 1.500 euros.
4: Per facilitar el compliment de la norma, l'Ajuntament regala un bidó plegable i penjant per portar aigua, que es pot recollir a les dependències municipals.
3: No hi ha excuses. Respectar l'espai públic és responsabilitat de tothom.
4: Ajuntament de Vilafant.

entre 4 i 16 anys. La targeta permet utilitzar el transport públic dins la zona de residència. Sol·licita-la a través del formulari de l'ATM de Girona. Per a més informació, entreu a atmgirona.cat. T16 gratuïta. Multa en transport públic.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. El Servei Meteorològic de Catalunya ha elevat a 5 de 6 l'alerta per pluges intenses al Garraf, al Penedès, al Camp de Tarragona i a l'Ebre. L'avís vermell de perill començarà a les 12 a les comarques del Garraf, l'Alt i Baix Penedès, al Tarragonès, al Baix Camp i també a l'Alt Camp. A partir de les 6 de la tarda, l'alerta 5 de 6 se situa al Baix Ebre, al Montsià i a la Terra Alta. A partir de la mitjanit i fins a les 6 de la matinada es quedarà al Baix Ebre i al Montsià. Ara les 12, de fet, hi ha prevista una compareixença de Protecció Civil per tal d'explicar l'evolució i el pronòstic d'aquests ruixats. I en clau política, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha reclamat un pacte de país a Catalunya i a Espanya per facilitar l'accés a l'habitatge. Ell ha desitjat que el Congrés dels Diputats aprovi demà els decrets i adverteix que el risc que l'habitatge fracturi la societat, com assegura, ja va passar la crisi del 2008.
2: Jo reclamo en aquest sentit un pacte de país. Em refereixo a Catalunya i em refereixo també a Espanya, un pacte de país d'uns mínims, i tinc expresso també el meu desig de que les coses demà al Congrés dels Diputats vagin raonablement bé, i podem enviar un missatge conjunt a la societat que aquest tema ens importa, perquè el pitjor és que els ciutadans no percebin que des de les institucions hem detectat que aquí hi ha una situació greu i preocupant i intentem donar-hi resposta. Dient la veritat, això no se soluciona en un dia ni en un mes, però es poden fer coses.
1: Ho ha dit en el darrer dia del debat de política general que clourà amb la votació de les conclusions i les propostes de resolució dels diferents grups. Mentrestant, el sindicat de llogateres fa una crida a sumar-se a l'acampada de Plaça Catalunya de Barcelona després de les cassolades convocades aquest vespre a les places dels ajuntaments. Una acampada que, segons ha dit avui la consellera d'Interior, Núria Parlon, el govern no té intencions de desallotjar. En aquest sentit, també el jutjat ha suspès fins a nova data el desnonament de la Macarena en una dona del barri de Sant Andreu de Barcelona que havia de ser desallotjada aquest matí. La decisió s'ha conegut mentre prop d'un centenar de persones es concentraven també al carrer Dotger per intentar evitar el llançament. I avui entra en vigor la nova normativa de trànsit amb canvis per a motoristes, conductors, ciclistes i usuaris de patinets. Els motoristes hauran de portar guants de protecció i calçat tancat en vies interurbanes, mentre que els usuaris de vehicles de mobilitat personal hauran de tenir mínim 15 anys i portar també casc. També serà obligatori el casc per als ciclistes en vies interurbanes i els repartidors hauran de portar armilla reflectant. I, de fet, un total de 95 persones han mort en 91 accidents a la xarxa viària interurbana de Catalunya fins al mes de setembre. Són dades provisionals que ha fet públiques avui el Servei Català de Trànsit. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Ràdio Vilafant.
1: 107.3 FM. En directe.
2: En directe.
1: Ivan Yerpes.
3: Aquí estem, a la sintonia de Vilafant FM en aquest 1 d'octubre, aquest 2026, amb actualitat i grans èxits des de l'FM, començant amb aquesta versió de I'm Alive de Celine Dion amb Majestic i de Jack.

Escoltant aquesta versió que han fet, aquesta proposta musical de Celine Dion, també encantats de que Celine Dion hagi tornat als escenaris i ho ha fet amb molta energia, moltíssima. Torna, doncs, a emocionar, a posar la pell de gallina escoltant les seves cançons, les de tota la vida, amb la seva veu un altre cop recuperada, eh? I d'aquí passem a Maneskin, amb un altre so contundent, és el Davyside.

0: babysit.
1: 9 lletres, fira amb més de 1.000 vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero. 9 lletres, què deu ser, una fira de cotxes?
2: Expocasió, home.
1: Clar, Expocasió, on hi ha cotxes, furgonetes i autocaravanes. Boníssim, Expocasió.
3: Torna Expocasió Girona, els dies 16, 17 i 18 d'octubre a Fornells de la Selva.

0: Whoops.
1: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision, milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
2: Els professionals d'OptiPunt amb nosaltres també des de fa molts anys a l'FM, també a Ràdio Vilafant. Com Loquillo i com Dani Martín, junts fan aquesta versió espectacular del Feo, Fuerte y Formal.

feo, fuerte y formal. Amb Loquillo i Dani Martín, des d'aquí, des de Ràdio Vilafant FM. Què tal, com estàs passant la jornada d'aquest dijous? Esperem, doncs, que bé. Recorda que avui, per cert, hi ha mercat a Figueres. I anem amb la música de la vilafantenca, Nayara López, per continuar amb aquest Lunes por la Mañana.

0: Uau, quina furgoneta! L'he llogat a Iberfurgo. Està com nova, ni sembla de lloguer.
1: A Iberfurgo trobaràs una àmplia flota de furgonetes de càrrega, de passatgers, carrossades i també turismes sempre en excel·lents condicions i amb pressupostos adaptats a les teves necessitats. Visita'ns al polígon Pont del Príncep, carretera nacional 2, quilòmetre 2, Naua, a Vilamalla, o fes la teva reserva a iberfurgo.com. Iberfurgo, el vehicle que necessites quan el necessites.

podria ser un himne perfectament, aquesta proposta de Miqui Núñez, Serem més forts, com també podria ser un himne totes les cançons del empordanès Miquel Abres, perquè des de la Bisbal ens arriba aquesta cançoneta que vam presentar el gener del 25 i que sona amb aquesta intensitat.

0: Saps aquest lloc on sempre tornes?
1: On et trobes amb els de sempre i amb els que encara han de venir?
0: A Figueres aquest lloc té nom, el Dinàmic. Perquè no hi ha res com una canya ben tirada. I si l'acompanyes amb productes de casa, com hamburgueses d'autor, tapes variades i unes postres per llepar-se els dits, encara millor.
2: El Dinàmic és molt més que un bar. Més de 50 anys fent història a Figueres al carrer Monturiol 2. No en dubtis, vine a fer una canya ben tirada.
3: I aquí continuem amb la música d'Olivia Dean. Una mica de relax amb aquest So

Deien que ens relaxàvem amb Olivia Dean perquè ho hem fet amb aquest So Easy i ara ho farem amb música catalana, amb els Oques Grasses i aquest Sort de tu.

0: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dijous, 1 d'octubre, tens la daurada, la peça de 400 a 600 grams aproximadament, a un preu imbatible de 8,95 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
1: Si vols ser la compra bé, has d'anar a Carrefour.
2: I aquí continuem, ara amb una de les altres bones veus, la de Pablo López amb La Función. Espectacular aquesta cançó, per cert, eh? Déu-n'hi-do, quin compositor.

podeu sol·licitar la targeta T16 gratuïta per a infants i joves d'entre 4 i 16 anys. La targeta permet utilitzar el transport públic dins la zona de residència. Sol·licita-la a través del formulari de l'ATM de Girona. Per a més informació, entreu a atmgirona.cat. T16 gratuïta. Multa en transport.

I vinga, continuem amb més Ràdio Fórmula d'aquest matí de dijous, ja migdia. Quasi, quasi, hora de dinar, eh? Pretty Face amb Robbie Williams.

so contundent. Déu-n'hi-do, molt bona proposta musical, Pretty Face de Robbie Williams, aquí a 10 minuts per la una. I ara també és sorprenent la carta de presentació del que va ser un dels seus darrers treballs discogràfics. Parlem, doncs, de la Rosalía amb aquesta proposta, Berghain, amb, doncs, presentació, com dèiem, dins de Lux, un dels darrers treballs.

you till you love me, till you love me, till you love me.

Aquest octubre, Vilafant també és cultura. El proper dissabte, dia 10, a Palol-Sabol d'Òria, jornades de patrimoni europeu. A les 11 del matí, visita guiada amb el professor Toni Cobos. A les 12, presentació del llibre Figueres de Por 4. Vilafant a càrrec de Crealit. El diumenge 18, a Palol-Sabol d'Òria, Dia Mundial del Càncer de Mama. A les 6 de la tarda, diverses activitats. Tarda de màgia amb Raül Black, lectura de poemes i altres activitats a benefici Vilafant contra el càncer. El divendres 23 d'octubre, al Centre Cívic Les Mèlies, teatre La Tempesta. A 7:15, amb teatre lliure Tramuntana, taquilla inversa. El dissabte 31 d'octubre, al CAU, a les 11 del matí, pels més petits, l'Hora del Conte, amb gra de sorra. I el dissabte 31 d'octubre, a les 6 de la tarda, espectacle infantil i castanyes amb Clau de Sol. Aquest mes d'octubre, Vilafant és cultura.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, la una us parla, Maria Lara. Protecció Civil envia unes alertes a les comarques del Garraf, Penedès, Tarragones i l'Ebre per pluges intenses i torrencials aquesta tarda. És el cas de les Terres de l'Ebre, volíem dir, avisa que les tempestes es concentraran a partir de la nit i la matinada i poden quedar estàtiques durant moltes hores i es podrien acumular fins a 200 litres per metre quadrat. Escoltem ara l'Imma Soler, sotsdirectora de Protecció Civil, que demana precaució i evitar zones inundables.
2: Prioritzar, si podem, doncs, les vies principals davant de vies secundàries, no tenir vehicles aparcats en zones on te pugui ploure, on te pugui acumular aigua, no baixar a buscar els vehicles a soterranis quan ja la pluja ha començat i sobretot també doncs, estar molt amatents del radar meteorològic per veure per on està passant aquestes possibles precipitacions, quina intensitat pot tenir.
1: A les comarques del Montsià, el Baix Ebre i Terra Alta, les tempestes s'allargaran fins demà al matí i es poden produir fenòmens també de temps violent. I en clau política, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha reclamat un pacte de país a Catalunya i a Espanya per facilitar l'accés a l'habitatge. Ell ha desitjat que el Congrés dels Diputats aprovi demà els decrets i adverteix del risc que l'habitatge fracturi la societat, com assegura ja va passar a la crisi del 2008. Tot plegat ho ha dit en el darrer dia del debat de política general que clourà amb la votació de les conclusions i les propostes de resolució dels diferents grups. Tot plegat quan el sindicat de llogateres fa una crida també a sumar-se l'acampada de plaça Catalunya de Barcelona després de les cassolades convocades per aquest vespre a les places dels ajuntaments. Una acampada que, de fet, segons ha dit la consellera d'Interior, Núria Parlon, el govern no té intencions de desallotjar. I en aquest sentit, en parlant d'habitatge, el jutjat ha suspès fins a nova data el desnonament de la Macarena, una dona del barri de Sant Andreu de Barcelona que havia de ser desallotjada aquest matí. La decisió s'ha conegut mentre prop d'un centenar de persones es concentraven al carrer Dotger per intentar evitar el llançament. I avui entra en vigor la nova normativa de trànsit amb canvis per a motoristes, conductors, ciclistes i usuaris de patinets. Els motoristes hauran de portar guants de protecció i calçat tancat en vies interurbanes, mentre que els usuaris de vehicles de mobilitat personal hauran de tenir com a mínim 15 anys i portar casc. També serà obligatori el casc per als ciclistes en vies interurbanes i els repartidors hauran de portar armilla reflectant. I un total de 95 persones han mort en 91 accidents a la xarxa viària interurbana de Catalunya fins al setembre, segons dades publicades avui pel Servei Català de Trànsit. La xifra suposa un 16% menys que en el mateix període de l'any passat, quan es van registrar 113 víctimes mortals. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Li posem ritme a la teva vida. La teva vida. Ràdio Vilafant, 107.3 FM. La teva música.

I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.

0: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
1: Salutacions i benvinguts en aquesta nova edició de l'informatiu i en aquest primer d'octubre.
2: Figueres torna a impulsar els vals de descompte per fomentar el comerç local després de l'èxit de les campanyes anteriors.
1: L'avís d'uns veïns permet rescatar una dona que havia caigut al balcó de casa seva a Figueres.
2: Campany acollirà aquest dissabte l'elecció i proclamació del nou pobillatge comarcal de l'Alt Empordà.
1: Figueres estrena un servei gratuït de mediació per resoldre conflictes abans d'arribar a judici.
2: El club Trail Running Cap de Creus tanca la Copa Catalana amb grans resultats a Alcanar.
1: I el rosinc Joan Jorquera es penja la medalla de plata a l'Open de Varsovia amb taekwondo.
2: I també tancarem l'edició de l'informatiu i ho farem amb la previsió del temps des de la xarxa de comunicació local.
0: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
2: L'Ajuntament de Figueres tornarà a posar en marxa la campanya Si t'estimes Figueres, compra a Figueres, amb una partida de 100.000 euros destinada a incentivar les compres als establiments de la ciutat. La campanya funcionarà del 20 d'octubre al 25 de novembre i permetrà als figuerencs majors de 18 anys i empadronats a la ciutat obtenir dos vals de 10 euros de descompte cadascun. Per utilitzar cada val caldrà fer una compra mínima de 20 euros en algun dels establiments adherits. Els comerços podran inscriure-s'hi del 14 al 19 d'octubre, mentre que els ciutadans podran descarregar els vals a partir del dia 20. La iniciativa arriba després dels resultats de les dues campanyes anteriors que van generar més de 13.200 compres i un impacte de prop de 677.000 euros als comerços de la capital.
1: Els bombers de Figueres van rescatar aquest dimecres al migdia una dona que havia caigut al balcó del seu habitatge en un segon pis de l'avinguda Salvador Dalí. Uns veïns d'un edifici del davant van veure la dona a terra i van alertar els serveis d'emergència. Els bombers van utilitzar un camió a escala per accedir al balcó i poder entrar a l'habitatge i obrir la porta des de dins. En l'actuació també hi va participar el sistema d'emergències mèdiques. L'operatiu va obligar a tallar temporalment un dels carrils de l'avinguda Salvador Dalí.
2: Campmany acollirà aquest dissabte 3 d'octubre l'elecció i proclamació dels nous representants del pobillatge comarcal de l'Alt Empordà. La jornada reunirà candidats i candidates de 8 poblacions de la comarca: Cabanes, Campmany, Llançà, Figueres, Peralada, Vilafant, Vilanova de la Muga i Vilatenim. Durant el matí es faran les proves dels aspirants i a partir de 4:45 de la tarda començarà una cercavila pels carrers de Campmany amb els gegants del municipi. La proclamació dels nous representants tindrà lloc a les 5 de la tarda al Centre Civil La Fraternal, amb l'acompanyament musical del duet Covertons. L'acte és obert a tothom i està organitzat pel Consell Comarcal de l'Alt Empordà, el Foment del Pobillatge Català i l'Ajuntament de Capmany.
0: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
1: Figueres i l'Alt Empordà disposen d'un nou servei de mediació express, una iniciativa gratuïta que permetrà intentar resoldre determinats conflictes que ja es troben en tramitació al jutjat. El servei neix d'un acord entre el Col·legi de l'Advocacia de Figueres a l'Alt Empordà i el Centre de Mediació de Catalunya i està pensat principalment per a procediments relacionats amb família i dret civil. L'objectiu és facilitar que les parts puguin arribar a un acord de manera més ràpida i dialogada, evitant quan sigui possible haver d'esperar la celebració del judici o una sentència. Les mediacions seran gratuïtes, voluntàries i confidencials. Es faran a la mateixa seu judicial de Figueres i les parts continuaran comptant amb l'assistència dels seus advocats.
2: L'equip de tecnificació del Club Trail Running Cap de Creus ha tancat aquest cap de setmana a Alcanar la seva participació en la Copa Catalana de Curses per Muntanya 2026. En l'última prova van destacar les victòries d'Ivet Moreta, Gaston Trossel en categoria infantil i Dèlia Barbeta en la marxa infantil. També van pujar al podi Lili Trossel, Clara Noblejas i Naya Liaño. Pel que fa a la classificació general de la Copa Catalana i a l'espera de la confirmació oficial de la federació, Naya Liaño seria campiona en categoria cadet femenina, seguida de Jana Caselles, segona. Oleguer Macau, en juvenil, i Rubén Martínez, en cadet, ocuparien la tercera posició de les seves respectives categories. El club tanca així una temporada marcada per la regularitat i l'evolució dels joves esportistes en l'equip de tecnificació.
1: El taekwondista rosinc Joan Jorquera ha aconseguit la medalla de plata a l'Open de Varsovia, a Polònia, en una nova cita internacional. Jorquera va superar els representants d'Àustria, Dinamarca i els Estats Units abans d'arribar a la final, on es va enfrontar al tunisià Mohamed Kagil, campió mundial i medallista olímpic. El rosinc va acabar cedint a la final i es va penjar la plata, un resultat que arriba poc després d'haver aconseguit l'or a Alemanya. Aquest nou podi permet a Joan Jorquera continuar sumant punts per als rànquings olímpics i mundial de taekwondo.
3: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
4: El temps, amb el suport de Llenyes Empordà. Avança't a l'hivern i encarrega ja la teva llenya seca de qualitat.
5: Servei a domicili a tot l'Alt Empordà. Truca a l'Alfred al 661 98 33 86. Llenyes Empordà, a Mollet de Peralada i Figueres.
2: Doncs amb el patrocini de Llenyes Empordà arriba aquesta informació del temps que ens acosta en Lluís Mi Pérez. Bon dia.
6: Bon dia. Una situació fresqueta a hores d'ara al Pirineu. Ha pogut baixar la temperatura allà més que dies enrere, però en canvi a la resta de contrades l'ambient és molt suau. Tenim moltes temperatures a hores d'ara voltant els 20 o 22 graus, per exemple. Tenim alguns núvols baixos escampats per les fondalades i una bona llampegada, però en aquest cas mar endins. Hi ha un espectacle de tempesta a sobre del mar que no afectarà terra ferma. De fet, aquesta tarda sí que hi haurà algunes tamborinades que apareixeran sobretot a la banda del Ripollès i la Cerdanya, en alguns racons també de l'oest de la Garrotxa. Però quan més cap a l'Empordà, més moments de clarianes amb l'entrada del vent de Provençal inhibidor d'aquestes tempestes. També, independentment, aquest matí alguna gotellada, poca cosa, cap a la selva, sempre amb un ambient xafogós i suau. N'estem pendents a la xarxa.
5: Has escoltat el temps amb el suport de Llenyes Empordà.
4: Encara ets a temps d'aconseguir llenya seca i de qualitat per a l'hivern. Demana-la ara i rep-la còmodament a casa.
5: Truca a l'Alfred 661 98 33 86. Llenyes Empordà, a Mollet de Peralada i Figueres.
7: I la informació continua a empordà.info. Actualitzacions 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. I cada dimarts ampliem l'actualitat comarcal, el setmanari de l'Alt Empordà. Empordà, fent comarca.
8: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
9: Toda la noche es que voy a la disco a perrear.
8: La ràdio que ens uneix.
9: Yo sé que te voy a joder, recordarme las canciones tristes.
10: La teva companyia diària.

0: 9 lletres. Firen més de 1.000 vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero. 9 lletres, 9 lletres. Què deu ser una fira de cotxes?
1: Expocasió, home.
2: Ah, clar, Expocasió, on hi ha cotxes, furgonetes i autocaravanes. Boníssim, Expocasió.
3: Torna a Expocasió Girona. Els dies 16, 17 i 18 d'octubre a Fornells de la Selva.
4: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
5: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dijous, 1 d'octubre, tens la daurada, la peça de 400 a 600 grams aproximadament, a un preu imbatible de 8 euros amb 95 cèntims al quilo. Sempre les millors promos. Car

0: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: Primer desnonament aturat en virtut dels decrets d'habitatge arran del cas Mari Carmen. Ha estat a Barcelona, al districte de Sant Andreu, en concret, on s'ha pogut impedir que marxés de casa la Macarena, una dona de 40 anys amb un perfil d'especial vulnerabilitat. El jutjat ha acceptat suspendre el llançament fins a nou avís arran d'un requeriment del sindicat de llogateres, al·legant els decrets del Consell de Ministres. Ho ha anunciat el seu portaveu, Enric Aragonès.
2: És el primer desnonament que se suspèn en base a aquest decret i ha evitat que es fes fora de casa seva la Maca. Demà aquest decret s'haurà de convalidar al Congrés dels Diputats. Que cada partit tingui sobre la seva consciència abans de votar el patiment que estan provocant els desnonaments.
1: Totes les mirades estan posades en Junts i el PNB a 24 hores de la votació al Congrés, que pot fer decaure els textos després que avui Podem ja ha anunciat que hi donarà suport. Els juntaires faran aquesta nit una executiva per decidir quin serà el sentit del seu vot. És dijous 1 d'octubre de 2026 i tenim més titulars. Alerta vermella a les Terres de l'Ebre i al Baix Camp per pluges torrencials a partir d'aquesta tarda, Sònia Kerr.
3: Protecció Civil ha enviat un avís des d'alert al Garraf, al Penedès, al Camp de Tarragona i l'Ebre. El cap de predicció del Meteocat alerta de la violència de les tempestes que poden caure a partir d'aquesta nit a l'Ebre.
4: Hem activat un avís de la possibilitat que en aquesta zona del sud del país puguin arribar a superar quantitats de més de 200 litres per metre quadrat en tot l'episodi. Amb aiguats que, a banda, poden anar acompanyats de fenòmens de temps violents, sobretot els associats al vent, com pot ser doncs, algun tornado o alguna mànega.
1: Amb aquest panorama estem més pendents que mai de la previsió del temps. Lluís Mibérez, bon dia.
5: Bon dia. Situació complicada a hores d'ara en algunes comarques del país, però d'una forma francament local. En qualsevol cas, patacs d'aigua molt destacables, torrencials, ja estan provocant problemes en alguns indrets de la costa de Tarragona. Déu-n'hi-do, per exemple, la pluja i la tempesta molt de vent que ha anat caient entre les viles d'Altafulla i Roda de Barà, aproximadament. És on s'ha produït la màxima precipitació fins a hores d'ara. Però s'ha de dir que encara tindrem algun patac d'aigua torrencial amb probables problemes d'inundacions en aquesta costa del Baix Penedès i també del Tarragonès. Independentment, cada vegada més ruixats a la resta del Camp de Tarragona, també a la Catalunya Central i especial cura entre el Solsonès, el Berguedà, el nord d'Osona i la comarca del Lluçanès. També al llarg de la tarda acabarà plovent una mica a les comarques de Ponent i ja aquesta propera vesprada i nit, senyora ploguda amb problemes, probablement, a les Terres de l'Ebre. N'estarem molt pendents a la xarxa.
1: Gràcies, Lluís Mi. Parlant de temperatures, avui també us explicarem els detalls de la campanya de la grip i del Covid d'enguany. Més coses, la validació imminent de la llei d'amnistia marca el 9è aniversari del referèndum de l'1 d'octubre.
3: El president del Tribunal Constitucional ha recordat que la sentència que s'emetrà dimarts serà vinculant per a tots els estaments judicials, volíem dir. Una sentència favorable a la llei acostaria el retorn de l'expresident Carles Puigdemont.
1: Entren en vigor canvis en el Codi de Circulació que afecten especialment els conductors de bicicletes i patinets.
3: Que hauran de dur més elements de protecció. A partir d'ara tampoc no podran coincidir el verd per als vianants amb el taronja intermitent per als vehicles.
1: En cultura, el Festival de Cinema de Sitges ha venut gairebé un 20% més d'entrades que l'any passat, a una setmana per a l'inici.
3: També l'Ajuntament ha notat que augmenten les reserves hoteleres. Tot plegat s'atribueix en part per l'anunci de la presència de figures mediàtiques com Peter Jackson o Danny DeVito.
1: Els esports, golejada del Barça a la Lliga de Campions femenina de futbol abans de rebre el Real Madrid. Joan Barberà.
6: El conjunt blaugrana s'imposa a la Roma per 0-6 en la segona jornada. El proper repte és el Madrid, que diumenge visita el Camp Nou en partit de Lliga.
1: El control de so Francesc Ávila, la redacció i coordinació Sònia Kerr. Passant 4 minuts de les 2.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Un jutjat de Barcelona ha aturat el primer desnonament acollint-se en els decrets Mari Carmen, que arribaran demà al Congrés dels Diputats. Tot plegat ha passat aquest matí a primera hora, quan la nova normativa ha fet possible la suspensió del desallotjament de la Macarena. Aquesta dona de 40 anys i que respon a un perfil d'especial vulnerabilitat continuarà al seu pis de lloguer al districte de Sant Andreu de Barcelona. Anna Ruiz, bon dia.
7: Hola Marta, bon dia. El portaveu del sindicat de llogateres, Enric Aragonès, ha fet l'anunci aquest matí després que desenes d'activistes a favor del dret a l'habitatge hagin donat suport a la Maca davant el pis on viu de lloguer a Sant Andreu. Des del sindicat també s'ha aprofitat per llançar un avís als partits polítics que encara no tenen clar votar a favor dels dos decrets.
2: És el primer desnonament que se suspèn en base a aquest decret i ha evitat que es fes fora de casa seva la Maca. Demà aquest decret s'haurà de convalidar al Congrés dels Diputats. Que cada partit tingui sobre la seva consciència abans de votar el patiment que estan patint, que estan provocant els desnonaments, les morts que estan provocant els desnonaments. El que es vota demà és si a la maca se l'hauria d'haver fet fora de casa avui o si hi ha d'haver-hi mecanismes de protecció davant dels desnonaments per a les persones com ella.
7: Aragonès ha enumerat un llistat d'accions reivindicatives a partir d'ara, com ara la convocatòria de cassolades aquest vespre i l'anunci del sindicat de llogateres d'afegir-se a l'acampada de Plaça Catalunya. D'altra banda, col·lectius a favor de l'habitatge han convocat per dissabte vinent una gran mobilització a l'Hospitalet de Llobregat.
1: I és que 24 hores de la votació al Congrés d'aquests decrets d'habitatge, totes les mirades estan posades en Junts i el PNB amb la incògnita sobre el sentit del seu vot. Això després que Podem hagi anunciat aquest matí el suport a tots dos textos que, a partir d'endavant, ara necessiten com a mínim l'abstenció del partit de Carles Puigdemont o dels nacionalistes bascos.
3: El Juntaire celebra en aquesta nit un executiu per decidir el sentit del seu vot.
1: I avui el BOE publica el segon dels decrets que recull les demandes del sindicat de llogateres, però que compta amb poc consens polític per poder ser aprovat. Quina és la lletra petita? Carina Bellbé, bon dia.
8: Bon dia. Doncs aquest decret obliga els propietaris a indemnitzar els llogaters amb un any de lloguer si no renoven els contractes amb causes justificades. Per exemple, si necessiten el pis per a ells o per a algun familiar, o si el llogater no hi viu durant 6 mesos consecutius. Tampoc s'indemnitzarà si el llogater rebutja una oferta amb una pujada màxima del 10% si s'ha rehabilitat el pis. El text també inclou les pròrrogues indefinides del lloguer, una mesura que modifica la durada dels contractes del primer decret, una norma que afecta els contractes nous, però també els vigents, i que entrarà en vigor demà, quan està previst que es debati al Congrés juntament amb el primer decret. Per aprovar-se només necessiten l'abstenció de Junts o del PNB. Aquesta és la crida a la responsabilitat que ha fet el president Pedro Sánchez en un vídeo publicat a Instagram.
9: Este viernes los grupos parlamentarios tendrán que elegir a quién protegen, a las personas que viven en las casas o a quienes hacen una fortuna con ellas, a los pequeños propietarios o a los fondos buitre. Porque lo que está en juego está claro. Eso lo saben todos. El derecho a la vivienda frente a la especulación.
8: Més enllà de l'aprovació demà dels dos textos, des de Barcelona, el president Salvador Illa ha reclamat un pacte de país en habitatge a nivell estatal.
10: Jo reclamo en aquest sentit un pacte de país, em refereixo a Catalunya i em refereixo també a Espanya, un pacte de país d'uns mínims. I tinc, expresso també el meu desig de que les coses demà al Congrés dels Diputats vagin raonablement bé.
8: Mentrestant, les cambres de la propietat de Catalunya han advertit que els decrets Mari Carmen faran reduir l'oferta d'habitatge de lloguer.
1: Doncs en contrast amb el cas de la Macarena de Barcelona, a l'Hospitalet de Llobregat, els Mossos investiguen el suïcidi d'un home al barri de la Florida. Es tracta d'un home que tenia un ordre de desnonament del local on tenia el negoci. Mitjans de l'Hospitalet, Anna Rodríguez.
11: L'home de 60 anys era molt conegut al barri perquè feia de sabater. Estava molt preocupat perquè havia rebut una notificació de la propietat de l'edifici on tenia el negoci que l'informava que s'havia iniciat un procediment per desallotjar-lo i no renovar-li el contracte i que el dia 5 d'octubre era la data límit. Els Mossos investiguen la mort com un suïcidi perquè han trobat una nota de comiat adreçada a la seva família. Manuel Gutiérrez és veí del barri.
12: Me dijo, dije, cuando tenga los zapatos arreglados, te llamaré o te lo llevaré o para tu cuñada. Digo, pues vale, pues quedamos en eso. Me dio una tarjeta con el teléfono y entonces digo, pues vale. O sea que nos despedimos en la puerta y digo, hasta ahora, digo, pues me voy a acercar a ver. Y entonces, o sea que me he encontrado, que me he quedado, o sea, vaya, pues de piedra.
11: Fons municipals han explicat que l'home portava 2 anys sense pagar el contracte de lloguer a la propietat i que aquesta li havia sol·licitat que abandonés l'immoble. Tot i això, i també segons fons municipals, l'home no es trobava en situació de vulnerabilitat. No havia sol·licitat assistència dels serveis socials ni tampoc a serveis d'ajut als negocis.
1: I a tot això afegim la veu dels sindicats. Belén López, secretària general de Comissions Obreres a Catalunya, creu que aquests decrets són mesures pal·liatives i que no solucionen l'emergència habitacional actual.
3: En declaracions a la xarxa, López defensa que s'ha de mantenir la mobilització social per pressionar les administracions i obligar-les a moure fitxa tant en l'habitatge com en d'altres àmbits que afecten directament el benestar de la ciutadania.
13: Pensem que ha de continuar la pressió al carrer perquè hem de situar en el centre del debat polític les necessitats reals de les persones treballadores i en tenim diverses. Una és la vivenda, l'altra és el tema de la inflació, els salaris, el tema de la prevenció de riscos laborals, etc, etc. I aquests són els temes de debat que hi han de ser.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Alerta vermella a les Terres de l'Ebre i al Baix Camp per pluges torrencials a partir d'aquesta tarda. Protecció Civil ja ha enviat un avís. És alerta a les comarques del Garraf, el Penedès, el Camp de Tarragona i l'Ebre. En el cas de les Terres de l'Ebre, a més, avisen que les tempestes es concentraran a partir de la nit i matinada. Poden quedar estàtiques durant més de 18 hores i es podrien acumular més de 200 litres per metre quadrat. Esther Minguell, bon dia.
14: Bon dia. L'avís dels mòbils demana extremar precaucions amb la mobilitat i les activitats a l'aire lliure i no apropar-se a zones inundables. Les tempestes afectaran aquesta tarda tot el territori, però seran més intenses al litoral del sud de Barcelona i al Tarragonès, on es pot superar el llindar dels 40 litres per metre quadrat en mitja hora. A la nit i matinada es concentraran a les Terres de l'Ebre, on s'ha enviat un altre alert. Les tempestes poden quedar-s'hi estancades fins demà a mig matí. Ho explica Santi Segalà, cap de predicció del Meteocat.
15: Una situació meteorològica que afectarà Castelló pot arribar al sud de Catalunya i en aquesta zona mantenir-se de manera estàtica durant 12-18 hores. Això és el que ens ha fet posar a l'avís de color vermell del llindar d'intensitat en 30 minuts. Hi ha dos llindars més que afecten aquesta zona, que és la probabilitat de que se superi el de més de 90 litres en 3 hores durant 3 períodes consecutius. Això vol dir que en el cas de que es compleixi la predicció pot arribar a superar-se en tot l'episodi els 200 litres per metre quadrat, que és molta quantitat d'aigua en aquest període de temps.
14: Al Montsià, Baix Ebre i Terra Alta, les tempestes poden anar acompanyades de fenòmens de temps violent, com tornados, mànegues o fortes ratxes de vent.
1: Justament avui hem sabut que el setembre d'enguany ha estat el més càlid des que es tenen registres, tot i les tempestes torrencials que han caigut.
3: Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, setembre ha estat especialment càlid a les zones més elevades del país, amb anomalies de més de 5 graus respecte de la mitjana climàtica i diverses nits càlides. Destaca l'excepcionalitat de la primera setmana del mes, amb diversos dies per sobre dels 40 graus de màxima a la Vall de l'Ebre i Ponent.
1: La validació imminent de la llei d'amnistia i el possible retorn de l'expresident Carles Puigdemont a Catalunya marquen el 9è aniversari avui del referèndum de l'1 d'octubre. El Tribunal Constitucional emetrà la sentència dimarts que ve sobre la llei d'amnistia i el Parlament ha fet un acte commemoratiu per la jornada. Mont Carvajal, bon dia.
16: Bon dia. L'expresident Carles Puigdemont ha defensat avui des de les xarxes socials la legitimitat de l'1 d'octubre i ha defensat el procés irrenunciable i democràtic, ha dit, de la independència. El Tribunal Suprem ha de decidir encara quan aixeca les ordres de detenció que encara té actives contra ell, Comín

0: Una vez que el Tribunal Constitucional lo que hace es establecer una doctrina.
1: Mentrestant, en un acte al Parlament, el president de la Cambra, Josep Rull, ha avisat que s'haurà de tornar a parlar d'independència.
2: Que l'aplicació sense reserves a la llei d'amnistia no resol la qüestió de fons, ni molt menys l'anhel de llibertat que va portar a organitzar l'1 d'octubre del 2017. I que n'haurem de tornar a parlar a fons.
1: El Suprem també haurà d'aixecar les inhabilitacions de Jordi Turull, Raül Romeva, Dolors Bassa i d'Oriol Junqueras, que aquesta tarda pronunciarà una conferència.
3: Justament coincidint amb l'1 d'octubre, avui ha de quedar vist per a sentència el cas per la pèrdua d'un ull de Roger Español. La vista però s'ha suspès aquest matí durant unes hores per la incompareixença de salut d'un dels policies acusats, que ha hagut de ser atès en un hospital per un quadre d'hipertensió.
4: El tribunal l'ha ajornat fins a la una del migdia i ha demanat a la seva advocada que aporti una justificació mèdica. L'advocat d'Español, Benet Salellas, ha exigit que es dicti una sentència de recerca i captura contra aquest policia. La sessió s'ha pres al migdia perquè s'ha reprès al migdia, volíem dir, perquè el policia ha reaparegut.
3: I aquesta tarda, el ple del Parlament votarà les propostes que els partits han fet en el debat de política general. Moltes són sobre habitatge, però també hi ha la proposta de Junts de reprovar el president Salvador Illa, un fet inèdit, per cert, que no tirarà endavant.
4: No, perquè Esquerra i els comuns no hi votaran a favor. On sí que podria haver-hi acord és en rebaixar l'impost de transmissions patrimonials en un pla de xoc per recuperar la fiabilitat de Rodalies i en un per reduir les llistes d'espera mèdiques. Els anuncis que ha fet Illa sobre habitatge, el fons d'emergència per comprar pisos a persones vulnerables a punt de ser desnonades o la compra compartida van a part i no es votaran perquè són compromisos del govern.
5: Notícies en xarxa.
3: És un quart de tres, atenció, perquè avui han entrat en vigor un bon grapat de noves normes de circulació. A pobles i ciutats els principals afectats són els usuaris de bicicletes i de patinets, que s'hauran de protegir millor per conduir-los. En especial els repartidors, que a partir d'ara han de dur sempre casc i armilla reflectant.
4: Una altra novetat fa referència als encreuaments regulars per semàfors. A partir d'ara ja no podran coincidir el verd per als vianants amb el taronja intermitent per als vehicles.
3: I atenció, perquè els incompliments poden comportar sancions de fins a 200 euros. Marc Dalmau.
6: Les noves normes de trànsit es defineixen a partir dels perfils d'usuaris. Així, qualsevol que vagi en patinet està obligat a portar casc i armilla reflectant. Ara bé, els particulars només hauran de fer servir l'armilla de nit, mentre que els repartidors l'hauran de portar sempre, també si van en bicicleta o en moto. Rellevants també són les novetats per conductors i passatgers de moto que a partir d'ara hauran de portar sempre guants per carretera i calçat tancat a qualsevol via. Cristian Bardagí és director de l'àrea de mobilitat del RAC.
7: Això és un canvi molt rellevant respecte a l'ús social que s'estava fent de la moto, tant dels guants com del calçat, i caldrà una bona campanya d'informació per sensibilitzar tots els usuaris, perquè si no, s'han multats.
6: Des d'avui, cap conductor queda exempt de portar el cinturó, ja sigui taxista o conductor d'autoescola, per exemple, i per carretera queda regulat com deixar pas als vehicles d'emergències.
7: Els conductors hem de saber que estem obligats a deixar pas, obrir un carril, el més a l'esquerra possible, és a dir, entre el carril que està més a l'esquerra i el següent, deixar un corredor de pas perquè puguin accedir els vehicles d'assistència, la policia, les ambulàncies, els bombers.
6: Per avançar un ciclista a la via caldrà reduir la velocitat almenys 20 km per hora per sota del màxim permès, una norma que en carreteres de velocitat limitada a 30 o 40 km per hora farà que a la pràctica no es pugui avançar als ciclistes.
3: El Servei Català de Trànsit ja va anunciar que a Catalunya no es permetria que les motos circulin pel voral, tal com sí que es permet des d'avui a la resta de l'Estat.
4: El seu director, Ramon Lamiel, ha dit a la xarxa que a Catalunya el voral s'utilitza per resoldre emergències.
8: Nosaltres veiem que és molt difícil d'aplicar a les nostres carreteres i especialment a la regió metropolitana. El voral per nosaltres és un espai d'emergència, on resolem l'emergència, on s'hi acumulen cotxes avariats, s'hi acumulen cotxes accidentats, on els bombers també hi fan operacions, per exemple, quan hi ha un incendi de vehicle. Per tant, el voral l'hem de preservar com un espai de resolució d'accidents.
3: Parlem de salut. Dilluns que ve començarà la campanya de vacunació contra la grip i la Covid. Els primers en fer-ho seran els més vulnerables, per exemple, els nens o els més grans. Salut fa una crida per primer cop a vacunar-se els mestres i el professorat. La ciutadania no podrà anar de manera espontània als centres de primària per rebre les injeccions fins al 16 de novembre, un mes més tard que l'any passat. Maite Polo, bon dia.
9: Bon dia. A partir de dilluns serà el torn de les dones embarassades, els majors de 80 anys.

0: persones que viuen en residències i els nens i nenes menors de 5 anys. La vacuna intranasal està indicada dels 2 als 5. També hi estan convocats els professionals sanitaris i sociosanitaris i, com a novetat, els mestres i el professorat. 120.000 persones ja tenen cita. La injecció contra la grip pot evitar la quarta part d'hospitalitzacions, el 40% d'ingressos a la UCI per aquest virus i una de cada 3 morts atribuïbles a aquesta infecció. Montse Martínez és cap de Servei de Medicina Preventiva del Departament de Salut.
1: És un missatge potent. La grip en certes persones, especialment aquelles persones on indiquem la vacunació, no és només una setmana al llit, pot tenir complicacions i aquelles persones poden acabar hospitalitzades, ingressades a UCI o fins i tot morir si pateixen les complicacions d'una infecció de grip. I de Covid també.
0: El 26 d'octubre s'obrirà la segona fase de la vacunació contra la grip i la Covid, amb cita prèvia per a persones de 60 anys o més, altres grups de risc i professionals de serveis essencials.
2: Ens situem ara a Tortosa, però no deixem la salut. En concret, anem fins al campus Terres de l'Ebre de la Universitat Rovira i Virgili, on avui un grup d'alumnes han estat víctimes d'assetjament masclista a través d'unes ulleres de realitat virtual, això sí. L'experiència sota el títol Si no ho vius, no ho sents és una iniciativa de la Unitat d'Igualtat de la Universitat. Ràdio Tortosa, David Benito.
3: El projecte té com a objectiu evidenciar diferents tipus de violència masclista en primera persona a través d'una eina que permet posar-te als ulls d'una noia que pateix aquest tipus d'agressions sovint invisibilitzades. Així ho han viscut els alumnes del campus.
4: Era una situació com bastante cotidiana i al final creo que mucha gente quizás no lo interpreta como acoso o una situació incómoda si no lo llega a vivir.
5: Yo la verdad que sí, ha sido bastante desagradable. Me he sentido asqueado, te diría. Este es un tema el que las mujeres, por desgracia, bueno, cada vez se van abriendo más a decir y comentar qué les pasa, pero que aún está muy invisibilizado.
6: Los hombres o a lo mejor personas muy jóvenes que no se han trobado mai en esta situación puguen pues empatizar una mica en lo que podem viure les dones de vegades quasi gairebé tots els dies de la nostra vida.
3: La proposta l'ha desenvolupada UbTools Virtual Experience, un projecte que combina les noves tecnologies i l'educació social per abordar problemàtiques presents en entorns formatius.
2: I ens jubilem de la feina no de la vida és el lema que centra la celebració avui del Dia Internacional de les Persones Grans.
7: L'acte central s'ha celebrat a la plaça de Sant Jaume de Barcelona amb la lectura d'un manifest en què s'ha reivindicat la necessitat de garantir els drets de les persones grans i combatre l'edatisme. Escoltem l'activista Mercè Mas.
8: Fem una crida a les institucions, a la societat civil i a tota la ciutadania a treballar conjuntament amb nosaltres per construir una societat més inclusiva que respecti totes les edats i garanteixi els drets de tothom.
7: A Catalunya, la gent gran representa un 20% de la població, això és 1.600.000 persones.
2: I és moment per a la cultura. A una setmana per arrencar el 59è Festival de Cinema de Sitges, ja ha venut gairebé un 20% més d'entrades que l'any passat per aquestes dates. L'anunci de la presència de figures mediàtiques, com Peter Jackson o Danny DeVito, n'és un dels motius, segons els organitzadors. L'Ajuntament de la localitat del Garraf també ha notat que cada vegada es fan més pernoctacions als hotels sitgetans. David Navarro, bon dia.
9: Bon dia. L'anomenada roda de premsa institucional ha servit per afegir el director Casey Affleck i l'actriu Heather Graham a la llista de convidats al festival. També per recordar que enguany es fa la segona edició del programa Maestres, que porta creadores de primer nivell com Adrián Barbó o Bàrbara Rey per conèixer la seva visió de la indústria. També hi haurà nova oportunitat per a joves actors i actrius com Zoe Stein, que es podran promocionar a la Blood Red Carpet. Moltíssimes activitats en 10 dies d'un festival que, com ha explicat la directora de la Fundació que l'organitza, Mònica Garcia, ja ha venut un 19% més d'entrades.
10: El festival realment porta 3 anys de creixement continu, al voltant del 10-12-14% segons l'any. Aquest any anant avançant els continguts amb les presències, no?, de que hem anat dient, Sir Peter Jackson, Danny DeVito, un continu d'avançar aquest programa que ha provocat una major atenció.
9: De fet, la mateixa ciutat de Sitges ha notat en els darrers anys un increment en les pernoctacions hoteleres. Aficionats que volen gaudir del cinema fantàstic o d'activitats com la Zombie Walk, que arriba a la 18a edició.
2: I Joan Dausà ha exhaurit en menys de 48 hores les més de 10.000 entrades que eren a la venda pels seus concerts de Nadal a la Basílica de Santa Maria del Mar de Barcelona.
7: Gairebé 3 mesos abans, el cantant ha penjat el cartell d'entrades exhaurides pels 8 concerts que oferirà els dies 15, 16, 17 i 18 de desembre en aquesta joia del gòtic català.
2: I és moment per la informació esportiva. ens porta Joan Barberà. Bon dia, Joan. Golejada del Barça a la Lliga de Campions femenina de futbol abans de rebre el Real Madrid.
11: Bon dia, Marta. El conjunt blaugrana es va imposar la Roma per 0-6 i el proper repte és el Madrid, que diumenge visita el Camp Nou en partit de la Lliga F. Escoltem el tècnic Pere Romeu.
12: Bé, ha sigut un partit un pèl diferent al que ens esperàvem, perquè l'equip rival ens ha fet un canvi en el plantejament del que veníem fent, vale? Per tant, ja només per això fa que sigui un partit totalment diferent. Crec que ens hem adaptat molt i molt ràpid en el partit, per tant és algo que crec que mostra la bona variabilitat que té aquest equip. Hem controlat molt bé el mig del camp, hem jugat força bé, així que la versió nostra d'avui és super, super, super positiva.
11: I el Terrassa ha quedat eliminat de la Copa Federació, diu adeu al somni de classificar-se per a la Copa del Rei. Ràdio Municipal de Terrassa, Miqui Romagosa.
13: El somni del Terrassa Futbol Club acaba en un malson. Derrota contundent al camp del Sestao per 4-1 en un partit on els agarencs, amb un gol de Zelma, van ser capaços d'empatar el partit, però a partir d'aquí el Terrassa, l'equip d'Oriol Alsina, no va ser capaç de reaccionar. En cap moment es va sentir còmode en un terreny de joc típic del País Basc, amb dificultat per poder trenar jugades. També defensivament el Terrassa no va estar encertat i la falta d'encert de cara a porteria, una de les coses que ha condemnat el Terrassa en aquest inici de temporada, doncs ha deixat a l'equip d'Oriol Alsina sense el somni de la Copa del Rei. Ara toca pensar en la Lliga, toca oblidar aquesta competició, tot i que l'afició agarenca veu com una nova oportunitat de poder treure el cap en el futbol i de poder donar un pas endavant, s'acaba esborrant.
11: I aquest proper diumenge el duel de la segona federació entre el Terrassa i el Girona B es podrà seguir en directe a les televisions locals i a la xarxa més, serà diumenge a partir de les 6 de la tarda. La Federació Catalana de Futbol ha presentat avui la temporada 2026-2027. També ha fet la presentació de la nova samarreta oficial de la selecció catalana en una campanya on volen jugar un partit tant amb l'absoluta masculina com amb la femenina. La nova samarreta, cal dir que recupera les 4 barres. Escoltem Joan Soteres, president de la Federació Catalana de Futbol.
14: Tenim una samarreta, vaja, crec que és el que es mereix les nostres seleccions, les 4 barres de Catalunya. Aquest país, doncs, se'ns coneix per les 4 barres i seguirem així. I en quant a seleccions, doncs, bueno, se'ls tindrem, doncs, l'absoluta masculina, l'absoluta femenina, tant en futbol com en futbol sala. Crec que som un referent com a seleccions també a tot Espanya.
11: En l'acord entre la Federació Catalana i la xarxa de comunicació local, cada diumenge a les 4 de la tarda, partits de la Lliga Elite que es poden seguir a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més. En plena poliesportiva, el Barcelonet ha guanyat la Supercopa d'Europa en superar el Marsella en un duel emocionant. Escoltem el jugador de l'equip català, Unai Biel.
15: Ja sabíem que el Marsella és un rival molt complet, que juguen un joc molt físic, molt ordenat, i bueno, també portant una bona pretemporada, ho sabem, i veníem preparats i sabíem que no anava a ser gens fàcil. Portem temps jugant molt bé i bueno, aquest any ens hem d'oblidar de l'any passat. Aquest és el primer pas d'aquest any i començar a crear el nostre joc i el nostre sistema.
11: I avui el Barça d'handbol juga contra el Veszprém la final del Mundial de Clubs, el maig a partir de les 8 del vespre.
2: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Són gairebé 2:15. Nosaltres hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Nutrició amb Laura Crosas.
2: Arrels a la tardor. Sembla que l'estiu s'allarga cada any una mica més i aquell fred que acompanyava l'època de torrar castanyes i coure moniatos al forn és tímid i només treu el cap per refrescar els vespres. Per tant, cal començar a canviar la compra i omplir el rebost i el frigorífic de fruites i verdures de temporada. En aquesta ocasió, us parlaré de les verdures d'arrel, unes indispensables de la cuina de tardor per a preparar l'organisme de cara a l'hivern. En trobareu algunes de ben conegudes i apreciades, com la pastanaga, però també d'altres que la cuina moderna està recuperant, com l'api rava o el salsafí. Totes elles tenen en comú que es cultiven sota terra i que porten nutrients o hidrats de carboni complexes que ajudaran a l'organisme a resistir les baixes temperatures i les típiques infeccions de tardor. Juntament amb bulbs com cebes, porros o alls i tubercles, com la patata o el moniato, acabaran de rodonir els plats de tardor. Altres arrels, a més de les citades, són els rabanets, els naps, les remolatxes o la xirivia. Si les coneixeu, sabreu que difereixen molt en sabor i colors, fet que les fa encara més interessants per a crear plats apetitosos. Per exemple, la pastanaga i la remolatxa dolces i de colors taronja i vermell intensos respectivament serveixen per a fer cremes o ratllar-les en cru a una amanida, o fins i tot per fer-ne algun postres. El rabanet pot donar un toc picant i cruixent en trans vegetals o també amanides. I la xirivia pot ser un puré ben fi per acompanyar una carn o un peix. Però sobretot, les verdures d'arrel seran les grans protagonistes per aportar aroma i sabor als caldos i estofats. Aquesta tardor, atreveix-te amb els colors i vegetals de temporada i omple de taronges, vermells i blancs els plats, afegeix les verdures d'arrel i enriqueix les cremes i els caldos, o fins i tot, cou-les al forn amb herbes aromàtiques o espècies al gust i serveix-les com a guarnició de plats principals.

0: Sabies que...
1: Com es desencadena una tempesta d'estiu? Inesperades i intenses, la sufocant calor característica del nostre clima a l'estiu fa que es produeixin. Perquè es formin, cal que l'atmosfera estigui molt humida i que l'alta radiació del dia permeti la formació de núvols d'alt desenvolupament vertical. Solen durar una hora i poden anar acompanyades de calamarsa i de descàrregues elèctriques. Segons l'Institut Nacional de Meteorologia, cada dia es donen unes 44.000 tempestes d'estiu al món.
2: La xarxa de comunicació local.

0: Bon dia, són 2:15.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Primer desnonament aturat en virtut dels decrets d'habitatge aprovats arran del cas Mari Carmen. Ha estat a Barcelona, al districte de Sant Andreu, on s'ha pogut impedir que marxés de casa la Macarena, una dona de 40 anys amb un perfil d'especial vulnerabilitat. El jutjat ha acceptat suspendre el llançament fins a nou avís arran d'un requeriment del sindicat de llogateres al·legant els decrets del Consell de Ministres. Ho ha anunciat el seu portaveu, Enric Aragonès.
2: És el primer desnonament que se suspèn en base a aquest decret i ha evitat que es fes fora de casa seva la Maca. Demà aquest decret s'haurà de convertir al Congrés dels Diputats. Que cada partit tingui sobre la seva consciència abans de votar el patiment que estan provocant els desnonaments.
0: Totes les mirades estan ara posades en Junts i el PNB a 24 hores de la votació al Congrés, que pot fer decaure els textos després que avui Podem n'hagi anunciat el suport. Els juntaires faran aquesta nit una executiva per decidir el sentit final del seu vot. És dijous 1 d'octubre de 2026 i tenim més titulars. Alerta vermella a les Terres de l'Ebre i al Baix Camp per pluges torrencials a partir d'aquesta tarda. Sònia Kerr.
3: Protecció Civil ha enviat un avís d'alert al Garraf, al Penedès, al Camp de Tarragona i l'Ebre. El cap de predicció del Meteocat, Santi Segalà, alerta de la violència de les tempestes que poden caure a partir d'aquesta nit a l'Ebre.
4: Hem activat un avís de la possibilitat que en aquesta zona del sud del país puguin arribar a superar quantitats de més de 200 litres per metre quadrat en tot l'episodi. Aiguats que, a banda, poden anar acompanyats de fenòmens de temps violents, sobretot els associats al vent, com pot ser doncs, algun tornado o alguna mànega.
0: Amb aquest panorama estem més pendents que mai de la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
5: Bon dia. Situació complicada a hores ara en algunes comarques del país, però d'una forma francament local. En qualsevol cas, patacs d'aigua molt destacables, torrencials, ja estan provocant problemes en alguns indrets de la costa de Tarragona. Déu-n'hi-do, per exemple, la pluja i la tempesta molt de vent que ha anat caient entre les viles d'Altafulla i Roda de Barà, aproximadament. És on s'ha produït la màxima precipitació fins a hores d'ara, però s'ha de dir que encara tindrem algun patac d'aigua torrencial amb probables problemes d'inundacions en aquesta costa del Baix Penedès i també del Tarragonès, independentment, cada vegada més ruixats a la resta del Camp de Tarragona, també a la Catalunya Central i especial cura entre el Solsonès, el Berguedà, el nord d'Osona i la comarca del Lluçanès. També al llarg de la tarda acabarà plovent una mica a les comarques de Ponent i ja aquesta propera vesprada i nit, senyora ploguda amb problemes, probablement a les Terres de l'Ebre. Estarem molt pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís. I parlant de temperatures, avui també us explicarem els detalls de la campanya de la grip i del Covid d'enguany. I més coses, la validació imminent de la llei d'amnistia, que marca el 9è aniversari del referèndum de l'1 d'octubre.
3: El president del Tribunal Constitucional ha recordat que la sentència que s'emetrà dimarts serà vinculant per a tots els estaments judicials. Una sentència favorable a la llei acostaria el retorn de l'expresident Carles Puigdemont.
0: Entren en vigor canvis en el codi de circulació que afecten especialment els conductors de bicicletes i patinets.
3: Hi hauran de dur més elements de protecció. A partir d'ara tampoc no podran coincidir el verd per als vianants amb el taronja intermitent per als vehicles.
0: En cultura, el Festival de Cinema de Sitges ha venut gairebé un 20% més d'entrades que l'any passat a una setmana per a l'inici.
3: També l'Ajuntament ha notat que augmenten les reserves hoteleres. Tot plegat s'atribueix en part a l'anunci de la presència de figures mediàtiques com Peter Jackson o Dani De Vito.
0: En esports, golejada del Barça a la Lliga de Campions femenina de futbol abans de rebre el Real Madrid. Joan Barberà.
6: El conjunt blaurana s'imposa a la Roma per 0 gols a 6 al proper repte és el Madrid, que diumenge visita el Camp Nou en partit de Lliga.
0: El control de so Rubén Arcos, a la redacció i coordinació Sònia Kerr. Passen 4 minuts de 2:15.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Un jutjat de Barcelona ha aturat el primer desnonament en base als decrets Mari Carmen que arriben demà al Congrés dels Diputats. Tot plegat ha passat aquest matí quan la nova normativa ha fet possible la suspensió del desnonament de la Macarena. Aquesta dona de 40 anys i que respon a un perfil d'especial vulnerabilitat continuarà al seu pis de lloguer del districte de Sant Andreu. Anna Ruiz, bon dia.
7: Hola Marta, bon dia. El portaveu del sindicat de llogateres, Enric Aragonès, ha fet l'anunci aquest matí després que desenes d'activistes a favor del dret de l'habitatge hagin donat suport a la Maca, davant el pis on viu de lloguer a Sant Andreu. Des del sindicat també s'ha aprofitat per llançar un avís als partits polítics que encara no tenen clar votar a favor dels dos decrets.
2: És el primer desnonament que se suspèn en base a aquest decret i ha evitat que es fes fora de casa seva la Maca. Demà aquest decret s'haurà de convertir al Congrés dels Diputats. Que cada partit tingui sobre la seva consciència abans de votar el patiment que estan patint, que estan provocant els desnonaments, les morts que estan provocant els desnonaments. El que es vota demà és si a la Maca se l'hauria d'haver fet fora de casa avui o si hi ha d'haver-hi mecanismes de protecció davant dels desnonaments per a les persones com ella.
7: Aragonès ha enumerat un llistat d'accions reivindicatives a partir d'ara, com ara la convocatòria de cassolades aquest vespre i l'anunci del sindicat de llogateres d'afegir-se a l'acampada de Plaça Catalunya. D'altra banda, col·lectius a favor de l'habitatge han convocat per dissabte vinent una gran mobilització a l'Hospitalet de Llobregat.
0: I és que 24 hores de la votació al Congrés d'aquests decrets, totes les mirades estan posades en Junts i el PNB amb la incògnita sobre el sentit del seu vot. Això després que Podem hagi anunciat el suport als dos textos que, per tirar endavant, necessiten com a mínim l'abstenció del partit de Carles Puigdemont o dels nacionalistes bascos.
3: Els juntaires celebren aquesta nit una executiva per decidir el sentit del seu vot.
0: I avui el BOE publica el segon dels decrets, Mari Carmen, que recull les demandes del sindicat de llogateres, però que compta amb poc consens polític per aprovar-se. Quina és la lletra petita, Carina Bellbé? Bon dia.
8: Bon dia. Doncs aquest decret obliga els propietaris a indemnitzar els llogaters amb un any de lloguer si no renoven els contractes amb causes justificades. Per exemple, si necessiten el pis per a ells o per a algun familiar, o si el llogater no hi viu durant 6 mesos consecutius. Tampoc s'indemnitzarà si el llogater rebutja una oferta amb una pujada màxima del 10% si s'ha rehabilitat el pis. El text també inclou les pròrrogues indefinides del lloguer, una mesura que modifica la durada dels contractes del primer decret, una norma que afecta els contractes nous, però també els vigents, i que entrarà en vigor demà, quan està previst que es debati al Congrés juntament amb el primer decret. Per aprovar-se només necessiten l'abstenció de Junts o del PNB. Aquesta és la crida a la responsabilitat que ha fet el president Pedro Sánchez en un vídeo publicat a Instagram.
9: Este viernes los grupos parlamentarios tendrán que elegir a quién protegen, a las personas que viven en las casas o a quienes hacen una fortuna con ellas, a los pequeños propietarios o a los fondos buitre. Porque lo que está en juego está claro. Eso lo saben todos. El derecho a la vivienda frente a la especulación.
8: Més enllà de l'aprovació demà dels dos textos, des de Barcelona, el president Salvador Illa ha reclamat un pacte de país en habitatge a nivell estatal.
10: Jo reclamo en aquest sentit un pacte de país, em refereixo a Catalunya i em refereixo també a Espanya, un pacte de país d'uns mínims. I tinc, expresso també el meu desig de que les coses demà al Congrés dels Diputats vagin raonablement bé.
8: Mentrestant, les cambres de la propietat de Catalunya han advertit que els decrets Mari Carmen faran reduir l'oferta d'habitatge de lloguer.
0: I a tot això afegim la veu dels sindicats. Belén López, secretària general de Comissions Obreres a Catalunya, creu que aquests decrets són mesures pal·liatives i que no solucionen l'emergència habitacional actual.
3: En declaracions a la xarxa, López defensa que s'ha de mantenir la mobilització social per pressionar les administracions i obligar-les a moure fitxa, tant en l'habitatge com en d'altres àmbits que afecten directament el benestar de la ciutadania.
11: Pensem que ha de continuar la pressió al carrer perquè hem de situar en el centre del debat polític les necessitats reals de les persones treballadores, i en tenim diverses. Una és la vivenda, l'altra és el tema de la inflació, els salaris, el tema de la prevenció de riscos laborals, etc, etc. I aquests són els temes de debat que hi han de ser.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: Alerta vermella a les Terres de l'Ebre i al Baix Camp per pluges torrencials que s'esperen a partir d'aquesta tarda. Protecció Civil ha enviat un avís és alerta a les comarques del Garraf, el Penedès, el Camp de Tarragona i l'Ebre. En el cas de les Terres de l'Ebre, avisen que les tempestes es concentraran a partir de la nit i matinada. Poden quedar estàtiques, a més, durant més de 18 hores i es podrien acumular més de 200 litres per metre quadrat. Esther Minguell, bon dia.
12: Bon dia. L'avís dels mòbils demana extremar precaucions amb la mobilitat i les activitats a l'aire lliure i no apropar-se a zones inundables. Les tempestes afectaran aquesta tarda tot el territori, però seran més intenses al litoral del sud de Barcelona i al Tarragonès, on es pot superar el llindar dels 40 litres per metre quadrat en mitja hora. A la nit i matinada es concentraran a les Terres de l'Ebre, on s'ha enviat un altre és alert. Les tempestes poden quedar-s'hi estancades fins demà mig matí. Ho explica Santi Segalà, cap de predicció del Meteocat.
13: La situació meteorològica que afectarà Castelló pot arribar al sud de Catalunya i en aquesta zona mantenir-se de manera estàtica durant 12-18 hores. Això és el que ens ha fet posar a l'avís de color vermell del llindar d'intensitat en 30 minuts. Hi ha dos llindars més que afecten aquesta zona, que és la probabilitat de que se superi el de més de 90 litres en 3 hores. Durant 3 períodes consecutius, això vol dir que en el cas de que es compleixi la predicció, pot arribar a superar-se en tot l'episodi els 200 litres per metre quadrat, que és molta quantitat d'aigua en aquest període de temps.
12: Al Montsià, Baix Ebre i Terra Alta, les tempestes poden anar acompanyades de fenòmens de temps violent, com tornados, mànegues o fortes ratxes de vent.
0: Justament avui hem sabut que el setembre d'enguany ha estat el més càlid des que es tenen registres, tot i les tempestes torrencials que han caigut.
3: Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, setembre ha estat especialment càlid a les zones més elevades del país, amb anomalies de més de 5 graus respecte de la mitjana climàtica i diverses nits càlides. Destaca l'excepcionalitat de la primera setmana del mes, amb diversos dies per sobre dels 40 graus de màxima a la Vall de l'Ebre i Ponent.
0: Doncs justament parlant de pluja, Sant Cugat del Vallès revisarà els punts inundables de la ciutat després de l'aiguat de rècord d'aquesta setmana, que ha deixat carrers inundats, aigua en habitatges i aparcaments i afectacions en diversos centres educatius de la ciutat. L'Ajuntament ja ha començat a treballar per evitar conseqüències greus en pròxims episodis. Cugat Mèdia, Sara Vella.
14: El govern municipal analitzarà, entre altres qüestions, la capacitat de clavegueram, l'amplada d'algunes canalitzacions i el manteniment de les rieres després que l'aigua hagi afectat carrers que en els darrers anys no acostumaven a inundar-se. Cristina Paraire és la tinenta d'alcaldia de Canvi Climàtic.
15: El canvi climàtic que tenim i aquests episodis més extrems, doncs caldrà revisar, sobretot nosaltres tenim molts punts de la ciutat que sabem que passen coses quan plou, però sí que és cert que en aquesta ocasió se'ns han inundat carrers que normalment fa molts anys que no s'inundaven.
14: Un dels punts que més preocupa el consistori és el carrer de Sant Jordi, on l'aigua ha entrat amb força en baixos, habitatges i aparcaments.
1: Notícies en xarxa.
0: La validació imminent de la llei d'amnistia i el possible retorn de l'expresident Carles Puigdemont marquen el 9è aniversari del referèndum de l'1 d'octubre. El Tribunal Constitucional emetrà la sentència dimarts que ve sobre la llei i el Parlament ha fet avui un acte commemoratiu en relació a la jornada. Mont Carvajal, bon dia.
16: Bon dia. L'expresident Carles Puigdemont ha defensat avui des de les xarxes socials la legitimitat de l'1 d'octubre i ha defensat el procés irrenunciable i democràtic, ha dit, de la independència. El Tribunal Suprem ha de decidir encara quan aixeca les ordres de detenció que encara té actives contra ell, Comín i Lluís Puig. Això passarà quan hagi rebut a partir de dimarts que ve la sentència del Constitucional. Avui el seu president, Cándido Conde Pumpido, ha assegurat que serà una sentència clara, precisa i contundent i la traslladarà immediatament al Tribunal Suprem, que estarà obligat a executar-la.
17: Es vinculante para todos los jueces y tribunales. Por lo tanto, una vez que el Tribunal Constitucional lo que hace es establecer una doctrina.
16: Mentrestant, en un acte al Parlament, el president de la Cambra, Josep Rull, ha avisat que s'haurà de tornar a parlar d'independència.
18: Que l'aplicació sense reserves de la llei d'amnistia no resol la qüestió de fons, ni molt menys l'anhel de llibertat que va portar a organitzar l'1 d'octubre del 2017, i que n'haurem de tornar a parlar a fons.
16: El Suprem també haurà d'aixecar les inhabilitacions de Jordi Turull, Raül Romeva, Dolors Bassa i d'Oriol Junqueras, que aquesta tarda pronunciarà una conferència.
0: Doncs justament, coincidint amb aquest 9è aniversari de l'1 d'octubre, avui ha de quedar vist per a sentència el cas per la pèrdua d'un ull de Roger Espanyol a mans de la Policia Nacional en aquella data. La vista, però, s'ha suspès aquest matí durant unes hores per la incompareixença per motius de salut d'un dels policies acusats. De fet, ha estat atès en un hospital per un quadre d'hipertensió.
3: El tribunal l'ha ajornat fins a la 1 del migdia i ha demanat a la seva advocada que aporti una justificació mèdica. L'advocat d'Espanyol, Benet Salellas, ha exigit que es dicti una ordre de recerca i captura contra aquest policia. La sessió, però, s'ha reprès al migdia perquè el policia ha reaparegut.
0: I aquesta tarda el ple del Parlament votarà les propostes que els partits han fet en el debat de política general. Moltes són sobre habitatge, però també hi ha la proposta que ha fet Junts de reprovar Salvador Illa com a president. Un fet inèdit que no tirarà endavant.
3: No, perquè Esquerra i els Comuns no hi votaran a favor. On sí que podria haver-hi acord és en rebaixar l'impost de transmissions patrimonials, en un pla de xoc per recuperar la fiabilitat de Rodalies i en un per reduir les llistes d'espera mèdiques. Els anuncis que ha fet Illa sobre habitatge, el fons d'emergència per comprar pisos a persones vulnerables a punt de ser desnonades o la compra compartida van a part i no es votaran perquè són compromisos del govern.
1: Notícies en xarxa.
0: Avui entren en vigor un bon grapat de noves normes de circulació a pobles i ciutats. Els principals afectats són els usuaris de bicicletes i de patinets, que s'hauran de protegir millor quan els condueixin. En especial els repartidors, que a partir d'ara han de dur sempre casc i armilla reflectant.
3: Una altra novetat fa referència als encreuaments regulars per semàfors. A partir d'ara ja no podran coincidir el verd per als vianants amb el taronja intermitent per als vehicles.
0: Els incompliments poden comportar sancions de fins a 200 euros, Marc Dalmau.
19: Les noves normes de trànsit es defineixen a partir dels perfils d'usuaris. Així, qualsevol que vagi en patinet està obligat a portar casc i armilla reflectant. Ara bé, els particulars només hauran de fer servir l'armilla de nit, mentre que els repartidors l'hauran de portar sempre, també si van en bicicleta o en moto. Rellevants també són les novetats per conductors i passatgers de moto que a partir d'ara hauran de portar sempre guants per carretera i calçat tancat a qualsevol via. Cristian Bardagí és director de l'àrea de mobilitat del RAC.
20: Això és un canvi molt rellevant respecte a l'ús social que s'estava fent de la moto, tant dels guants com del calçat, i bueno, caldrà una bona campanya d'informació per sensibilitzar tots els usuaris, perquè si no, seran multats.
19: Des d'avui, cap conductor queda exempt de portar el cinturó, ja sigui taxista o conductor d'autoescola, per exemple, i per carretera queda regulat com deixar pas als vehicles d'emergències.
20: Els conductors hem de saber que estem obligats a deixar pas, obrir un carril el més a l'esquerra possible, és a dir, entre el carril que està més a l'esquerra i el següent, deixar un corredor de pas perquè puguin accedir, doncs, no, els vehicles d'assistència, la policia, les ambulàncies, els bombers.
19: Per avançar un ciclista a la via caldrà reduir la velocitat almenys 20 km per hora per sota del màxim permès, una norma que en carreteres de velocitat limitada a 30 o 40 km per hora farà que a la pràctica no es pugui avançar als ciclistes.
0: I en aquest punt us hem d'afegir una última hora perquè el Partit Nacionalista Basc acaba d'anunciar que donarà un suport crític al primer dels dos decrets d'habitatge que s'han de votar demà al Congrés dels Diputats. Es tracta del decret que acaba amb els desnonaments, la compra d'habitatge per part de fons voltor i que regula el lloguer habitacional, entre d'altres mesures. Això sí, els nacionalistes bascos també han dit que rebutjaran el segon decret, que és el que parla de la renovació de contractes i les indemnitzacions dels propietaris als llogaters. D'aquesta manera, almenys un dels dos decrets sobre habitatges tindria garantit el suport del Congrés davant l'esperada votació.
1: Notícies en xarxa.
0: Dilluns que ve començarà la campanya de vacunació contra la grip i la Covid. Els primers a fer-ho seran els més vulnerables, com nens o les persones més grans. Salut fa una crida per primer cop a vacunar-se mestres i professorat. La ciutadania no podrà anar de manera espontània als centres de primària a rebre les injeccions, però fins al 16 de novembre. És un mes més tard que l'any passat. Maite Polo, bon dia.
21: Bon dia. A partir de dilluns serà el torn de les dones embarassades, els majors de 80 anys, les persones que viuen en residències i els nens i nenes menors de 5 anys. La vacuna intranasal està indicada dels 2 als 5. També hi estan convocats els professionals sanitaris i sociosanitaris i, com a novetat, els mestres i el professorat. 120.000 persones ja tenen cita. La injecció contra la grip pot evitar la quarta part d'hospitalitzacions, el 40% d'ingressos a la UCI per aquest virus i una de cada 3 morts atribuïbles a aquesta infecció. Montse Martínez és cap de servei de Medicina Preventiva del Departament de Salut.
22: És un missatge potent que la grip en certes persones, especialment aquelles persones on indiquem la vacunació, no és només una setmana al llit, pot tenir complicacions i aquelles persones poden acabar hospitalitzades, ingressades a UCI o fins i tot morir si pateixen les complicacions d'una infecció de grip. I de Covid també.
21: El 26 d'octubre s'obrirà la segona fase de la vacunació contra la grip i la Covid, amb cita prèvia per a persones de 60 anys o més, altres grups de risc i professionals de serveis essencials.
0: Ens situem ara a Tortosa, en concret al campus Terres de l'Ebre de la Universitat Rovira i Virgili. Avui un grup de joves han estat víctimes d'assetjament masclista a través d'unes ulleres de realitat virtual. L'experiència, sota el títol Si no ho vius, no ho sents, és una iniciativa de la Unitat d'Igualtat de la Universitat. Ràdio Tortosa, David Benito.
23: El projecte té com a objectiu evidenciar diferents tipus de violència masclista en primera persona a través d'una eina que permet posar-te els ulls d'una noia que pateix aquest tipus d'agressions sovint invisibilitzades. Així ho han viscut els alumnes del campus.
24: Era una situació com bastante cotidiana i al final creo que mucha gente quizás no lo interpreta como acoso o una situación incómoda si no lo llega a vivir.
25: Yo la verdad que sí, ha sido bastante desagradable. Me he sentido asqueado, te diría. Este es un tema en el que las mujeres, por desgracia, bueno, cada vez se van abriendo más a decir y comentar qué les pasa, pero que aún está muy invisibilizado.
26: Los hombres o a lo mejor personas muy jóvenes que no se han trobat mai en esta situación puguen pues empatitzar una mica en lo que podem viure les dones de vegades quasi gairebé tots els dies de la nostra vida.
23: La proposta l'ha desenvolupada UbTools Virtual Experience, un projecte que combina les noves tecnologies i l'educació social per abordar problemàtiques presents en entorns formatius.
0: Ens jubilem de la feina, no de la vida, és el lema que centra la celebració avui del Dia Internacional de les Persones Grans.
3: L'acte central s'ha celebrat a la plaça de Sant Jaume de Barcelona amb la lectura d'un manifest en què s'ha reivindicat la necessitat de garantir els drets de les persones grans i combatre l'edatisme. Escoltem l'activista Mercè Mas.
2: Fem una crida a les institucions, a la societat civil i a tota la ciutadania a treballar conjuntament amb nosaltres per construir una societat més inclusiva que respecti totes les edats i garanteixi els drets de tothom.
3: A Catalunya la gent gran representa el 20% de la població. Això és 1.600.000 persones.
0: I és moment per la cultura. A una setmana per arrencar el 59è Festival de Cinema de Sitges ja ha venut gairebé un 20% més d'entrades que l'any passat per aquestes dates. L'anunci de la presència de figures mediàtiques com Peter Jackson o Danny DeVito n'és un dels motius, segons els organitzadors. L'Ajuntament de la localitat del Garraf també ha notat que cada vegada es fan més pernoctacions als hotels. David Navarro, bon dia.
4: Bon dia. L'anomenada roda de premsa institucional ha servit per afegir el director Casey Affleck i l'actriu Heather Graham a la llista de convidats al festival. També per recordar que enguany es fa la segona edició del programa Maestres, que porta creadores de primer nivell com Adrián Barbó o Bàrbara Rey per conèixer la seva visió de la indústria. També hi haurà nova oportunitat per a joves actors i actrius com Zoe Stein, que es podran promocionar a la Blood Red Carpet. Moltíssimes activitats en 10 dies d'un festival que, com ha explicat la directora de la Fundació que l'organitza, Mònica García, ja ha venut un 19% més d'entrades.
5: El festival realment porta 3 anys de creixement continu, al voltant del 10-12-14% segons l'any. Aquest any anant avançant els continguts amb les presències, no?, de, que hem anat dient, Sir Peter Jackson, Danny DeVito, un continu d'avançar aquest programa que ha provocat una major atenció.
4: De fet, la mateixa ciutat de Sitges ha notat en els darrers anys un increment en les pernoctacions hoteleres. Aficionats que volen gaudir del cinema fantàstic o d'activitats com la Zombie Walk, que arriba a la 18a edició. Peus a les...

0: Escoltem Joan Dausà, que ha exaurit en menys de 48 hores les més de 10.000 entrades que hi havia a la venda pels seus concerts de Nadal a la Basílica de Santa Maria del Mar de Barcelona.
1: Gairebé 3 mesos abans, el cantant ha penjat el cartell d'entrades exaurides pels 8 concerts que oferirà els dies 15, 16, 17 i 18 de desembre en aquesta joia del gòtic català.
0: I abans dels esports, passem per Torre-serona, al Segrià, que acull aquest cap de setmana l'únic festival exclusivament dedicat a la dansa d'arrel tradicional que es fa a Catalunya. Enguany arriba la segona edició amb més atraccions que mai. Lleida Televisió, Jordi Sebastià.
2: El Festival d'Arrel arriba a Torre-serona amb més d'una desena de grups de dansa d'arrel tradicional catalana. De fet, aquest és el seu tret distintiu, ja que és l'únic al país amb el cartell únic en grups de dansa catalana. En els 3 dies de festival d'aquest cap de setmana es podrà gaudir de grups tan importants com la Moixiganga de Sitges o els Esbarts, Arrels i Sicoris de Lleida i l'Esbarvila de Gràcia, per exemple. El fet és que compta amb d'altres atraccions, també amb música folk, amb concerts per la nit, gastronomia i paradetes artesanes.
0: I ara sí, és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Joan Barberà. Bon dia, Joan. Golejada del Barça a la Lliga de Campions femenina de futbol abans de rebre el Real Madrid.
3: Bon dia, Marta. El conjunt blaugrana es va imposar a la Roma per 0-6 en el segon partit, segona jornada de la fase Lliga de la màxima competició continental. I el proper repte és el Madrid. Diumenge visita el Camp Nou en partit de la Lliga F en el clàssic del futbol femení. Escoltem el tècnic Pere Romeu.
4: Bé, ha sigut un partit un pèl diferent del que ens esperàvem perquè l'equip rival ens ha fet un canvi en el plantejament de lo que veníem fent, vale? Per tant, ja només per això fa que sigui un partit totalment diferent. Crec que ens hem adaptat molt i molt ràpid en el partit, per tant és algo que crec que mostra la bona variabilitat que té aquest equip. Hem controlat molt bé el mig del camp, hem jugat força bé, així que la versió nostra d'avui és super, super, super positiva.
3: I ara, diumenge a la tarda, Barça-Real Madrid al Camp Nou, com també diumenge, a partir de les 6 de la tarda, la segona Federació Masculina de Futbol jugarà el partit entre el Terrassa i el Girona B, un partit que podreu seguir en directe a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més. Precisament, el conjunt vallesà, l'equip agarenc, afrontarà el partit després d'haver quedat eliminat de la Copa Federació i, per tant, de dir adeu a la Copa del Rei. Ràdio Municipal de Terrassa, Miqui Romagosa.
5: El somni del Terrassa Futbol Club acaba en un malson. Derrota contundent al camp del Sestao per 4-1 en un partit on els agarencs, amb un gol de Celma, van ser capaços d'empatar el partit, però a partir d'aquí, el Terrassa, l'equip d'Oriol Alsina, no va ser capaç de reaccionar. En cap moment es va sentir còmode en un terreny de joc típic del País Basc, amb dificultat per poder trenar jugades. També defensivament el Terrassa no va estar encertat i la falta d'encert de cara a porteria, una de les coses que ha condemnat el Terrassa en aquest inici de temporada, doncs ha deixat a l'equip d'Oriol Alsina sense el somni de la Copa del Rei. Ara toca pensar en la Lliga, toca oblidar aquesta competició, tot i que l'afició agarenca veu com una nova oportunitat de poder treure el cap en el futbol i de poder donar un pas endavant, s'acaba esborrant.
3: La Federació Catalana de Futbol ha presentat avui la temporada 2026-2027 i també la nova samarreta oficial de la selecció catalana en una temporada on volen jugar un partit tant l'absoluta masculina com la femenina. La nova samarreta recupera les 4 barres. Escoltem Joan Soteres, president de l'organisme federatiu català.
6: Tenim una samarreta, crec que és el que es mereix les nostres seleccions, les 4 barres de Catalunya. Aquest país, doncs, se'ns coneix per les 4 barres i seguirem així. I en quant a seleccions, doncs, bueno, se les tindrem, doncs, com no, de l'absoluta masculina, l'absoluta femenina, tant en futbol com en futbol sala. Crec que som un referent com a seleccions també a tot Espanya.
3: I en handbol, avui el Barça juga contra el Vesprem la final del Mundial de Clubs.
0: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Uns minuts i arribem a les 3. Nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Bona tarda.

0: avança't a l'hivern amb Llenyes Empordà. Ara és el millor moment per comprar llenya. Més seca, més bona i al millor preu.
1: Disposem de llenya d'olivera, alzina, roure i freixa. Ideal per a xemeneies, estufes i barbacoes. També venem carbó vegetal, pèlets i llenya amb Big Bag.
0: Repartiment a domicili per a particulars, empreses i professionals a tot l'Alt Empordà. Amb certificat de bàscula que garanteix el pes de la llenya que es lliura.
1: Troba'ns a Mollet de Peralada i també a Figueres. Confia en els professionals de Llenyes Empordà i demana per l'Alfred. 661 98 33 86.
0: Si bona llenya vols cremar, a Llenyes Empordà has de trucar.
2: Si vols fer la compra bé, has d'anar a carrer.
3: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dijous, 1 d'octubre, tens la daurada, la peça de 400 a 600 grams aproximadament, a un preu imbatible de 8,95 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
2: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
4: Gestoria Fernández patrocina la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral d'assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip proper i professional. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transport nacionals i internacionals. I també us oferim assegurances a mida amb les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.

0: Molt bon dia, benvinguts a la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant, en aquest espai que ens patrocina Gestoria Fernández, que ens ofereix assessoria fiscal, laboral, comptable i tèria jurídica. Comencem el mes d'octubre. Deixeu-me que me deixeu els tertulians del dijous. Bueno, deixa'm els a saludar primer. Pauli Fernández, bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Joan Cosí, bon dia.
2: Bon dia.
0: I Pere Prats, bon
3: Hola,
0: dia.
3: Hola, bon dia.
0: Que us saludo perquè el dijous passat vaig fer campana.
3: Sí, et van trobar a faltar.
0: Sí. Sí, em vaig perdre el vostre primer dia, sí. Però era el meu sant.
1: Era dia d'assumptes propis.
0: No,
3: era el seu sant.
0: Era el meu sant i per això vaig fer un assumpte propi.
3: Jo la vaig felicitar per WhatsApp.
0: Sí, per WhatsApp i bueno, no sé, el Facebook no l'he mirat,
3: No,
0: el miro gaire mai. No, us deia que si em donàveu permís per fer una salutació, perquè tinc una amiga que de tant en tant m'escolta des del País Basc i ella no sap gens de català.
3: Perdona.
0: Ni estic ensenyant.
3: Saluda-la de part nostra.
0: La saludem també de part vostra i sé que això està bé, sense saber català, doncs que ens escolti, i a més a vegades me diu: "Ostres, ho entens bastant tot." Que no és tan diferent
3: bueno,
0: el castellà
3: a mica,
0: al català.
3: A mica en anirà aprenguent, si ho escoltes.
0: I tant, sí, i tant que sí, sí. Algun cop fins i tot ens havien arribat a escoltar als Estats Units per aprendre català, vull dir que també està bé.
2: Per aprendre coses no hi ha res com escoltar.
0: Exacte. A vegades, mira, just estàvem el dimarts a l'Escola de Música de Vilafant, als tallers que es fan aquí, que ara el centre neuràlgic o l'espai físic dels tallers de música de Vilafant serà Palau El Salvador, i vam fer la reunió allà i precisament estàvem parlant d'això, no? D'escoltar. Diu, les audicions, és important, que encara que potser l'infant o l'adult, perquè també hi ha fan adults, potser no toca perquè acaba de començar i la primera audició potser no la fa, però és important que vagi i escolti els seus companys perquè així també s'aprèn, no? I una mica a la línia del que dèieu, no? Que escoltant s'aprèn. És que jo avui m'he proposat a parlar de bones notícies però crec que no ho aconseguirem.
3: Bueno, saludes o no saludes?
0: No, ja l'he saludat.
3: Ah, vale.
0: Ja l'he saludat. Egunon, egunon, i només he dit Egunon,
1: Caixo,
0: Zorionak. I sé que bat és u. Ja està, no sé més, en euskera. És complicat. I de tant, mira,
1: com es diu?
0: Madian.
1: Madian,
0: sí.
1: Sorionac, Madian.
0: No, ens escolta de tant en tant, avui no crec que està treballant. Bé, anem entrant en matèria perquè avui és 1 d'octubre i sí. L'1 d'octubre entra en vigor tota aquesta nova normativa de mobilitat en tema de motos, en tema de bicicletes, en tema de patinets. Mira, ara ho estava comentant amb el company, amb l'Ivan Yerpes, que jo sé que té patinet i li he dit, sobretot posa't el casco, i ja me'l posava el casco. Però
3: ara... que ha de ser homologat ara.
0: Exacte.
2: Està molt bé això,
0: Home, ja era hora, no?
1: El problema és, més que res, és el control que es faci d'això.
3: Clar.
1: Perquè sempre hi haurà, diguéssim, qui es passa tota la normativa pel forro. Tu vas per les ciutats, bueno, i pel poble és igual, Vull dir, trobes poquíssima gent en casc, poquíssim, són comptats els casos, dos i tres persones damunt d'un patinet.
0: Mira, just això estàvem comentant.
1: Passant per damunt de voreres.
3: Sí, és això.
1: Carrers...
3: Jo que portin casco, no? És problema per ells, perquè...
0: Però en cas que tinguin accident...
3: És seguretat per ells.
0: Sí, sí.
3: Ara, que passin per les voreres, que poden fer mal amb un vianant, bueno, amb persona gran.
1: Tu surts de casa teva, i et passa un patinet
3: sí,
1: a 50 km per hora.
3: Aquí està, aquí està. Això estan provocant accidents amb altra gent, no? I això no és de calaix, no, home.
1: Llavors, aquí, com no es facin uns controls, diguéssim, molt...
0: Que no l'hem posat en silenci, Es nota.
1: Si no es fan un control...
3: Això, totes les lleis, controlen...
1: En aquest cas, com que són molts, són molts els patinets, que cada vegada n'hi ha més, si és un mitjà de transport que segurament és ecològic, si voleu vosaltres, perquè no contamina, però, i que potser és molt pràctic perquè treu potser una quantitat de vehicles de la via pública. Això també, m'entens? Però té el seu avantatge i els seus inconvenients. I d'inconvenients hi ha forces, bàsicament per això, perquè no es compleixen els mínims.
2: Hi ha molta gent inconscient, molta gent inconscient.
1: Bueno.
2: En la Ronda Sud, que baixen pel carrer aquell del Fossos i van cap a la Ronda Sud, hi ha una quantitat de gent, i principalment són molt perilloses, dones joves, ni casc,
3: ni res
2: que s'hi assembli, amb unes velocitats, esclar, són joves, tenen equilibri,
1: i amb criatures, no les has vist amb criatures?
2: No, amb criatures no m'hi he fet, no tinc pas, però amb una, sense despertar res, a més, un stop se'l passen per allà, entren a les dues rotondes que hi han i se passen tot per allà, els cotxes tenen de frenar. O frenes per segon, i és que saben que el cotxe es frenaran i llavors elles abusen
1: i travessen els passos de vianant que no tot ens compta i els tens,
2: i et dic, en aquest cas et dic concretament la tipologia de gent que hi ha, són dones d'entre 25 i 35, 40 anys.
3: El problema d'això,
2: agafen s'han comprat un patinet, perquè
3: el problema d'això és que
2: i és que són perilloses,
3: van començar a circular, a vendre'n d'aquests d'allò sense cap tipus
0: de
3: normativa, sense cap normativa, i la gent s'ha agafat el pel seu compte, i esclar, vull dir, malament rai.
1: I una altra cosa,
3: ara costarà, encara que hi hagi normativa, perquè ja tenen enllant que estan ja viciats de fer el que els hi do la gana i continuaran fent el que els hi do la gana.
0: S'haurà de multar molt
3: si paguen, sí.
1: Però hi ha dues coses bàsiques que jo no veig que la normativa en parli. Una, la identificació del vehicle.
0: El tema matrícules, no?
3: No sé jo del que parla.
1: No en parla. No. I l'assegurança.
3: Ah, l'assegurança estan obligats, ja anteriorment. Amb cotxes també, Cuidado, hi ha gent que circula sense assegurança,
1: Però és un mínim, i sí, a més és molt fàcil, perquè qualsevol,
3: és un mínim,
1: qualsevol control de policia, amb la matrícula, saps si estàs al dia d'assegurança o no. Quan vas a l'ITB, vas a l'ITB, saben si tens o no tens curiós, assegurança.
2: És que ja quan vas a l'ITB no te la demanen, les abans demanaven l'assegurança.
1: Sí, ara ja no te la demanen.
2: No te la demanen perquè...
3: Ja ho veuen.
2: Entren i automàticament ho saben.
1: Casos, com ho saben, si en tenen o no en tenen?
3: Tinc
1: els papers a casa.
0: Això serà una de les coses que entra en vigor, no?
2: La multa i com portis, te retrocedirem, ja està. S'ha acabat.
1: Bueno, et dirà, t'aniràs a fer una assegurança i ja està.
2: Li poses la multa i li poses
1: la data d'avui, i diràs, guaita, ja me l'havia fet avui, i ja està. Amb això ja tindran solucionat. Si no s'ha identificar el vehicle, és que ja és que quan nosaltres érem petits, que tenim uns quants anys, les bicicletes portaven matrícula.
2: Sí.
1: O no us recordeu? O no us recordeu?
0: Jo no.
1: Els ajuntaments feien matrícules per bicicletes.
3: I tant.
1: Tots els ajuntaments tenien
2: aquella placa,
1: la placa de l'ajuntament. Identificava les bicicletes.
3: Sí, senyor.
1: I estem parlant de molts i molts anys enrere,
3: Quan jo era petit.
1: De 50, de 60 anys enrere. Que tots els vehicles vindran identificats. Ara no podem identificar una bicicleta o un patinet. I un patinet que, a més, agafa, diguéssim, porta un motor, perquè no deixa de ser, encara que sigui elèctric, és un motor.
0: Exacte.
2: Jo, com a mínim, haurien de portar les típiques plaques d'aquestes...
0: Com els cotxes sense carnet, per exemple.
2: O les motos de fins a 50 centímetres.
1: Sí,
2: les típiques plaques aquestes.
1: De 49.
2: Clar. Exacte, de 49, que porten aquella placa rectangular, petita, però ja està.
3: I els cotxes igual.
1: Si no volen passar-li el mort als ajuntaments, perquè clar, si no l'altra cosa, antigament, clar, eren els ajuntaments
4: els patinets han de portar el número, com si fos la matrícula, gravat en el patinet. Llavors, amb aquest número, que obligatòriament s'ha de posar, et poden multar, perquè aquell número va associat, és com si fos una matrícula en nom teu, en nom del propietari.
1: No ho sé.
4: Sí.
1: Tots els patinets porten...
4: Tots els patinets hauríem de portar aquest número.
2: Hauríem de portar-ho.
0: Exacte.
1: Aviam com se'n veiem. jo ara començaré a fixar-m'hi.
0: Sí, i a més ha de ser en un lloc visible, entenc.
2: I tots aquests patinets que han fet el que abans aquells anys es feien amb les motos petites que els retrucaven i els donaven 50 centímetres més de potència, ara molts...
1: Això nosaltres ho havíem fet, que sí?
2: Sí, bueno, ja dic altres temps, perquè...
0: Altres temps, eren altres temps.
2: Qui més qui menys ho havia remenat, això.
1: Home, les motos 49 passaven els 75, les derbis, això era...
2: Les derbis totes, i les tarrots i totes aquelles motos.
1: Bueno, sobretot les derbis era més fàcil.
2: Però... ara actualment s'està fent amb els patinets i ningú hi controla. Allò varen tallar-ho.
4: No, home, els patinets, no perdoneu, els patinets, la Guàrdia Urbana, bueno, té ja un aparell que tu poses el patinet a sobre i mira la velocitat que va. Llavors, el multa, atenció, perquè això s'està posant a partir d'avui, aniran a saco.
0: Però i a més ja s'ha fet una sensibilització abans de que entrés en vigor aquesta normativa.
3: Cuidado, jo he sentit avui que la normativa aquesta que surt no és, n'hi ha una part que és aplicable a partir d'avui, sí. L'altra

0: el gruix més important d'aquesta normativa entra en vigor avui. Llavors l'altre que entra en vigor l'any que ve, són detalls, eh?
1: Sí, bueno.
0: Ah, t'ho busco.
1: Jo parlaven els experts, jo no hi tinc res, però...
2: Tot aquest tipus d'eines no són perilloses, són perilloses la gent que els usa.
0: Sí.
2: Avui mateix, avui, a les 8 menys 10, entre el baden de la via, de la carretera de l'Escala,
1: no,
2: i la rotonda del pont. Hòstia, del Príncep,
1: si el conec, el coneixia,
2: ens hem
1: vaja.
2: Posat dos cotxes i ens ha adelantat una moto. Tots dos cotxes hem menjat terra d'això, perquè tots dos ens hem posat aquí dalt. Et dic aquí dalt perquè ens hem ben espantat. Un tio amb una moto a lo boig. No. Esclar, les motos no són perilloses. Jo sempre ho dic, el que són perillosos són els motoristes,
3: sí,
2: segons
3: a veure,
2: quins.
0: No ho he trobat.
3: Mira, ho tinc, mira, Patinelli, tele, cas de portar a partir d'avui, cas de protecció obligatori des d'avui 1 d'octubre, armilla o element reflectant, sí, obligatori, sí, de nit o quan hi hagi poca visibilitat. Etiqueta identificativa, matrícula del patinet, i has d'estar inscrit a la DGT i portar l'etiqueta amb el seu número identificatiu. Mm. O sigui, has de posar el número i aquell número ha d'estar registrat a la DGT. Inscripció a la DGT, assegurança obligatòria de responsabilitat civil, i el patinet ha de disposar de timbre, sistema de frenada, llums i reflectants reglamentaris. Edat mínima 15 anys, velocitat màxima 25 km per hora.
4: Doncs amb això poden multar
0: moltíssima gent,
4: el 90% dels que circulen.
2: Si surten ja poden agafar un parell de llibretes, perquè el resto eren totes dues, eh?
3: No, el passarà,
4: el 90% dels que circulen,
3: el que passarà és el que està passant. Fixeu-vos que les ciutats cada vegada es veuen menys patinets,
0: sí,
3: i ara amb això encara menys, encara menys.
0: Però la gent seguirà necessitant moure's. Què farà? Irà amb transport públic?
1: Una moto, una bici. Hi havia pas patinets.
0: Però les bicicletes també hi ha una nova normativa, vull dir.
3: Sí,
0: que...
3: sí, clar, perdona, sí.
2: Ja. Que necessitin moure, sí, però tenim d'anar regulats i t'ha d'haver unes lleis que no som a la selva. Mm. Que no veus que han com els micos enfilats als arbres, circulant per terra, i tenim de cabre tots, que són molts.
4: Jo aquesta normativa nova que entra avui en vigor, hi ha un tema de bicicletes que no l'entenc de cap manera. O sigui, resulta que les bicicletes podran circular en vies de sentit únic en contradirecció.
0: Sí.
1: Ah, sí,
4: o sigui,
1: sí,
4: que tu,
1: sí,
4: pots anar...
1: Sí.
0: A les vies que sigui indicat. Ha d'estar indicat.
1: Sí, bueno.
4: I tu com ho saps?
0: Home, hi ha d'haver-hi un rètol.
4: O sigui, que tots els carrers, per exemple, de Figueres, que són de sentit únic, ha d'haver un rètol que posi.
0: Clar, si no,
4: pot venir una bicicleta de cares.
0: Sí,
4: vigila.
0: Exacte.
1: Això és com...
4: Clar, perquè si ve de cares, i llavors qui té preferència?
1: Bueno, escolta-me, ja, això de les bicicletes...
0: Jo tampoc ho acabo d'entendre massa bé, però a mi em van explicar això, que havia d'haver-hi una senyalització.
4: Sí,
0: es pot circular a contradirecció sempre i quan hi hagi una senyalització, bueno, això ho indica.
4: Tu ara posa't en qualsevol
0: sí.
4: carrer de Figueres,
0: m'imagino,
4: que passa un vehicle just, perquè hi ha un altre aparcat, i tu, el teu vehicle passa just. I et ve una bicicleta de cares, qui té preferència?
0: Ja...
4: No, pregunto.
3: No, jo suposo
0: jo desconec, si hi ha algú que ens ho pugui dir,
3: no,
0: estarem encantats de saber-ho.
3: Suposo que això farà amb algun carrer, un carrer determinat, que
0: sigui més ample,
3: que passi bicicleta i cotxe, per unir els carrils bici que no estan units. Jo crec que és això, eh? Crec que serà això, que amb algun carrer que ve d'un carril bici, hi ha un tros Figueres que no hi ha carril bici, i torna a ve carril bici,
1: aquí Figueres no hi ha pugat,
3: serà molt poc.
1: Perquè ja veus els carrils bici, la quantitat de bicicletes que hi passen.
0: Home, bicicletes, jo he vist patinets, també.
1: Déu-n'hi-do. Una darrere l'altra.
0: A veure,
2: al centre...
0: No una darrere l'altra, però...
2: Al centre no, però al voltant, bastantes.
0: Carrer nou. Carrer nou m'hi he fixat, sí.
4: No tenim la cultura d'anar amb bicicleta.
2: No, això no.
4: Està. Des que aneus a qualsevol país, jo que sé, a Suècia, us aneu a un lloc d'aquests, i veuràs que el 80, el 90% de la gent va a treballar, va per tot en bici, i fa més fred que aquí, sí, i plou més que aquí, i tothom va en bicicleta, veus la gent que porta les criatures a col·legi.
1: Hi ha coses en bicicleta, incomprensibles.
4: I els nens van a brigadets i no passa
1: res. A la carretera que va de, per exemple, no sé, altres segurament deu ser igual, que va de Terrades a Cistella, és una carretera estreta, plena de curves, i hi ha un lletrero que et posa que has de passar, si trobes unes bicicletes, has de passar un metro i mig de la bicicleta.
2: Sí, és obligatori.
1: Te'n vas a l'altra, a la cuneta, te'n fots a dalt,
0: sí,
1: a baix,
0: perquè
1: no té, la carretera no té. O sigui, la bicicleta va, que no van arremblats, van allò...
4: No, és que no tenen que anar arremblats.
1: Imagina't.
4: A més, no tenen que anar arremblats.
0: No,
1: imagina't, un metro i mig, et fots dalt a baix, ja en pots estar segur.
4: Home, no.

0: pren mides, home.
1: No, ja pots prendre mides. Sí, home, ja t'ho asseguro jo.
0: Si passen dos cotxes,
2: si
0: cada cotxe...
2: Dos cotxes...
1: És que amb prou feines passen dos cotxes. Has d'anar molt a poc però a poc pas, per passar. Sí,
2: no,
1: és...
2: home,
1: bueno.
2: Però hi passen, no.
1: Bueno.
3: No, però clar, el problema és aquest, no? Que hi ha una inseguretat en el tema de les bicicletes en carreteres estretes, com deia en Pere, és complicat, bueno, sí, eh?
0: No, a veure...
3: Passa que hem de conviure tots els tipus de vehicles.
0: Hem de conviure, hem de respectar les normes, no, les bicicletes han d'anar com les vaques, una darrere l'altra.
1: Com les vaques. Està permès anar dos.
3: I no ho fan, eh?
1: No, perdona, perquè està permès anar dos.
2: Dos, sí.
1: Dos estan permès d'anar de costat.
2: Però
1: dos deu milloret en carreteres estretes.
2: Jo soc d'un poble, com que es pensen que no hi ha gaire trànsit, a la Figueres el fa, i van tots aquests grups que van en bicicleta, que
1: això sí,
3: van amb tromba, no?
2: Com un ramat d'ovelles, agafen tot una via... part d'una altra, i tens de pitar i encara et fan així amb el braç, com aquell que t'engeguin. Home, esclar, i a vegades dius perdoneu, però...
4: Aquests ciclistes...
0: Que posi, no aneu com les ovelles, aneu com les vaques.
2: Sí, no, el que s'ha de fer, és una vigilància i...
4: A més, us dic, aquests ciclistes de domingo, aquests domingueros de bicicleta, que dic jo, que van molt bé, que els hi posen aquests vestits de llumetes i de coloraines,
3: sí.
4: A més, jo que visc a la carretera nacional 260, i supercomprovat, si voleu, jo tinc càmera a casa i ho quedaria filmat, assalten els semàfors com si no fos res. El que va davant veu que no hi ha de cap, tirem, i s'assalten el semàfor, no es paren mai.
1: El
4: semàfor està en vermell, el primer de grup,
1: tant.
4: Van una vintena, el primer de grup, tirem, i passen tots en vermell, i punt.
1: Home, és que sí, posar el peu a terra, tio, clar.
3: Perquè trenques el ritme.
4: Clar.
0: No, home, i què costa posar el peu a terra?
1: Clar.
0: Perquè has de treure't el... Com se diu?
3: Jo no sóc molt pro de la bicicleta.
2: El tanco aquell que porta sota el sabate.
0: Sí, tens...
3: Però el que sí que és veritat, i a més ara al setembre ha sigut la setmana de la mobilitat sostenible i segura, que cada cop, o almenys per tot el que es parla, no, del tema de la contaminació i tot plegat, hem d'anar cap a una mobilitat potser més sostenible, potser menys cotxes per reduir aquesta contaminació, i per tant ha d'estar regulat el patinet i ha d'estar regulada la bicicleta, no? Perquè...
1: Això és fantasia,
3: o sigui, sóc una il·lusa.
1: No, vull dir, és una fantasiosa.
4: Mira, quan el govern no guanyi ni un cèntim dels hidrocarburos, allò que no guanyi ni un cèntim, llavors apostaran per una mobilitat elèctrica i tal. Però mentre els comptes del govern s'enriqueixen de que vosaltres penseu la quantitat de tràilers, ja no parlo de cotxes, la quantitat de tràilers que circulen per l'autopista quan paren a la Jonquera, que hi ha un munt de gasolineres allà, i foten 1.000 litres de gasoll, d'aquells 1.600 euros que val ara,
3: o
4: 2.000 euros que val en plan el dipòsit, quan es queda el govern?
0: La meitat.
2: Però no vagis a la Jonquera el de matins, vés a Vilamalla o vés al Fa, hi han aquests dos grans distribuïdores de gasolina,
0: o les clans d'aquí a Vilafant.
1: Cotxes, això són cotxes.
3: És Figueres,
2: Això és Calderilla.
1: No, Camp Pedrosa.
2: Allà hi ha tots els 13 o 14 sortidors, amb aquests camions que dius tu, que hi posen 1.000 litres de copa, llavors aquella manguera, que amb uns dipòsits allà, que és aquells dius, si el tingués a casa, tindria calefacció per tot l'hivern. I en plenen allà, només allò al mig, jo a vegades ho penso, que això que diu en Puli, ostres, al vespre, només d'aquests dos punts, quant de milions no entren a l'estat?
3: Però...
2: Tenen d'entrar milions per aquests tios.
1: Vas...
3: Però una cosa...
1: A Camp Pedrosa hi ha 3 gasolineres i sempre està així de camions.
3: Em direu que sóc il·lusa.
2: Jo dic les dues que conec, que tinc a davant del Nassos.
1: Bueno, jo perquè hi passo una aquella.
2: Exacte, i a la d'allà del Fa són 13 a la Shell. Hi ha 13 sortidors de cada banda.
1: Sí, perquè hi passo.
2: Te'n vas a l'altra banda i hi ha aquella altra de...
1: I aquí a l'esclat francesos. que a més emplenen dipòsits,
3: sí, sí.
1: Que això està totalment prohibit.
3: Bueno, vols dir dipòsits, vols dir ampolles o
1: garrafes, sí, sí, garrafes, sí. Grosses, garrafes. Emplenen...
2: Està prohibit, això?
1: I tant, que està prohibit, hòstia,
2: no,
1: no tu no pots portar,
2: no, sé si està permès,
1: no pots transportar carburants,
2: ah, sense permís.
1: Home, esclar, hòstia, si no seria la conya,
3: però,
1: això.
3: Però vosaltres esteu parlant dels diners que s'embutxaca l'Estat o que recapta l'Estat, no diguem embutxacar.
1: No,
3: perquè...
1: no, que ara subvencionen, ara subvencionaran el, tant el gasol com la gasolina, no, amb 0,05 cèntims.
3: Jo anava a un altre tema, ja sé que em direu que sóc una il·lusa i que no tinc la xifra exacta i que com ho puc dir això, no? Però, vale, recapta tots aquests aquesta gran quantitat de diners. I els diners que es gasta a causa del que contamines a nivell de malalties, en hospitals, metges, o a nivell d'accidents, no? De trànsit, doncs perquè vas amb cotxe, tots els diners que costa a nivell de sanitat i tot plegat. Vull dir, algú fa aquesta compta de resultats? Perquè potser ens sortiria més a compte recaptar una mica menys i gastar una mica menys, també.
1: Bueno...
3: Ara aquí he obert un meló.
2: No, no, però són comptes diferents, eh?
3: Sí. Són comptes diferents.
2: Són els impostos,
3: ah,
2: i l'altre és uns altres impostos que va parar a no sabem què, a mantenir un exèrcit.
3: Ara ja has anat, ara ja has anat.
2: A mantenir un exèrcit, a mantenir una fanfarronada de gent allà que treu el pit i...
0: Funcionaris.
2: Bueno, esclar,
0: no, però...
2: són dues coses diferents. Hi ha l'aparell d'estat que gasta una fortuna i necessiten això. No, saps com costa mantenir un estat? Té de ser bestial.
0: O sigui...
2: Ja no dic un estat, mantenir un estat per... Mira, totes les coses necessàries van a les autonomies. L'ensenyament, la sanitat, tot això va parar a les autonomies. Ara, l'altre, que és el gruix fort, va parar allò, a l'estat. Una cosa abstracta, vull dir que el cel, què és el cel? Els capellans, quan es deien el cel... Clar, miraven a l'aire i ja estava. I això és el mateix que l'Estat. Mirem a Madrid i ja està, s'ha acabat.
0: Però ningú ens explica quan hi ha totes aquestes puges de benzina, quin és el benefici, diguéssim, de les petroleres? Quin és el benefici dels que venen la benzina? I quin és el que guanya l'Estat cada vegada que hi ha una puja? Perquè
1: estàs de broma, tu, sí que t'ho explicaran.
0: Jo crec que tenim el dret de saber.
1: Sí.
2: Quina edat tens,
1: hòstia?
3: Això no es pregunta.
2: Com facis aquestes preguntes?
3: Això no es pregunta, ni una dona ni un home.
2: Quina edat tens?
0: Però esclar, és que resulta que clar, hi ha una puja i van...
2: Tens tota la raó, ja ho sabem, però, esclar...
0: Alguns hauria d'explicar.
1: Sí, home.
0: Alguns i explicar aquestes quan el govern diu que vol subvenciona 20 cèntims per litre de benzina, aquests 20 cèntims on van a parar?
2: Hi ha aquella dita que diuen, a tu t'ho diré. Sí, esclar.
0: No, però esclar,
4: hi ha una cosa,
2: no, suposo que
0: jo crec que és aquí la mare dels ous.
2: Amb una lletra molt petita en algun lloc està escrit, però una lletra molt petita que t'has de posar, no ulleres.
4: No, hi ha una cosa molt fàcil. Si tu no subvenciones aquell gasoll amb 20 cèntims, per exemple, la gent posarà menys. Per tant, com que tu subvenciones, la gent continua consumint i aquells 20 cèntims que tu teòricament rebaixes, ja els guanyes per una banda.
0: Pues que no perden res. On te'l veus, el rebaix?
3: Que no el notes, perquè, vols dir?
0: No, perquè se segueix pujant. O sigui, resulta que cada vegada que subvencionen, pugen el preu. I tornem a ser allà mateix. O sigui, baixen, o sigui, subvencionen 20 cèntims i pugen 20 cèntims. Llavors, què, on està l'estalvi?
4: Això és el mateix que quan pugen el sou, pugen el sou als treballadors, un 5%. L'empresari el paga, aquell 5% de puja del salari. Però el treballador de la nòmina veu que d'aquell 5%, un 4% és per l'IRPF. I et queda un 1%. Quedes allà mateix.
2: De totes maneres, Paulí, si ens hem de creure les notícies que es donen tots aquests països de la comunitat, ara estem desabasteïts, no? No tenim reserves de petroli, que això... no sé si és veritat o no, perquè tampoc es donen les quantitats i diran el que voldran. Bueno, però quan el barril va durar una temporada que valia 100 i 110, la gasolina la pagàvem a 60 màxim, l'havíem arribat a pagar. Ara, amb el mateix preu, la paguem a 2. Bueno. 40 cèntims més. Jo em diràs...
0: Això t'he dit que algú li ha d'explicar això,
2: no? Alguna cosa falla, no? Alguna cosa falla. Que estem desabasteïts? Potser sí. I ara estan amenaçant que Europa havia tancat, que això sí que és cert, havia tancat totes les refineries i quan torni a entrar que la cosa va per llarg, perquè quan torni...
3: Però llavors us estranyeu que la gent agafi el patinet, agafi la bicicleta, no, i plegat, tenint en compte que estem a 2 euros?
2: Perdona, no és consciència ecològica.
3: No.
2: És simplement...
3: Bueno, butxaca?
2: Exacte, consciència
3: ecològica. Però bueno, mira, si benvinguda sigui la butxaca també, no?
0: L'augment de vehicles elèctrics d'aquest últim any és molt important.
3: Sí, home, és que el preu de la benzina ha augmentat molt, de manera molt, molt important també.
0: No, no, és, vull dir, i està pujant. Sí. El que veurem que passa després amb el preu de la llum, no?
1: Clar, és que
0: però,
1: és aquesta.
0: Però vull dir, hi ha molta gent que s'està comprant.
1: Escolta'm, vist els resultats, resultats val més no encaparrar-s'hi, ja t'ho diré.
0: No, no, però hi ha molta gent que s'està comprant vehicles elèctrics.
1: Sí, sí. Però després se pujarà l'electricitat. Quan vegin que no hi ha negoci o que hi ha poc...
2: Sí, ho posem per l'altra banda. Clar. Són tots els mateixos.
1: Clar, clar.
3: Bueno, són les mateixes empreses, no?
1: Sí.
3: Ostres, ens havíem proposat de parlar de bones notícies i no ho hem aconseguit.
2: De totes formes, el cotxe és híbrid. I fixa't que fins a 150 cavalls el consum ha baixat molt. Abans, amb 100 cavalls anaves a gastar 8 litres.
0: Sí.
2: I ara amb 100 cavalls gastes 5. O 4.
0: Sí, no, no, clar.
1: Home, sí, home, que ha baixat, conyes,
2: com... Compte que, sí, no, no. Que ha baixat gairebé un 60, un 40%, perdó.
0: No, el que passa 60-40. És que els grans consumidors de combustible, que són transports públics, que, sí, que són camions, etc., ara per ara...
2: No tenen camí, els rons que tenen camí és el tercer.
1: Agricultors.
0: Han de seguir.
1: Agricultors.
0: Agricultors, sí,
1: que tenen grans extensions.
3: Sí.
0: Molta gent encara no tenen cap més sistema que el que
1: s'estan replantejant no plantar cereals. Pel de despesa que els hi comporta el... Sí.
3: Doncs anem pel camí del pedregar, eh? Fem una pausa per la publicitat, perquè jo crec que de bones notícies no en tindrem, però seguirem aquí el debat de la tertúlia. Va, fins ara mateix.
5: Li posem ritme a la teva vida. La teva vida. Ràdio Vilafant, 107.3 FM. La teva música.
6: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
7: Avança't a l'hivern amb Llenyes Empordà. Ara és el millor moment per comprar llenya. Més seca, més bona i al millor preu.
8: Disposem de llenya d'olivera, alzina, roure i freixa. Ideal per a xemeneies, estufes i barbacoes. També venem carbó vegetal, pèl·lets i llenya amb Big Bag.
7: Repartiment a domicili per a particulars, empreses i professionals a tot l'Alt Empordà. Amb certificat de bàscula que garanteix el pes de la llenya que es lliura.
8: Troba'ns a Mollet de Peralada i també a Figueres. Confia en els professionals de Llenyes Empordà i demana per l'Alfred. 661 98 33 86.
7: Si bona llenya vols cremar, a Llenyes Empordà has de trucar.
9: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
10: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dijous, 1 d'octubre, tens la daurada, la peça de 400 a 600 grams aproximadament, a un preu imbatible de 8,95 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
9: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
11: Uau! Quina furgoneta! L'he llogat a Iberfurgo. Està com nova, ni sembla de lloguer.
12: A Iberfurgo trobaràs una àmplia flota de furgonetes de càrrega, de passatgers, carrossades i també turismes, sempre en excel·lents condicions i amb pressupostos adaptats a les teves necessitats. Visita'ns al polígon Pont del Príncep, carretera nacional 2, quilòmetre 2, Naua, a Vilamalla, o fes la teva reserva a iberfurgo.com. Iberfurgo, el vehicle que necessites, quan el necessites.
13: Gestoria Fernández patrocina la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral d'assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip proper i professional. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transport nacionals i internacionals. I també us oferim assegurances a mida amb les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.
3: Vinga, va, ens hi tornem a posar aquí la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. Cap dels presents anirà en bicicleta, patinet o moto? Bueno, no ho sé. Aneu amb moto?
1: No.
0: Sí.
3: En Pauli el veig amb moto, sí.
0: Sí, home.
1: Sí, sí, sí, home, en Pauli, sí. Ara.
3: Sabata tancada i guants, eh?
0: Sabat, jo sé, jo com pujo la moto, sol anar, sobretot si vaig ruta, molt ben equipat.
3: Molt bé, així m'agrada.
0: Una de les sortides importants que faig cada any és l'11 de setembre, que fem la trobada dels motors independentistes,
1: sí, sí, sí.
0: Que es fa la trobada a Vic, de tota la gent de Girona i Barcelona. Es trobem allà a la plaça Major cada any.
3: Amb la
0: fa
3: moto.
0: Molts anys que anem sempre. I d'allà se surt, es va agafar la carretera cap a Manresa i fins al Bruc, i allà al Bruc arriben els de Lleida i Tarragona i entrem tots junts a Barcelona una quantitat de motos importants. Aquest any potser una mica menys, perquè com tot ha anat reduint-se,
3: bueno, en general...
0: però estem parlant de mils.
3: Ostres.
0: Mils motos.
3: Tinc uns amics moteros que ja els hi faré saber, doncs.
0: I, bueno, això fa molts anys que s'està
1: fent. Sí, fot any, sí, molts.
0: Inclús aquest any jo ja vaig marxar perquè no vaig quedar-me fins a la manifestació, però sí que una de les dues manifestacions anava encapçalada, una per pagesos i l'altra pels motors.
3: Pels moteros.
0: Motors.
3: Motors
0: independentistes.
3: És que en català és motors, no és moteros. Bueno, no sé quina és la paraula correcta.
0: És el nom
3: motoristes, no?
0: Sí, és el nom de l'organització.
3: Mira, acosta't cap aquí, que després me surts de plano, perquè la gent ens mira pel YouTube, per l'Instagram. Has de posar-te bé, perquè et vegin, perquè penses que ha vingut mudada avui.
2: Hi ha una gran concentració de motos anual, no? Que és l'estat espanyol, que és per el mes de gener, que la feien per Salamanca o per allà.
0: No sé, és possible.
2: Sí, d'aquí a Figueres aquí anava molta gent.
0: Sí, és possible, és possible.
2: Si no,
0: sí,
2: no és possible, no.
0: Sí, sí, sí, no, segur.
2: Anaven molts motos de per aquí.
0: Doncs jo ho tinc sagrat. Sagrat, quan surts en moto, encara que sigui per ciutat, com a mínim no anar màniga curta ni pantalons curts, tot això ni somiar-ho.
3: No, clar, clar, i hi ha gent que va amb xancletes en moto, ostres, em fan patir a mi, la veritat.
0: No.
2: Home, t'enganxes un res la xancleta.
3: Sí, sí.
2: Com canvies aquell moment?
1: Sí, sí. No, home, i en Pauli no va pas amb una mobilet.
2: No, ja, ja.
0: Vaig amb una moto.
1: Una moto grossa.
2: Sí.
0: Moto,
1: esclar, grossa.
3: Clar, clar. Va, jo volia canviar de tema, volia parlar del tema de l'habitatge, perquè ja sé que n'hem anat parlant tota aquesta setmana. Ui. Amb els companys, però vaig aquí als informatius que els tenim aquí posats, doncs el tema de l'habitatge, d'un altre desallotjament. I avui feia una reflexió jo parlant amb una amiga, no? Que potser haurem de canviar el model de família, fins i tot, no? Per poder accedir a l'habitatge, no sé, potser haurem de viure dos parelles juntes, o no sé, o tornar al que es feia abans, no? Tota la família visquen pares, avis...
2: Impossible,
3: perquè pels tamanys
1: és a l'enrevés per solucionar el tema d'habitatge, és amb l'habitatge que s'ha de... Que s'ha de...
2: Això és impossible, perquè no hi ha... Abans visquien aquí a Catalunya i a Espanya, que anem arrossegats per lo mateix, per les mateixes lleis, desgraciadament és així. Era, pràcticament era el 90%, el 80% era rural, i llavors les famílies podien visquien totes juntes. A més,
3: també els habitatges eren més grans.
2: Una altra cosa, les generacions visquien, els vells eren 50 anys, i ja a partir d'allà ja poca cosa més. avui són 80 i tants. És clar, tot això és diferent. Els interessos econòmics eren els mateixos. Avui no tenen res a veure els interessos econòmics dels pares amb els fills.
1: No, però
3: en quin sentit ho dius, interessos econòmics? Vols dir que potser als fills els agrada gastar-s'ho en una...
1: A més, anys enrere...
2: Visquien del camp, visquien de la petita indústria de sota casa,
1: a ciutat, fa anys, no... anys, ara deu fer 40 o 50 anys, trobaves lloguer allà quasi allà on volies. Per què? Perquè no hi havia gran tenidor. Hi havia
3: petits propietaris
1: que tenien un pis o dos i que el que volien era llogar. I cuidado, segons quin llogaves et deien: miri, li llogo't a vostè perquè sé que hi farà anys. Imagina't.
3: Perquè t'interessava tenir un lloguer de molt de temps.
1: Ah, exactament.
0: Però vull dir, tocant de peus a terra.
1: Però ara això els ha canviat.
0: Sí, tocant de peus a terra. A veure, ara posem-nos el cas de Figueres, que és el que més a prop, i tots coneixem. Val? En l'època que Figueres devia tenir 30-35 mil habitants, diguéssim, els anys 60-70...
1: Sí, a l'època que jo vaig llogar un pis.
0: Sí, els anys 60-70. Sí. Recordeu la quantitat de pisos que es van arribar a fer a tota la zona del parc?
1: Sí.
0: A les vivendes de Sant Josep, a la Marca de l'Am.
3: Només cal passejar-s'hi, es veuen aquests edificis.
0: Tot això que va créixer en aquella època...
1: Però eren molts pisos, eren de venda, no eren de lloguer.
0: De venda, i eren petits propietaris que podien comprar-s'ho, perquè els sous estaven equiparats, més o menys, en els preus d'això. Però és que quanta gent ha vingut a viure a Figueres, d'aquells 30, 30 i pico mil habitants, els 50 que són ara a Figueres,
2: tres edificis.
0: I digueu-me quants pisos s'han fet des de llavors.
2: Sí, aquí està la manca.
3: Vols dir que no s'ha fet prou habitatge?
2: Figueres i per tot arreu.
0: Però ja som al cap del carrer. O sigui, mireu, tots els blocs que es van fer en la zona d'aquí de sota l'hospital, com se diu això?
3: El Parc Bosc, no?
0: Tota la zona aquella Parc Bosc.
1: Bueno, hi ha altres llocs.
0: Bueno, tots aquells edificis, la quantitat de pisos que van sortir,
1: sí.
0: Tota la zona de la Marca de l'Am, que es van fer en els anys 60-70, tota la zona del Poble Nou, ja només això, la quantitat de pisos que significaven. I era un moment que Figueres tenia 30-35 mil habitants. Ara estem a 50.000, quasi un doble.
3: I vols dir que no s'ha construït a raó de tota la gent que ha vingut, vols dir?
0: Bueno, digueu-me. Clar, si resulta que ha vingut una quantitat de gent que és ben bé un 15-20 o potser inclús més dels que érem, i, bueno, què? Han hagut d'anar amb habitatges que han quedat obsolets en segons quins llocs.
3: Perquè d'habitatges buits n'hi ha.
2: Jo vull fer una pregunta perquè no hi entenc ben res. Abans hi havia un bon mestre d'obres, que era un paleta que s'havia preocupat d'aprendre bé l'ofici i a més tècnicament poder llegir un plànol o interpretar-los que els portava l'arquitecte o l'aparellador. Bueno, això ara quants n'hi ha? Pocs. Una altra cosa, quan començaven a fer
3: la crisi va fer molt de mal, també.
2: Quan començàvem a fer un edifici, aquell senyor que potser tota la vida havia trillat de paleta i estalviat, tenia lo just per anar menjant, escafava i es posava a fer un edifici. Bueno, avui, quan tu compres un solar i vols fer un edifici de 4 pisos, des del dia que el compres fins al dia que el comences, quan hi estàs?
0: 3 anys.
2: Val. I després, quan comences, 2 anys més, 5 anys. Qui és que pot aguantar 5 anys?
3: Ja, a nivell econòmic, vols dir?
2: Qui és que pot aguantar això?
0: El que feia els anys...
3: Això explica que no es construeixi.
2: A cap de carrer.
0: Ara posaré noms.
2: Jo et demanava una cosa perquè és el que veus així normalment.
0: Ara posaré noms. El que feien un paleta que va començar aixecant cases, com noms, Giró, Jesús Costa, Brunyol...
2: Tots els coneixem,
0: el que podien fer aquella gent, que era a poc a poc fer un edifici, això ara és inviable.
2: No, és que és inviable.
0: Ara és inviable.
2: Però és que aquella gent van ser els que van fer totes aquestes construccions. Cuidado. I les ciutats creixien a base d'aquesta gent. Perquè quan aquesta gent ha hagut de deixar, i si han ficat les grans especuladores, són les grans constructores, ha pujat el pis, el preu dels pisos com l'escuma. Esclar, també hi ha una financiació de 5 anys sense tocar un duro. Clar. I això no pot resistir qualsevol.
3: Això, ho ha, això només ho pot fer una gran empresa i posarà el preu que ella vulgui, perquè doncs, ja estem al cap del carrer dels preus dels lloguers.
2: Si l'Estat ha burocratit, ho ha posat tan burocratitzat...
3: Ho ha permès, sí, ha posat la burocràcia.
2: La burocràcia ha fet tot això, doncs llavors l'Estat que es posi a construir. Perquè, esclar, si ha ocupat el lloc d'una gent i els té crucificats o els ha crucificat o els ha exclòs del mercat, perquè això és excloure la gent del mercat. Si els exclòs del mercat, doncs ara que ho faci ell, perquè és l'altre, l'altre és cantar estos són tots de sirena. Jo que no hi entenc, ja dic, no hi entenc ben res, però és el que més o menys veus, toques, palpes.
0: Jo he posat exemples ben propers que, tu, que des que tots coneixem.
2: Sí, sí.
0: És que sí, passava als anys 60, 70, inclús 80.
2: En Costa era un bon, en Costa era un bon paleta, en Brunyol igual.
0: En Cofan,
2: tota aquesta gent.
0: I alguns promotors, jo què sé, en Collell, tota aquesta gent.
2: Eren mestres d'obres.
0: És que dir, que més o menys doncs, posaven una quantitat de pisos al servei de, diguéssim, de la gent que més o menys s'ho podia permetre. Avui dia, digueu-me quanta gent es pot permetre el preu que estan les hipoteques, el preu que...
3: Bueno, és que aconseguir una hipoteca vol dir tenir el mínim, mínim, mínim 90.000 euros estalviats.
2: Ja no em refereixo als compradors. Jo em referia...
3: A les persones que volen llogar.
2: No, jo em referia a la gent que construeix. La gent que construeix els han fotut fora del mercat, també.
0: I tant.
2: Els han fotut fora del mercat. Llavors, esclar, si foten la gent del que construeix fora del mercat... És la manca que tu dius de totes aquestes zones que es varen fer en un moment que varen donar lloc a la gent que venia dels pobles perquè pogués viure aquí a Figueres i ho varen poder-ho fer. Ara, tota la gent que ve de fora, que ha vingut molta perquè es necessita, perquè tots treballen, vull dir, no dones possibilitats a cap constructor per poder-ho fer. I les són minces, tenen de ser grans constructores que llavors el que volen fer és multiplicar per 10 el benefici. Esclar, aquesta gent, esclar, que tenien beneficis.
3: Però llavors, quina és la solució?
2: Però feien beneficis, amb els jornals.
3: Quina és la solució?
2: Que l'Estat s'ho replantegi...
3: Que l'Estat faci vivenda pública.
2: Exacte, per exemple.
1: Ara diu que ho faran.
3: Bueno, sí, però clar, llavors, tardarà uns quants anys, eh? Això, tu la gent necessita viure ara.
2: Escolta, mira, aquesta música fa 40 anys que l'estima,
1: Cada
2: vegada més desafinada.
1: Ara ho han dit.
0: Tu ara vés i parla amb el gremi de contractistes i digue'ls-hi si amb les condicions que posa l'Estat estan disposats a fer aquests milió o no sé quants
3: d'habitatges.
0: Jo vols que jo treballi de beneficència, no? Jo els hi treballo i després és per guanyar-me la vida. És que, clar,
3: l'empresa que construeix molt una rendibilitat.
0: El que té que fer beneficència, en tot cas, és l'Estat. No el constructor, el promotor. M'entens?
1: Sí.
2: Jo no anava... Perquè, clar, això, llavors, a partir d'aquí... és quan repercuteix en els compradors, en els llogaters, a la resta de la gent. Aquí és la mare dels ous. Aquí és, si la base la tenim viciada o la tenim asfixiada, no, viciada no, aquí la tenim asfixiada. Si tenim la base asfixiada, l'altre ja no...
3: Però mentrestant no es construeixen aquests habitatges públics, si és que es construeixen, perquè esteu posant doncs, en dubte de què es pugui construir per tots aquests elements, què hem de fer?
0: Posen la normativa, però no posen les condicions. Perquè,
1: home, ara hem posat calés, diuen.
0: El que ho ha de fer no és
1: 800.000 milions que posaran...
0: Pere, l'Estat no té una constructora. Vale?
3: No, clar, vale, perquè no és una cosa que un Estat tingui.
2: Ni té per què tenir-lo.
3: Per tant, ha de fer una concessió.
0: Vale? Per tant, ho ha de fer de manera que aquests gremis de promotors i puguin entrar en el mercat i facin aquests habitatges que necessiten. Ja està.
1: Sí.
0: Però si no es posen d'acord, jo sé que no es posen d'acord, perquè tu parles, jo he parlat amb gremis d'aquest tipus, i aquest dia, quan els hi diuen les condicions, diuen, feu-vos vosaltres.
1: Bueno, és problema de calés, d'allò, esclar.
2: Esclar. Però és una inversió molt cara, molt poc, i rendible allà en un llarg termini, que no es pot, no
3: es, es parla de la renovació automàtica dels contractes de lloguer. Clar, això també és una altra cosa, no? Persones que estaven pagant un lloguer, jo conec un cas molt, molt proper, no? Doncs que paga cada mes, que no ha deixat de pagar mai, però s'acaba el contracte i el propietari, bueno, doncs o el vol llogar per molt més o el que sigui, i aquesta persona no se'n va perquè no troba res més que es pugui permetre. Ara amb aquesta llei doncs es veurà beneficiada, li hauran de renovar el contracte automàticament, no, perquè ja havia vençut. Això no, qui beneficiarà?
4: La renovació automàtica només afecta els nous lloguers.
3: Els nous lloguers.
4: No afecta els lloguers actuals, és que clar. I després també el nou lloguer, si tu vols que aquella persona que fa 4 o 5 anys viu al teu pis i no li vols llogar el contracte, no li vols renovar, li has de pagar un any, 12 mesos,
1: sí, sí.
4: I has de pagar al propietari, ha de pagar 12 mesos a l'inquilí.
1: Com,
4: què passarà amb això?
1: Indemnització.
3: Indemnització.
4: Que ningú llogarà pisos.
3: Clar.
4: Si tu els vendrem.
0: Si tu tens un clar. Pis per llogar, i dius, primer, que tindré dificultats si no m'apaga. Perquè, clar, tu no el pots, no el pots fer fora. Resulta que...
1: No, home, si no pagues sí que el pots fotre fora, cony.
3: Home, si no pagues, sí.
1: Si no pagues.
3: Bueno, és complicat, però tens una opció.
1: Però, sí, home.
0: Bueno, dos anys, però bueno, mínim. Bueno. I si es declara vulnerable i no sé quantos, 4 o 5, i ja en parlarem. Llavors, molta gent deixarà de llogar pisos. Preferirà tenir-ho tancats.
3: Però tenir-los tancats... o vendre'ls, perquè si els pots a la venda, si potser atens, el preu de venda baixarà.
1: Si els atens tancats també et penalitzen, eh?
3: Clar, perquè en principi no, sí. Hi ha alguns ajuntaments que sí.
4: Tregueu-vos
3: no baixarà el preu de venda.
4: La vivenda no baixarà mai. Si ara la vivenda val 150.000 euros un pis a Figueres normalillo, no baixarà 130 o 120 per totes les lleis que tu vulguis. Perquè el propietari no voldrà perdre diners i si tarda 5 anys a vendre'l, doncs estarà tancat 5 anys. Ja el vendrà. I algú li comprarà, sempre hi ha gent per comprar. Si no és un particular, serà però algú que té diners per invertir.
3: Llavors, estem al cap del carrer. No hi ha solució. Per tant, és millor fer això que dic jo, no?
4: Viure
3: de 4 en 4.
4: L'única solució és que el govern destini diners i faci urbanitzacions o faci d'això, de blocs de pisos de 50, 70, 90 metres quadrats, perquè una parella jove amb un pis de 50 en té prou i una família de 4 o 5 nens haurà de menester
3: necessita més.
1: No, mentre
4: és això, la construcció de vivenda pública.
1: El pis
4: pública.
1: Es consideri
4: pública.
1: Una inversió malament rai.
3: Mentre sigui un negoci l'habitatge, el problema no és la solució.
0: És la llei de l'oferta i la demanda.
3: Clar,
0: si no n'hi ha...
3: Perquè s'ha deixat el lliure mercat i potser això no s'hauria d'haver deixat el lliure mercat, s'hauria d'haver intervingut abans.
4: Una solució fàcil, una solució ràpida, prohibició de pisos turístics. El que vol venir de vacances, que vagi a un hotel, un càmping, un apartament, el que sigui. Els pisos turístics totalment, de particulars, totalment prohibits. Prohibits els pisos turístics en un edifici de que hi ha gent llogada, que hi ha gent comprada. No, no. Tu vols llogar un pis turístic? Fes un edifici d'apartaments i el llogues.
0: Sí.
4: Com a pis turístic.
0: I fas la competència en els hotels, no?
4: Bueno.
0: Ah, no, coll. Aviam. Ah.
3: Clar, però si tu tens una segona residència, per exemple...
0: Tu te'n vas aquí a la part baixa de la Rambla, que hi ha un hotel,
3: sí.
0: I al costat hi ha dos edificis de lloguer turístic...
3: Sí.
0: Que
3: però és del mateix hotel, no?
0: No, és d'un altre que li està fent la competència descaradament.
3: Clar.
0: Resulta que, clar, si l'hotel cobra 100 euros diaris
1: sí,
0: per una habitació i el del pis turístic hi caben 6 persones...
3: Clar, i el lloga pel mateix preu ja és més barat. Perquè ho paguen entre totes.
4: Però almenys el primer pas seria la prohibició total dels pisos turístics i això faria que hi hagués molt més pisos per llogar. Això per començar. Això per començar.
3: I això baixaria el preu, ho hauríem de veure.
2: No, i tant.
0: La major part dels pisos turístics estan a la costa.
2: I a les grans capitals, Barcelona, Madrid, Bilbao...
3: Figueres, ara en Pauli ens et deia que
0: n'hi ha. També, també. A la part baixa de la Rambla hi ha dos edificis.
1: Sí, sí, sí.
0: I al costat un hotel que veu que pel mateix preu que ell lloga una habitació que hi caben dues persones, l'altre lloga un pis que n'hi caben sis. I a més, clar...
3: Problema complicat, resposta fàcil, no existeix. Nosaltres ho hem de deixar aquí, se'ns acaba el temps, tornarem demà divendres amb més tertúlia amb el suport de Gestoria Fernández. Una salutació ben forta a tots els que ens esteu escoltant o ens esteu veient a través de l'Instagram. Ens retrobem demà. Adéu-siau!

0: Gestoria Fernández patrocina la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral d'assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip proper i professional. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transport nacionals i internacionals. I també us oferim assegurances a mida amb les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.
1: Ràdio Vilafant 107.3 FM.

0: 107.3 FM.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Menys de 24 hores de la votació dels textos dels decrets Mari Carmen al Congrés, el PNB ha anunciat que donarà suport crític al primer dels dos decrets d'habitatge del govern espanyol, que acaba, recordem, desnonaments, la compra d'habitatge per part de fons voltor i regula el lloguer d'habitacions, entre d'altres, i que rebutjarà el segon sobre la renovació de contractes i les indemnitzacions de propietaris a llogaters. Totes les mirades estan posades ara en Junts, que faran aquesta nit una executiva a les 9 per decidir el sentit del seu vot. El president del govern, Pedro Sánchez, ha fet una crida a la responsabilitat als partits en un vídeo publicat a Instagram.
3: Este viernes los grupos parlamentarios tendrán que elegir a quién protegen, a las personas que viven en las casas o a quienes hacen una fortuna con ellas, a los pequeños propietarios o a los fondos buitre. Porque lo que está en juego está claro, eso lo saben todos, el derecho a la vivienda frente a la especulación.
2: I la validació imminent de la llei d'amnistia marca el 9è aniversari del referèndum de l'1 d'octubre. El president del Tribunal Constitucional ha recordat que la sentència que s'emetrà dimarts serà vinculant per a tots els estaments judicials. Una sentència favorable a la llei acostaria el retorn del president Carles Puigdemont. Cándido Conde Pumpido ha assegurat que l'organisme que presideix dictarà una sentència clara, concisa i contundent sobre l'aplicació de l'amnistia. Ho ha dit en un esmorzar informatiu a Madrid.
4: Es vinculante para todos los jueces y tribunales. Por lo tanto, una vez que el Tribunal Constitucional lo que hace es establecer una doctrina.
2: La darrera sessió del judici contra quatre antiavalots per la lesió que Roger Espanyol va patir l'1 d'octubre precisament del 2017 s'ha reprès després que l'acusat, que no s'havia presentat a les 10 del matí, hagi comparegut davant del tribunal. La vista s'havia suspès fins a la 1 a l'espera que la representant de l'advocacia de l'Estat, que s'encarrega de la defensa dels acusats, aportés la documentació pertinent per justificar la incompareixença de l'agent que és inspector del cos. I diversos alumnes de la Universitat Rovira i Virgili del campus de les Terres de l'Ebre han testejat l'assetjament masclista a l'entorn universitari a través d'unes ulleres de realitat virtual. L'experiència, sota el títol Si no ho vius, no ho sents, és una iniciativa de la Unitat d'Igualtat de la Universitat. El projecte té com a objectiu evidenciar diferents tipus de violència masclista en primera persona. I golejada del Barça a la Lliga de Campions femenina de futbol. Abans de rebre el Real Madrid, el conjunt blaugrana s'ha imposat a la Roma per 0-6. El proper repte és el Madrid diumenge al Camp Nou.
5: Ei, Joan, Laura, una cosa. De la conversa que vam tenir sobre els escuts, em va quedar una pregunta per fer-vos i li van estar aquí, nyi-nyi-nyi, que és sobre l'escut dels dos barris de Barcelona, de Sant Andreu i de Gràcia. Joan, què ens en pots dir d'aquests dos escuts que jo vaig trobar per internet que són els dos únics que tenen com història entre els barris de Barcelona? És així?
6: Doncs són dos escuts molt, molt interessants. Pensem que, tot i que ara siguin barris de Barcelona, són entitats que en el seu moment van tenir independència, si ho podem dir-ho així, i per tant, una identitat pròpia, que també es podria representar en un escut. Que, per exemple, Sant Andreu no és el cas, l'escut és força, força recent. El de Gràcia sí que és un escut que sembla de caràcter més històric. És senzill d'explicar, quan... I ara no us espanteu quan comenci l'explicació perquè em direu ara on va parar aquest noi. Quan l'arcàngel se li apareix a la Mare de Déu, li diu Maria, plena ets de gràcia. Per tant, aquesta expressió sempre se vincularà a l'escena de l'Anunciació. I l'escena de l'Anunciació sempre està presidida per una planta. Sempre la trobarem al costat de Maria o col·locada al mig entre ella i l'àngel, que és el lliri. I aquest lliri és el que rep tot aquest protagonisme, perquè és l'únic element decoratiu que té l'escut de gràcia. Per tant, hem de vincular aquest escut i aquesta planta a aquesta escena bíblica. Molt probablement també està vinculat al monestir, al monestir històric de Gràcia, que també és dedicat a la Mare de Déu. Per tant, tot va lligant al voltant del mateix, el lliri com a planta emblemàtica de la Mare de Déu. El de Sant Andreu és un escut parlant en el qual hi han intentat insuflar molta informació i que, per sort, tot lliga molt bé. Ja presideix la creu de Sant Andreu, és l'emblema d'aquest sant, la creu en X, podríem dir-ho. Un colom d'aquesta paloma I, clar, però és un palomar. Per tant, hi ha el colom i a l'altre costat hi ha la mà. O sigui que torna a ser aquest jeroglífic, no? Aquests escuts parlants que mitjançant símbols ens acaben relatant o ens acaben evidenciant el nom del poble gràcies a aquestes paraules que sonen semblants. La fortalesa que hi ha a la part superior de l'escut, aquesta sí que em perdo i no sé si és perquè potser hi ha alguna casa forta, algun castell, alguna torre de vigilància especialment destacable en aquesta entitat local.
1: Quedem a la Rambla. A Rambla 54.

0: You got a friend in me, tens un amic amb mi, una amiga en aquest cas, és una cançó que t'envia directe a la butaca del cine amb el Woody, la Jessie, el Buzz, fins a l'infinit i més enllà, i tota la tropa de Toy Story. Confesso que fins aquest matí, no sé per què, pensava que era una cançó antiga que Pixar havia rescatat per la banda sonora de la pel·lícula. I no, és una composició del músic i compositor Randy Newman de 1995. Ivan, tu de Toy Story com vas?
1: Doncs a mi em falta la darrera, la cinquena.
0: Doncs estem igual. Jo les he vistes totes, no sé si n'hi ha alguna que t'agradi més que una altra.
1: No, potser la primera per la sorpresa.
0: La veritat és que és fascinant com aconsegueixen
1: el nivell, sí.
0: El nivell de cada pel·lícula, sí, sí, no? Sí. Perquè normalment això, quan comencen a haver-hi números a darrere, és com sí. Buf. Però aquesta és fantàstica. Jo estic igual que tu, les he vist totes, menys la darrera, la cinquena, que m'han dit, això sí, i he llegit pels llocs, que és molt recomanable per conscienciar del perill de l'addicció a les pantalles, sobretot entre els més petits. I francament, enxufar-los al missatge de compte, addicció i aïllament en l'argument d'una pel·li d'èxit, doncs em sembla una gran idea per fer que ho entenguin i sobretot, que ho compri.
1: Doncs la veritat és que sí, però els que més ho hem de comprar som els pares.
0: Cert, però pels adults potser hauríem de pensar més en una pel·li de por. Ostres, aquesta, Ivan, quina és?
1: Monstres S.A. Una altra de les grans pel·lícules de Pixar i que també la banda sonora també és del Randy Newman.
0: Doncs quin crac aquest senyor, no?
1: Doncs sí.
0: Ei, que jo he dit que era el compositor de la cançó dels amics i ho és en realitat de tota la banda sonora de Toy Story, eh? De totes les cinc aventures d'aquestes joguines que malden per salvar el joc dels més petits.
2: Estàs escoltant Rambla 54 a UAU, Lleida Ràdio. You've got a friend in me.
0: You've got a friend in me. Bé, tota aquesta volta que hem fet és per dir-te que avui parlem de joguines antigues que, com les de Toy Story, doncs han sobreviscut al temps. Eric López també és un amic. Ben tornat al Rambla 54. Això, tens no una, tens un munt d'amics en aquest programa.
3: Molt bona tarda, Anna, moltes gràcies, un plaer, i que aquí també teniu un amic, que ho sapigueu.
0: Eric, tu, dèiem, avui ens portes una història que ben bé podria ser una mica la versió lleidatana de Toy Story, les joguines de El Baratillo Leridano. Ho he dit bé, això? El Baratillo Leridano.
3: Sí, sí, sí. Ho has dit correctament, Anna.
0: Val, i què és això del Baratillo Leridano?
3: Doncs mira, deixeu-me explicar-vos, perquè el Baratillo Leridano, no, com es coneix col·loquialment aquí a la ciutat de Lleida, va ser una botiga de joguines que va tancar doncs, ja fa anys, però que encara forma part d'aquesta memòria, no, col·lectiva de la ciutat, i estava situada al número 36 del carrer Major de Lleida i va obrir les portes l'any 1898 i va tancar definitivament el 1979, o sigui, ja va estar uns quants anys operativa. I per als infants, no, deixeu-me dir-vos que aquesta no era simplement anar a una botiga a comprar una joguina. L'espai, els aparadors i la manera com es presentaven els productes feien que el Baratillo fos gairebé doncs, una atracció per tots els nens que passejaven pel carrer Major de Lleida. I precisament doncs, amb aquesta idea de conservar aquella experiència, no, Manuel Gigó, és un empresari i col·leccionista lleidatà, va voler conservar les joguines de la botiga com em va explicar, no, parlant amb ell mateix una miqueta, i així que pensa, Anna, que en té més de 3.000.
4: La intenció pues, va ser crear una col·lecció de joguines. Aquesta col·lecció s'ha anat ampliant, joguines que són recuperades del Baratillo, amb un sol motiu, que es creés un espai que servís perquè aquest record no es perdi. Aquest és l'objectiu principal d'aquesta col·lecció, que no es perdi el record del que va ser un referent de la nostra ciutat durant molt temps.
0: Però, esclar, Eric, una cosa és voler conservar el record d'una botiga i una altra és acabar tenint més de 3.000 joguines. Com arriben totes aquestes peces a les mans d'aquest senyor?
3: Doncs mira, és senzill, eh? Bueno, potser no tan senzill, no? Però deixeu-me explicar-vos. La història comença precisament quan el Baratillo, la tenda de joguines, desapareix, i quan tanca, doncs algun dels elements que havien format part d'aquell univers, no?, queden allà abandonats, i resulta que la família de l'home que acabem d'escoltar, no?, del Manuel Gigó, tenia un negoci al costat i van comprar aquest local on estava el Baratillo, no?, aquesta tenda de joguines. Va ser aquí quan hi van entrar i van veure tot el que hi havia, i el Manuel, doncs, decideix comprar i recuperar-ho. Mireu, escoltem el Manuel.
4: Pensem que aquest edifici, quan desapareix tot aquest espai d'il·lusió de la façana, i clar, sobre l'edifici antic, només entrar allí amb un espai, pues ja vaig veure peces com eren els pianets, els organillos, que estaven a fora al carrer, amb moltes generacions de Lleida, jo crec que hi tenen l'ADN posat, no? Ho vaig veure que estaven, pues, per tirar, per runa, per desaparèixer, no? Clar, al veure'l, vaig dir, això no es pot desaparèixer, no? Es vaig guardar. I a partir d'aquí vaig anar recuperant tot el que vaig trobar de joguines de l'edifici.
0: Eric, i aquí hi ha el que potser més em va cridar l'atenció quan ens proposaves aquesta història, quan en parlàvem abans del programa d'avui, evidentment, i ara que sí. Escolto el Manuel, més enllà del col·leccionisme i del fet de que algunes d'aquestes peces segur que ara valen un dineral per aquesta cosa del col·leccionisme, per què aquestes joguines antigues tenen en realitat tanta importància? No és només per diners, no? Què tenia el Baratillo que diferenciava o el diferenciava d'una altra botiga de joguines qualsevol?
3: Doncs si ens has estat escoltant, no? ja ho pots intuir una miqueta, no?, pel que hem anat conversant, Anna, però ens hem de posar en el context d'aquella època. El Manuel, doncs, ho explicava així, mireu.
4: Era una època en què, pues, aquests, diguem, medis audiovisuals i tots aquest tipus d'al·licients que tenim actualment no existien. Llavors els infants, per veure alguna cosa, tenies que sortir al carrer. I què et trobaves al centre, al cor de la ciutat? Doncs pues als ulls d'un infant, tu allà veies un edifici, una casa feta de joguines. Aquest edifici tenia llum, tenia un so especial i moviment, i al mateix temps era participatiu. Tu podies entrar i jugar, utilitzar aquestes peces. Bé, aquest espai màgic, pues, als anys 79-80, desapareix.
0: I una vegada tens tot aquest material recuperat, imagino que també hi ha una altra qüestió important, que és què fas amb aquestes joguines, perquè si les peces acaben simplement en una col·lecció privada,

0: parlant, no?, des de que hem començat a parlar. Per això considera, no?, que han de continuar, el Manuel considera que han de continuar lligades a la ciutat de Lleida.
1: Clar, si surten d'aquí, només són joguines. I per mi són les joguines del Baratillo. Això són joguines de la gent de Lleida, i això ha de servir perquè sigui un punt, un referent, perquè no es perdi aquest record d'aquest espai màgic de Lleida. Llavors, a mi, si ara me ven, em poso uns de qualsevol ciutat d'Espanya, que i s'agraeix l'interès que hi puguin posar, no? Però dius, bueno, sortiran d'aquí i en aquell lloc, bueno, mira aquesta nina, aquesta joguina. Però no, jo vull que sempre aquestes joguines tinguin al seu costat el per què.
0: Clar, això és el que em fa, no?, aquesta clau, no?, per entendre aquesta, mm-hmm, aquesta història quan parlem de les més de 3.000 joguines que conserva Manuel Lligó, que es diu d'hora, 3.000 joguines.
2: Sí, són moltes, eh?
0: Sí, déu-n'hi-do. No estem parlant, no?, només de joguines antigues, com comenta Manuel. Cada peça ajuda a explicar el que va ser el Baratillo Leridano i perquè una botiga del carrer Major que va tancar, doncs, l'any 1979, com hem comentat, i encara, doncs, continua formant part d'aquest record de molts lleidatans d'aquí, de la ciutat.
2: I que sigui així per molts anys. Eric, en el fons, aquest senyor, el Manuel Lligó, no em sembla que estigui tan lluny de l'Andy de Toy Story quan, en aquell moment, no?, en què fa aquell traspàs de les seves joguines a una nena que de ben segur encara els hi donarà una vida i compartirà aventures. Quina història realment més bonica. Gràcies per portar-nos-la avui al Rambla 54. Una abraçada juganera i tornem aviat.
0: Gràcies a tu, Anna. Sempre un plaer estar aquí al Rambla 54.

0: yeah!
1: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
2: Badalona és coneguda arreu del territori gràcies a la penya. Aprofito per felicitar-la com a flamant campió de la Supercopa Endesa de bàsquet.
3: Visca la penya!
2: Però també per l'Hospital de Can Ruti, fins i tot la Titus Carpa o el Pont del Petroli. Però precisament davant d'aquesta estructura hi trobem la fàbrica d'un producte badaloní que m'atreviria a dir és el que més fronteres ha creuat arreu del món. Parlem ni més ni menys que de l'anís del mono. Segur que tots tenim al cap la imatge d'un mico amb una ampolla de vidre a la mà i l'haurem vist en moltes sobretaules, dinars familiars o en dates assenyalades com Nadal. Des del 1870 l'anís del mono ha estat protagonista de les nostres celebracions. Tot comença a finals del segle XIX. Com a moltes altres llars de Badalona en aquella època, la família Bosch i Grau decideix començar a elaborar anisats i aiguardents de forma artesanal. Ho explica l'Esther Espejo, responsable de comunicació del Museu de Badalona.
4: Es parla inicialment de la família fundadora, una família autòctona d'aquí a Badalona, una família que viu al centre de la ciutat, al carrer Soletat, i en el marc d'aquesta família, de la història d'aquesta família, doncs vinculem el costum, la tradició, de, ja feia anys, força arrelada a la ciutat, de fer anisats, de fer, d'elaborar aiguardents. I normalment era un consum inter, un consum familiar, però que a partir d'un moment determinat doncs algunes famílies van veure la possibilitat d'introduir el producte en el mercat i és el que fa no l'anís del mono, sinó el que fan moltes altres marques.
2: Els germans Josep i Vicenç Bosch van aprofitar aquesta oportunitat de mercat i van comprar una fàbrica on van començar a produir anisats. Aquesta fàbrica, de la qual en parlarem tranquil·lament més endavant, és la del carrer Maristany, a primera línia de mar, on encara s'hi fa part del procés de producció de l'anís del mono. Més enllà dels seus orígens, amaga moltes històries peculiars. Per començar, què hi té a veure un mico amb l'anís? La raó és ben senzilla d'explicar. Vicenç Bosch era un apassionat dels animals exòtics, fins al punt de col·leccionar-los. Doncs bé, li va demanar per carta a un amic que vivia a Amèrica que li enviés un o dos micos escrit en números. El problema va ser que el seu amic va confondre la lletra O amb el número 0, amb la qual cosa li va enviar ni més ni menys que 102 micos a la fàbrica d'anís de Badalona. Evidentment, la sorpresa del senyor Bosch va ser majúscula quan va veure 102 micos a la seva fàbrica i va decidir donar-los tots al Zoo de Barcelona, excepte un, que se'l va quedar al recinte. Des de llavors, aquell indret es coneixia popularment com la fàbrica del mono i aquest sobrenom va donar lloc al nom de la marca Anís del Mono.

0: un mico que, si us fixeu bé en les etiquetes, té una cara força familiar. S'assembla i molt a la de Charles Darwin, i això tampoc és pas casualitat. Els Bosch van fer servir aquest rostre com a gest de sorna en plena controvèrsia sobre la teoria de l'evolució. Aquest animal, de fet, va cobrar vida l'any 2012 quan es va inaugurar una estàtua en honor a la marca, un mico de bronze de 200 quilos assegut davant del pont del petroli, és a dir, a escassos metres de la fàbrica. L'ampolla tan característica de l'anís del mono, que té un relleu molt marcat en forma de rombes, tampoc està dissenyada a l'atzar. En un viatge a París, Vicenç Bosch buscava un perfum per la seva dona i es va fixar en una ampolla que li va cridar molt l'atenció, tant que va decidir inspirar-se en aquell disseny per crear els recipients on embotellar l'anís. Aquestes ampolles tenen un relleu diamantat que, al rascar-lo amb una cullereta o qualsevol element metàl·lic, genera un so molt característic. Una melodia que probablement haguem escoltat més d'una vegada als dinars de Nadal, i és que a Espanya és tradició fregar les ampolles d'anís per tal d'acompanyar les nadales que canta la canalla. Badalonins i badalonines, pensar en l'anís del mono és sinònim de recordar la seva fàbrica, construïda pel mestre d'obres Jaume Botell i Garriga i ubicada al costat del pont del petroli. Començat a construir l'any 1880, aquest indret es va crear degut a l'augment de demanda i al creixement de l'activitat de l'empresa. I a principis del segle XX, l'arquitecte Joan Amigó i Barriga va continuar l'obra i la va dotar d'un segell modernista encara visible avui dia. De fet, aquesta fàbrica es considera una joia modernista que s'ha conservat pel seu valor artístic i patrimonial.
1: La fàbrica està catalogada com a patrimoni, és una resta viva de l'època industrial, una de les èpoques més importants de la història de Badalona juntament amb l'època romana, i de llavors, d'aquesta època de la industrialització, és l'única fàbrica que encara es manté activa, que encara es manté viva, i que, per la importància de part de la construcció, de part de les sales, de part del mobiliari, està considerada i catalogada com a patrimoni.
0: Tal i com explica l'Ester Espejo, aquesta fàbrica segueix funcionant i produint anisats. De fet, tot i haver innovat en tecnologia i en el procés de producció, a la fàbrica se segueixen fent servir els 8 alambins de coure originals de 1870, on de manera gairebé artesanal es destila la grana d'anís natural, també anomenada Mata Faluga. La sala de destil·lació on s'hi troben els alambins és el racó més autèntic de la fàbrica, que ens transporta directament a l'època modernista. El Museu de Badalona organitza visites guiades a la fàbrica, on es pot veure tant la sala de destil·lació com també els despatxos modernistes i altres racons del recinte. A banda d'aquestes sessions ordinàries, el museu organitza les nits de tardor, unes visites guiades a la fàbrica que acaben amb un concert a la fresca i una degustació de begudes amb base d'anís, unes sessions que se celebraran els divendres 2, 9 i 16 d'octubre.
2: Bien, vamos con nuestra concursante. Por 5.000 pesetas, nombre aplicado a cualquier mamífero cuadrúmano del orden de los simios.
3: ¿Mono?
2: Correcto. Por 500.000 pesetas, cuando un niño pequeño es guapo se dice que es muy...
3: ¿Mono?
2: Correcto. Por 50 millones de pesetas, el mejor anís del mundo es el anís del...
3: Del...
2: Oh, lo siento, querida amiga, ha perdido usted la ocasión de ganar...
4: No lo olvide, cuando se habla de anís, se habla del mono. Anís del mono, el anís de siempre.
0: L'anís del mono, com moltes altres empreses tradicionals, ha anat creant productes al llarg dels anys, però la beguda més característica continua sent l'anisat, que n'hi ha de dos tipus diferents. D'una banda, tenim el dolç, amb una graduació del 35%, és l'anís més clàssic, que conté una quantitat notable de sucre i s'utilitza sobretot en rebosteria o per acompanyar el cafè. En canvi, l'anís sec té una major graduació del 40% i té un gust, doncs, molt més sec, evidentment, i herbal, però menys embafador. Per diferenciar-los, l'anís del mono utilitza una etiqueta vermella a les ampolles que contenen anís dolç, mentre que l'etiqueta dels anisats secs són de color verd. Per tant, important no caure en confusions, depenent de l'anisat que ens convingui més en cada moment.
5: Anís. anís del mono. Dale vidilla.
0: Ah, i una altra curiositat. En qualsevol de les etiquetes de l'anís del mono apareix la paraula destilación, però amb dues L's, és a dir, destillación. Un error ortogràfic de la impremta francesa a qui Vicenç Bosch va demanar el disseny de les etiquetes, però que van decidir mantenir fins al dia d'avui. Una senyal més que l'anís del mono és sinònim de tradició i autenticitat. Els productes de la marca badalonina no només són coneguts arreu d'Espanya, sinó que es comercialitzen per tot el món. I no tan sols durant els últims anys, sinó ben bé des del principi. L'anís del mono ha creuat més fronteres de les que ens podríem imaginar.
1: L'anís del mono és un dels anisats més reconeguts en una època determinada a nivell mundial. I la documentació així ho constata, com el producte que sortia d'aquí doncs arribava a Canadà, a Estats Units, punts del territori de Sud-amèrica, es venia a diversos països europeus, França, Itàlia, Gran Bretanya. Era un producte que lligava perfectament amb els gustos del moment, a nivell gastronòmic, no? I a nivell de begudes espirituoses.
6: La verdad estaba dentro de una botella de anís del mono. La verdad estaba dentro de una botella de anís del mono.
0: Ara, quan camineu pel passeig marítim de Badalona i veieu un mico assegut a l'entrada del Pont del Petroli, sabreu de què va la cosa. Tindreu a pocs metres de distància la fàbrica de l'anís del mono, la beguda més famosa de la nostra ciutat.

0: Vale, Paola, primer nom del programa, no?
1: Vale, Rambla 54.
0: Ara, potser una definició pel programa.
1: Rambla 54 és el millor programa.
0: I què escoltes?
1: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
0: Es nota, que et creus la ràdio local. Jo crec que això està superbé, no?
1: Genial.
2: Jo escolto Rambla 54 a Ràdio Tortosa.
3: David Benito, ben tornat al Rambla 54.
4: Hola, moltes gràcies per convidar-me un altre cop. Encantat d'estar aquí, com sempre.
3: Doncs et convidem i et posem aquesta banda sonora, aquesta jota i aquestes gralles per reprendre la nostra tournée que estem fent per conèixer els gegants d'arreu del país. I avui, doncs, hem volgut contactar amb tu per parlar dels de Tortosa. David, ens els presentes?
4: Pues sí, doncs a Tortosa tenim molts gegants. A tots avui no us els podré presentar, perquè entre els propis de la colla gegantera de Tortosa i els de les entitats de cultura popular en tindrem més d'una vintena. El que sí que, si em deixes fer-te un petit apunt, diré que, per exemple, un reportatge que vam emetre aquesta setmana de Pepeta la Paisana, doncs Pepeta la Paisana és també una geganta de la nostra ciutat.
3: O sigui que aneu recuperant les personalitats i les convertiu en gegants, això està molt bé.
4: Sí, sí.
3: Avui, si et sembla, parlem de... Ens has dit que n'hi ha molts dins i fora de la colla gegantera. Per acotar-ho, podem parlar dels de la colla gegantera de Tortosa. No sé quantes parelles de gegants tenen ells.
4: Mira, hi ha tres parelles de gegants que parlen de la Tortosa jueva, de la cristiana i de la musulmana. Els de la jueva són Caixixa i Bonjoà, de la cristiana Rufo i Rubí, i de la musulmana tenim a la parella Zoraida i Nabil. Som una ciutat bimil·lenària i hem tingut moltes cultures a la nostra ciutat. I des d'abans dels 2000, Tortosa va voler representar tot això que tenim a la nostra ciutat, els nostres vestigis d'aquestes tres cultures, a través d'estos gegants que representen, pues, el que dèiem, les tres cultures, la jueva, la cristiana i la musulmana.
3: Clar, vosaltres ho teniu tot representat.
4: Tenim a tots representats perquè al final som molt conscients de que dins del patrimoni que tenim paisatgístic de la ciutat també tenim estos vestigis de la Tortosa jueva, cristiana i musulmana, i quina millor manera també de representar-ho en la nostra cultura popular i en els gegants que tant mos estimem.
3: David, i els més emblemàtics d'aquests gegants que ens has explicat, quins serien?
4: Els més coneguts són Rufo i Rubí, qui per cert també tenen una parella de gegantons. De fet, de Rufo i de Rubí tenim també dos parelles, los originals, que són de l'any 1957 i pesen 90 quilos.
3: Uf.
4: I tenen més de 4 metres d'alçada, déu-n'hi-do, no?
3: Sí, molt difícil de bellugar, això, eh?
4: I tant, i diem que són originals perquè són originals a mitges, perquè estos dos gegants, que pesen 90 quilos, representen una altra parella que teníem aquí a Tortosa abans de la Guerra Civil. La Guerra Civil, evidentment, ho destrueix absolutament tot, i després de tindre esta Guerra Civil a la Batalla de l'Ebre a Tortosa, pues, també van quedar eliminats. Eren uns gegants que s'inspiraven en els reis catòlics, i com aquí eren molt estimats, després ja de no, sense representar-los en esta figura dels reis catòlics, van fer les figures de Rufo i Rubí, però també tenen este aspecte com molt de la reialesa.
3: I les rèpliques d'aquests gegants, ens deies, això ha de ser molt difícil de treure a ballar perquè realment pesa molt. Com són? Aquestes són les que més s'utilitzen, no? Les que més es deuen utilitzar els dies de festa.
4: Sí, tenim les rèpliques perquè, evidentment, 90 quilos no són fàcils de transportar. De fet, estos només surten els dies de festa major, a festes de la Cinta, per exemple, i la resta de dies surten en aquestes rèpliques, però t'he de dir que pesen 60 quilos, que tampoc,
3: bueno,
4: és,
3: tampoc
4: que,
3: és poc,
4: que...
3: eh?
4: Exacte, tampoc és poc, i d'alçada també són similars, però, bueno, mira, ja és una mica més lleuger i sí que també conserven uns vestits que són antics i que, per tant, també d'alguna manera hi ha una representació de l'antic en lo nou.
3: I hi ha alguna altra parella de gegants que haguem de destacar?
4: Sí, també de la colla gegantera us puc destacar Mariana Curto, que per cert us he de dir que recentment hem descobert que Mariana Curto, un personatge històric de Tortosa, no es deia Mariana, sinó Maciana, i jo crec que tard o d'hora el nom del gegant també canviarà, perquè a través d'un investigador, d'un historiador que tenim a Tortosa, hem descobert que per un error de transcripció se li havia dit tota la vida Mariana Curto i era Maciana, que era de fet l'esposa de Cristòfol Despuig. Són dos personatges històrics de la ciutat i que també estan representats en forma de gegant i que representen la nostra ciutat al segle XVI, que sempre se'n diu que és el segle d'or de la ciutat de Tortosa, i són els gegants que surten per la festa del Renaixement i que van ser creats l'any 1996 precisament per això, per la festa del Renaixement.
3: Doncs em queda clar que a Tortosa teniu uns gegants per cada ocasió especial, que sou geganters, geganters, i que hi ha una tradició doncs important de representar la ciutat a través d'aquestes figures de la cultura popular que és tan arrelada. Ens queda alguna cosa?
4: Sí, podria parlar de moltes coses més. Tenim un cor de bèsties conformats per molts altres elements, el bou, també tenim l'àguila, ja te'n parlaré un altre dia, però també ens estem deixant de parlar de la cucafera, que és tot un símbol aquí a la capital del Baix Ebre.
3: Doncs sí, estem buscant un dia perquè ens vinguis a parlar d'aquesta cucafera, que jo l'he posada a internet, cucafera de Tortosa, i he trobat una cosa molt curiosa que no coneixia, que sembla entre una tortuga i un cocodril.
4: Sí, t'explicaré una mica d'esta llegenda el dia que ens trobem per a parlar-ne, perquè també té relació en Rufo i Rubí, que són els gegants que us he dit que eren els més estimats. Tots ells tenen una llegenda que la puc explicar el pròxim dia. Només et faré un spoiler. La cucafera que tenim pesa més de 400 quilos, eh?
3: Ostres, i això quanta gent cal per fer ballar o per treure al carrer aquest bitxo tan gros?
4: Aquest bitxo va en rodetes perquè abans no les portava, les van posar posteriorment perquè com pesava tant van haver de posar rodetes i l'arrastren igualment unes quantes persones.
3: Doncs escolta'm, ens quedem amb les ganes de saber aquesta llegenda, de conèixer la vostra cucafera. Ja estem mirant agenda per tornar a xerrar aviat. Una abraçada enorme, David, i endavant.
4: Igualment, ara us he posat el caramel a la boca i en parlem el pròxim dia.
3: La veritat és que sí, i la veritat és que sí, et trucarem aviat.
4: Molt bé, vinga, una abraçada.
5: Vinga, Jan, que tens més idees, no?
6: Ah.
5: Vinga, va.
6: Esteu escoltant Rambla 54.
5: No, Rambla 54, has de vocalitzar-ho bé.
6: Esteu escoltant Rambla 54.
7: Estàs escoltant Rambla 54 a Radio Sió Agramunt.
3: Avui, sense cap mena de dubte, és un dia geganter al Rambla 54 i tenim cua. Els següents a escena són els gegants d'Agramunt. Concretament, dos gegants que tenen... Txell Bernaus, ben tornada al Rambla 54.
8: Molt bona tarda, moltes gràcies, encantada de ser aquí un altre cop.
3: Vinga, doncs, Txell, quan vulguis, presenta'ns aquests gegants.
8: Doncs mira, nosaltres tenim una parella de gegants molt especials i com apuntava el David de Tortosa, també molt estimats. Aquests dos gegants són l'última incorporació a la família gegantera, que ja estava formada pel gegant Reix, el rei i la reina d'Agramunt, també la geganta Pom d'Or, que en aquest cas és de l'Associació Dones Esbarjo d'Agramunt, i la geganta La Mateula, que és del grup de diables Les Petec. Les dues últimes incorporacions, no obstant, són uns gegants llegendaris, concretament són uns gegants recuperats de l'època medieval.
3: Què vols dir quan dius recuperats?
8: Mira, per entendre la història dels dos nous gegants d'Agramunt, primer ens hem de submergir en el llibre de cavalleries de l'any 1600, escrit per Fra Esteve de Varelles i recuperat el 1856 per l'agramuntí Antoni Viladot en la coneguda llegenda de la Roca de la Delfina.
3: Ens hem quedat amb les ganes de la llegenda de Tortosa, però la d'Agramunt no la deixo escapar, eh? Una llegenda vol dir que una cosa es posa molt interessant. Explica'ns.
8: Exactament. Mira, aquesta llegenda ens ubica a l'època d'ocupació sarraïna d'Agramunt i ens parla del rei de Tremisen, que va ser un conqueridor que va prendre la vila d'Agramunt l'any 714. Segons diu la llegenda, la vila d'Agramunt, que llavors s'anomenava Agrimons, es trobava completament assetjada per les tropes musulmanes. Davant del perill imminent dels musulmans, el senyor de la vila, Pau d'Agrimons, va decidir evacuar de nit les dones i els vells i els infants. Mm-hmm. Entre aquests evacuats hi viatjava la seva filla petita acabada de néixer, Petronella, o també coneguda per Peronella. Què va passar? Que durant la fugida fugida que es va fer pel camí vell de Mafet, de Gramunt a Mafet, la comitiva va ser descoberta i atacada pels musulmans. Enmig de l'atac, que va ser ferotge, el carruatge on viatjava la nena amb la seva dida va volcar just al peu d'una gran roca que a dia d'avui encara podem veure si passegem doncs, per aquest camí vell que va de Gramunt a Mafet.
3: I què va passar amb la nena?
8: Diu la llegenda que l'endemà de tot aquest atac, qui va trobar la nena va ser el mateix rei de Tremisent. Encuriosit i també commogut pel nadó, se la va fillar, se la va endur a les seves terres, no? Amb els anys, aquesta nena va créixer en la cort musulmana sota el nom de Delfina i es va convertir en una autèntica heroïna que va ser famosa per les seves gestes guerreres, va ser molt guerrillera. Per tant, aquesta història ens parla de guerra i d'un temps en què les persones conquerien i batallaven cos a cos, però també ens parla de compassió i de com un esdeveniment que és tràgic pot donar lloc a una vida plena d'aventures.
3: Jo t'ho anava a dir, sembla ben bé una tragèdia grega.
8: Sí.
3: I també hem de dir, o també ens parla de com una llegenda doncs, acaba esdevenint una realitat, ni que sigui a través d'unes figures, no?
8: Exactament, aquí ens remuntem a l'època actual, l'Associació Tradició, que és una entitat gegantera que a més organitza el Seguici Festiu a Gramunt des de fa 25 anys, ha sigut qui ha recuperat aquests dos gegants. Ja existien a principis del segle XX, hem de dir, perquè de fet la imatge actual s'ha basat en el gravat dels gegants de Gramunt, el qual està reproduït al costumari català de Joan Amades, que data de 1908.
3: Txell, com són aquests gegants?
8: Doncs mira, el company de Tortosa ens deia que pesaven 90 quilos. En el nostre cas, com que són més actuals, no pesen tant, pesen 38 i 36 quilos respectivament. A nivell visual són únics. Van ser construïts pel mestre Carles Teixidor, que té el taller a Bellpuig, qui va saber plasmar, creiem tots els agramuntins i agramuntines, en aquests gegants les característiques més importants. Ell, el rei de Tremisent, és un senyor imponent, porta turbant, té una barba frondosa i porta, i això potser és l'element més característic, un enorme garrot que el porta aquí recolzat al que és el braç, no? Amb el que demostra el seu poder. El gegant, a més, du un cinturó, i això és un detall que va voler tenir l'associació, i va ficar el nom brodat de totes les persones i entitats que van fer donacions de diners importants perquè es pogués construir aquest gegant. I és per això que diem que són molt estimats a Gramunt, perquè molta gent també es va volcar a la seva construcció. Per la seva part, la Delfina té una expressió més dolça, tot i que en la seva mirada sí que hi veiem el foc de la joventut i també de qui ha superat una gran tragèdia. A la mà, la Delfina hi porta un lliri blanc, que en aquest cas és símbol de puresa, d'amor sincer i noble, però també, i atenció que t'apareix és important, de pau i de dol. Tots ells són elements presents a la llegenda de la Roca de la Delfina. Dir també per acabar que el rei Tremisent es va presentar l'1 de juny del 2019 i la Delfina el 30 d'agost, però la primera sortida i la més emotiva quan els van poder veure tots dos junts ballant la seva dansa típica i característica va ser l'1 de setembre del 2019 en el marc de la Festa Major de Gramunt.
3: M'imagino que devia ser molt emotiu per tota aquesta gent que havia contribuït, no?, a construir aquests gegants, el rei Tremisent i la Delfina, els gegants de Gramunt que avui ens has explicat també. Txell, moltíssimes gràcies per acostar-nos a aquesta part de Gramunt aquí al Rambla 54 i parlem aviat. Una abraçada.
8: Una abraçada, moltes gràcies.
9: Caem a la Rambla, a la Rambla 54.
10: Fes-la diferent aquesta última.
9: Com que diferent?
10: Perquè sembla que ha sigut un fiu, no?
9: Ok. Tot perfecte.
10: Així, amb una mica d'alegria.
9: Alegria.
10: Vinga, va, som.
9: Ale, ale, let's go.
10: Som-hi.
9: Caem a la Rambla, a la Rambla 54.
10: Estupendo.
11: Jo escolto Rambla 54 a Solsona FM.
3: Jordi Casals, ben tornat tu també a Rambla 54.
12: Hola, què tal? Bona tarda.
3: Doncs prou bé, hem passat ja per Tortosa, per Agramunt, avui estem geganters a més no poder, semblem l'Arnau, i ara toca Solsona, però no l'actual, sinó la de fa més de 350 anys, que és quan trobem la primera referència dels gegants vells de la vostra ciutat, els de la Festa Major, Jordi?
12: Sí, quan parlem de gegants de Solsona hem de concretar molt bé de què estem parlant, no? De quins estem parlant, perquè per ser una ciutat que no arriba als 10.000 habitants, té una població de gegants força extensa. Els més vells, com molt bé indica el seu nom, són el gegant vell i la geganta vella, que els anomenem així perquè no tenen un nom propi com a tal, com hem sentit fins ara amb els companys. Com deies, la primera referència que se'n té és del 1675, i la trobem als llibres de comptes de la confraria de la Mare Déu del Claustre, que és la patrona de la ciutat. Per tant, és una primera referència, però encara podrien ser més antics.
3: I si teniu una parella de gegants vells, això vol dir que hi ha una parella de gegants joves?
12: Correcte, per una banda hi ha els gegants vells i de l'altra els joves, que van arribar uns 50 anys més tard, el 1727, i perquè us en feu una idea, la parella de gegants vells representen un guerrer i la seva esposa, i els gegants joves són dos nobles. Aquesta segona parella de gegants es va construir amb motiu de les festes de la celebració de la translació de la imatge de la Mare de Déu, que bàsicament vindria a ser un canvi d'ubicació d'aquesta imatge, però com que estem parlant de l'Església del segle XVIII, doncs tot era pompositat i solemnitat, vaja.
3: Les dues parelles, però, clar, en aquest país hi va haver un trencament amb la Guerra Civil i els va tocar patir els seus estralls.
12: Correcte, el gener del 1939, amb la retirada de les forces republicanes de Solsona, un incendi provocat en alguns punts de la catedral van calcinar completament els quatre gegants. Però l'any següent, el 1940, l'Ajuntament ja es va decidir per recuperar-los.
3: I va ser un procés fàcil o no?
12: No, no va ser gens fàcil. El 1940 van encarregar la construcció a l'escultor Lambert Escaler, a qui li posen algunes condicions. Els nous gegants havien de ser el més semblant possible als originals i també havien de ser exclusius de Solsona, és a dir, no es podien replicar. Però les condicions es van complir perquè només es van destruir el motlle del gegant vell, d'un dels quatre. Els altres tres es van fer servir per fer gegants com a xurros. A partir d'aquí, doncs, es fa un nou encàrrec a l'artista Joan Salvador Voltes, però en aquest cas les figures no van satisfer els solsonins. I el 1959 finalment es va fer l'encàrrec al solsoní Manel Casserres, tot quedava a casa, i que és l'autor de les dues parelles actuals.
3: Ja veig que els solsonins, allò, sou gent del morro fi, que no es conformen amb qualsevol cosa.
12: Sí, hem dit que no ho van tenir fàcil, però tampoc ho van posar fàcil, que diguem. Quan l'encàrrec va arribar a mans de Casserres, van estar contentíssims, i de fet, amb la construcció d'aquests gegants vells i joves, va començar tota una trajectòria artística de la família Casserres i del seu taller, que ha sigut i és encara avui en dia un dels més prestigiosos de Catalunya.
3: Seria interessant un dia treure-hi el nas.
12: I en podrem parlar.
3: M'imagino que amb tot el que han viscut aquestes parelles de gegants i amb el que va costar recuperar-les, ens ho has explicat, es deuen assegurar, no?, que no els passi res més ara.
12: Absolutament, de fet només surten per Festa Major i per Corpus, i també ho fan en ocasions especials, com podria ser la presa de possessió d'un nou bisbe, que no passa cada any ni molt menys, o per commemorar l'aniversari de la coronació de la Mare de Déu, que, de fet, i per cert, la setmana que ve, el dimecres, dia 16, se celebren els 70 anys d'aquesta coronació.
3: Doncs ara que ja sabem la seva història, serà un bon moment per apropar-nos a Solsona i veure'ls actuar. Una última curiositat sobre els gegants abans d'acabar? Jordi?
12: Sí, al principi de la connexió us he dit que aquí a Solsona, com per com de petit que és, hi ha molts gegants. Per Festa Major i per Corpus, a banda dels gegants vells i els gegants joves, hi ha tot un seguit d'improperis, de bestiar, vaja. Hi ha un drac, hi ha una mulassa, un bou, una àliga, i la particularitat és que tots ells tenen la seva versió satírica, que surten i fan el boig per Carnaval.
3: Doncs mira, ja mateix t'encarreguem aquí en directe un reportatge perquè ens puguis parlar de tota aquesta tropa.
12: M'hi poso ara mateix.
3: Doncs moltes gràcies, Jordi, i parlem aviat, esperem aquest reportatge.
12: Fins aviat.
13: Jo escolto Ràdio 54 a la meva ràdio del poble. Quedem a la Rambla. A la Rambla 54.
7: Estàs escoltant Rambla 54 a Alpicat Ràdio.
3: Sabina Pedrós, ben tornada tu també al Rambla 54.
14: Hola, Anna, encantada de tornar aquí amb vosaltres.
3: Quin goig avui, et sumes tu també a aquest moviment geganter del programa i ho fas amb les dues figures que teniu al Picat, oi? Em deies que es diuen Manelic i Núria.
14: Sí, Anna, tenen 45 anys d'història i fan gairebé 3 metres i mig d'alt. El Manelí concretament fa 3 metres i 42 centímetres i la Núria 3 metres 32. Van arribar al Picat al 1981, en una època en què es van construir molts gegants semblants arreu de Catalunya. I és que, bé, bàsicament dues empreses van fer gairebé tots els gegants que tenim a Catalunya als anys 80. Eren Aragonesa de Fiestas i l'Ingenio, que potser sona més aquí a Barcelona. Uh-huh. I els nostres, doncs, són de la primera, d'Aragonesa de Fiestas. Són unes figures inspirades en els protagonistes de Terra Baixa, d'Àngel Guimerà, i tot i que ja han sofert canvis des de que van arribar de fàbrica, això sí. I com que volia avui portar-t'ho tot ben preparat, he anat a veure el Jordi Escué, que és el programador cultural del Picat i qui fa també aquestes visites als gegants quan venen els escolars, i que controla moltíssim la història del Manelic i la Núria i també tots aquests canvis que t'estava comentant.
15: Deu fer uns 20 anys, el 2000 o així, es va modificar l'estructura. Era una estructura de fusta redona, i són uns gegants bastant alts, ara no es fan tan alts els gegants, eh? Són gegants de 1,35 m, i ara els gegants es fan, primer que són més petits, menys pesats, primer l'estructura, els materials també són diferents, es pot treballar amb altres materials, abans de l'any 2000, i es va canviar, es va posar de fusta, es va passar d'alumini, i en comptes de ser redó, ara es té una estructura quadrada. Això fa que tingui més estabilitat i menys pes.
3: Doncs ja tenim clars els canvis.
14: Sí, però no t'ho pensis, eh? Perquè a banda de modificar-los perquè siguin menys pesats i poguessin ballar millor, també van sofrir un accident que els va forçar a una altra reparació.
15: També va haver un canvi, aquest va ser debut a que la geganta va caure, i es van haver de reparar el cap i altres parts del cos de gegantes. Es va aprofitar per fer una reparació als dos gegants, manteniment, podríem dir. Es van pintar, es van reparar una mica els desperfectes que hi havia i també es van canviar les robes. Això va ser més o menys cap al 2010-2012 i ara tenim els gegants pues, perfectament arreglats i estan a la sala plena i es poden visitar si algú vol visitar.
3: I ara que els teniu completament renovats i més lleugers, segur que farien les delícies d'una colla gegantera, no?
14: Això segur, però ara mateix no en tenim de colla gegantera. Però això sí, als anys 80 i 90 n'hi havia una i tenia moltíssima activitat. El Manelic i la Núria anaven, de fet, de trobada en trobada per tot Catalunya i m'han dit que no se'n perdien ni una.
3: Vaja, que tenien una vida social més intensa que la nostra.
14: Segurament, però aquella etapa, doncs, com us deia, es va acabar i ara, si voleu veure el Manelic i la Núria, el que haureu de fer és venir fins aquí, fins al Picat, perquè ja no surten del municipi. Segurament és perquè les noves normatives s'han fet més estrictes, calen també assegurances de responsabilitat civil, cobertura d'accidents, i possiblement doncs, això fa que costi més que tinguem aquella colla gegantera pròpia d'aquí del municipi.
3: Quina pena. Però que l'oient tingui clar que tampoc és que els tingueu tancats en un armari.
14: No. Aquí surten les festes majors del Picat, tant a l'hivern com a l'estiu, i continuen tenint molt protagonisme també en diferents activitats que anem fent aquí al municipi. Aquest any, per exemple, fins i tot sortien de missa ballant una sardana, vull dir que déu-n'hi-do.
3: I en aquests casos, qui els fa ballar, Sabina?
14: Doncs mira, si volen fer-los ballar, el que es fa és buscar colles d'aquí de pobles propers per a l'ocasió. I si el que només volen, per exemple, estar plantats a la plaça, com passa en la festa, per exemple, del llibre gegant, doncs el que fan, el trasllat, és la brigada municipal, ho fan amb molta cura i els carreguen dins d'un camió.
3: I hi ha una cosa que m'agrada especialment dels vostres gegants, i és que no només són figures que surten per festa major amb colla pròpia o no, sinó que han acabat generant una activitat cultural pròpia.
14: Sí, exacte, perquè el Manelic i la Núria estan darrere d'una festa que va néixer aquí, de la mateixa societat del Picat, i que amb els anys s'ha convertit en una cita coneguda també als municipis veïns i ve molta gent d'arreu. És aquesta festa que us deia del llibre gegant, es diu així, festa del llibre gegant, uh-huh. De la qual ja en portem 27 edicions, i el Jordi també em va explicar una miqueta en què consisteix aquesta festa.
15: És el primer cap de setmana de juny, els gegants es porten a la biblioteca pública, allí és on se fa la festa del llibre gegant, que consisteix en que totes les persones que volen participar, molts d'ells són infants, participen creant el seu propi conte, i il·lustradors de la zona de les Terres de Ponent il·lustren els contes que ells han portat prèviament de casa seva. Cada conte d'aquest conforma una pàgina del llibre. El llibre al cap d'uns dies es porta a enquadernar i tots aquests llibres es poden visitar a la biblioteca pública, i crec que han fet 25 anys ja, o sigui que hi ha 25 llibres de llibres gegants.
3: Per tant, al Picat, els gegants acaben sent també una porta d'entrada a la cultura i a la participació.
14: Sí, sí, és una festa, de fet, molt bonica, en la que ara mateix els infants que escrivien aquells primers llibres estan portant també els seus fills perquè escriguin els seus. És una festa, de veritat, molt bonica, i com deia el Jordi, es van acumulant aquests llibres i ens agrada moltíssim aquesta festa del llibre gegant. Però espera't, perquè encara ens queda una última sorpresa, perquè gràcies a aquesta conversa que vam tenir amb el Jordi ens vam poder assabentar d'una cosa que em confessava que només sabien 3 persones, ara ja en sabrem 5 i unes quantes més, i és una exclusiva. El Manelic i la Núria, atenció, perquè hem sapigut que tenen cançó pròpia.
15: Fins i tot té una... hi ha una melodia, eh? hi ha un ball de gegants del Picat. És una peça que està composada per ser tocada en gralles, que la va crear l'Albert Soler Bosch, de Bellpuig, és un graller, compositor, i el que passa que encara no s'ha pogut estrenar, perquè l'any que es va fer no vam poder sortir i vam esperar el moment per fer-ho, i encara no ha arribat, o sigui que qualsevol moment s'estrenarà el ball de gegants del Picat.
3: Sabina, doncs exclusiva inclosa, hem conegut una mica més el Manelic i la Núria, dos gegants amb més de 4 dècades d'història, una colla que va recórrer Catalunya, alguna reparació pel camí, una festa cultural pròpia i fins i tot, xan, una cançó. Gràcies, Sabina.
14: A tu, ja us dic que he estat apretant el Jordi bastant perquè puguem fer ja aquesta estrena d'aquesta cançó com es mereix, i ja estem aquí intuint que pot ser la pròxima festa major d'hivern, que és així per Sant Sebastià, cap a mitjans de gener.
3: Ei, quan l'estrenin la volem escoltar, eh?
14: Això està fet.
3: Doncs una abraçada gran, com el Manelic i la Núria, i tornem a ramblejar aviat.
14: Fins aviat, Anna.
7: Rambla 54, la ràdio que fa cantonada. Estàs escoltant Rambla 54.
3: Ràdio Calella. Sergi Ferrer, com anem?
16: Molt bé, Anna.
3: Avui connectem amb vosaltres perquè volem repassar paraules i expressions que feu anar a Calella i altres localitats de l'Alt Maresme, de fet, perquè hi ha paraules i expressions que dèiem que segur que surten amb tota naturalitat, però que potser quan les sentim la gent de Barcelona, Vilanova i la Geltrú, o Sant Andreu, Ivan, o Sant Andreu, acabem dient... què diuen aquests?
16: Exacte, i avui n'he portat unes quantes, que almenys aquí a Calella doncs les diem bastant.
3: Doncs vinga, quan vulguis.
16: Mira, comencem per una que em sembla especialment bonica, que és Quicaracoc.
3: Quicaracoc, que és bonica, efectivament, però ni idea, de què vols dir?
16: No és un animal, encara que ho sembli.
3: Ah, ho he pensat molt fort. Jo hagués apostat per alguna cosa que fa Quicaracoc, sí, sí.
16: És que, com bé ho dius, si d'entrada us ha vingut al cap una gallina o algun animal que fa quic-quiri-quic, aneu ben encaminats, però no ben bé, eh? A Calella, quic-caracoc és una manera de dir rosella. I no és una invenció nostra, és una paraula, de fet, que ve documentada en fonts lingüístiques com a nom d'aquesta flor.
3: Doncs aquesta me l'apunto. Et sembla que anem per la següent?
16: Sí, vinga, mira, si jo et dic anem a Marc a banyar a darrere el cementiri, notes alguna cosa estranya en aquesta frase?
3: Doncs d'entrada sí, això d'a Marc.
16: Sí, Marc és que en el català estàndard diríem anar al mar, no? Anar a la platja. Nosaltres diem anar a Marc, i després hi ha aquest darrere en lloc de darrere.
3: Mm-hmm. Sàpigues que jo sempre he escoltat a la gent gran de Vilanova i la Geltrú dir en mar, si agafen la barca, o a baix a mar tot junt, si és un trajecte que vas cap al barri Pescador. Però això que comentes del Marc ja no és una paraula concreta, sinó una manera de pronunciar, també.
16: Sí, com bé dius, la manera de referir-nos al mar o a determinats llocs doncs canvia molt, no?, segons el poble. I a més són d'aquelles coses que almenys entre els calellencs ni tan sols ens adonem, no?, que diem diferent fins que ve algú de fora, que és el que comentàvem a l'inici, no?, que ens senti a darrere o Marc i ens pregunta però què esteu dient?
3: Sergi, i jo n'he trobat una altra de les vostres paraules, expressions, remenant avui per internet. Ves a cobrar a la roca de la cabra.
16: Sí, aquesta té més mala llet, et diria.
3: A veure, explica'm.
16: Mira, ves a cobrar la roca de la cabra, a part que és una expressió antiga, doncs s'ha fet servir tradicionalment a Calella com una manera de fer fora algú, és a dir, d'enviar-lo a passeig, per entendre'ns.
3: I per què la roca de la cabra?
16: Doncs perquè, mira, la roca de la cabra és un dels topònims més antics de Calella, que de fet ja apareix documentada l'any 1224.
3: O sigui que si em dius ves a cobrar la roca de la cabra...
16: No t'estic convidant a anar-hi a fer turisme.
3: Ja m'ho imaginava.
16: Després tindríem un clàssic que es diu que és banyeros,
3: que ni idea
16: en comptes de banyador, diem banyeros.
3: Ah, i també dieu un altre que m'havíeu apuntat era pneumàtic, oi? I no parlem de la roda d'un cotxe.
16: Sí, perquè calella aquesta la deia jo de petit, ara no tant, no? Quan anaves a l'aigua, a Marc, podies dir que volies un pneumàtic per referir-te que volies un flotador.
3: I va, l'última.
16: Fer una musclada a les roques, aquesta sí que és molt d'aquí.
3: I això entenc que és anar a menjar musclos.
16: Sí, això es feia molt abans, també. Bàsicament era anar a les roques de Calella, la roca grossa, agafar musclos i després fer-los al vapor per menjar-nos-els.
3: Això, doncs, ja, només és un, ja no només és una expressió, és gairebé un planasso, Sergi, t'ho he de dir.
16: Planasso total. Quedem per fer una musclada i tens l'activitat d'un diumenge organitzada.
3: Doncs vinga, doncs, si vols, que l'Arnau busqui un dia i fem tots una musclada. Moltíssimes gràcies, Sergi, per aquesta classe de calellenc. Tornem a parlar aviat. Una abraçada.
16: A vosaltres.

0: Hola, Adrià, què tal? Com vas? Mira, escolta'm, tenim un dubte i hem pensat que tu igual ens pots ajudar. Aquest dematí aquí a la redacció ens hem embrancat amb una discussió d'aquelles filosòfiques sobre què és patrimoni i què no és patrimoni. No sé, quan una cosa pot ser considerada patrimoni immaterial o material i això. Llavors, l'Arnau m'ha donat la idea de posar-nos en contacte amb tu, perquè efectivament a Tarragona s'encena parlar molt de patrimoni. O sigui que segur que ens trobaries algú que ens aclarís tots aquests dubtes, quan una pedra és patrimoni i quan no ho és. Ens dius alguna cosa? A veure si podem fer res. Vinga, una abraçada, adeu.
1: Hola, Anna Bonés, com esteu? Doncs mira, us diré que és una pregunta i un dubte que apareixen molt sovint, no tant ja els tarragonins, però sí tota aquella gent que ve a passejar per Tarragona. Aquell dubte de, i això perquè és patrimoni mundial, i allò perquè no ho és. Jo només us diré que normalment va molt més vinculat a la història que allò té darrere que en com és allò que veiem. Però tinc la persona ideal per parlar-ne i perquè ens ho expliqui tot perfectament amb tots els detalls. És el Magí Seritjol, una institució a Tarragona per parlar sobre patrimoni i sobre la història de la ciutat. I a més, 28 anys, director del Festival Tarraco Viva, aquell festival de referència sobre patrimoni i història tarragonina.
0: Ostres, Adrià, doncs genial. El pots trucar a veure si demà vol venir a ramblejar amb nosaltres i sortim de dubtes? Vinga, gràcies, una abraçada.
2: La xarxa de comunicació local.
3: Saps aquest lloc on sempre tornes?
4: On et trobes amb els de sempre i amb els que encara han de venir?
3: A Figueres aquest lloc té nom, el Dinàmic. Perquè no hi ha res com una canya ben tirada. I si l'acompanyes amb productes de casa, com hamburgueses d'autor, tapes variades i unes postres per llepar-se els dits, encara millor.
5: El Dinàmic és molt més que un bar. Més de 50 anys fent història a Figueres al carrer Montoriol 2. No en dubtis, vine a fer una canya ben tirada.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. El Parlament ha rebutjat la proposta dels socialistes de crear un programa d'adquisició conjunta d'habitatge amb la Generalitat per a persones d'entre 40 i 60 anys que no puguin fer front a una hipoteca. Es tracta d'una de les iniciatives estrella del president Salvador Illa al debat de política general. El punt ha comptat únicament amb els vots favorables de PSC i Esquerra i l'abstenció dels comuns. El Parlament també ha exigit l'aplicació total i immediata de la llei d'amnistia i ha condemnat l'actitud de bloqueig antidemocràtica, diu, dels tribunals que neguen o dilaten la seva aplicació. És una proposta d'Esquerra que ha estat aprovada en aquest debat també amb l'abstenció de PP i Vox. I a menys de 24 hores de la votació dels decrets d'habitatge aprovats pel govern espanyol arran del cas Mari Carmen al Congrés, el PNB ha anunciat ja que donarà suport crític al primer dels dos decrets i rebutjarà el segon. Les mirades ara estan posades a Junts, que fa aquesta nit ha convocat una executiva a les 9 per decidir el sentit del seu vot. Més enllà de l'aprovació dels dos textos des de Barcelona, el president Salvador Illa ha reclamat un pacte de país de l'habitatge a nivell estatal.
2: Jo reclamo en aquest sentit un pacte de país, em refereixo a Catalunya i em refereixo també a Espanya, un pacte de país d'uns mínims, i tinc expresso també el meu desig de que les coses demà al Congrés dels Diputats vagin raonablement bé.
1: I alerta vermella a les Terres de l'Ebre i al Baix Camp per pluges torrencials. A partir d'aquesta tarda, Protecció Civil ha activat un avís d'alerta a les comarques del Garraf, el Penedès, el Camp de Tarragona i a l'Ebre. En el cas de l'Ebre, a les Terres de l'Ebre s'avisa de tempestes a partir de la nit i matinada. Poden quedar estàtiques durant 18 hores i podrien acumular 200 litres per metre quadrat. Santi Segalà és el cap de predicció de Meteocat.
3: També hem activat un avís de la possibilitat que en aquesta zona del sud del país, on hem de posar el focus sobretot de cara al final del dia, matinada de demà i part del matí, que puguin arribar a superar quantitats de més de 200 litres per metre quadrat en tot l'episodi. Per tant, quantitats molt importants, amb aiguats que a banda poden anar acompanyats de fenòmens de temps violents, sobretot els associats al vent, com pot ser doncs, algun tornado o alguna mànega, o ratxes fortes de vent precisament associades als mateixos, a la mateixa convecció, a la mateixa tempesta.
1: Justament avui hem sabut que el mes de setembre d'enguany ha estat el més càlid des que es tenen registres. I el pare del nadó hospitalitzat el març passat a l'Hospital de la Vall d'Hebron per possibles maltractaments greus ha assegurat avui al jutjat que ell no va ser conscient en cap moment d'haver-li fet mal i tampoc que ho fes la seva mare. És la primera vegada que declara.
4: Ràdio Vilafant, també a internet. Tots els nostres locutors, programes i tota la informació que envolta la nostra emissora. www.radiovilafant.net. Descarrega't els nostres programes a través de la ràdio a la carta. Visita'ns a www.radiovilafant.net.
5: Si alguna vegada et diuen que no balles del tot bé, tu digues allò que és que no tinc les sabates apropiades. Perquè per ballar s'ha de tenir unes buggy shoes. Ens ho deien que sí, han de Sunshine Band.

0: Agafant 107.3 FM.
1: Quan parlem i pensem en Rem, de seguida ens ve a la nostra memòria aquesta cançó. Una de les més importants dins la seva llarga trajectòria musical de Rem és el Lluís.

0: 107.3 FM.
1: Tens un negoci i dediques massa temps a tasques repetitives? Ara pots aprendre a automatitzar-les amb intel·ligència artificial. Empordà Actiu organitza una nova píndola informativa. Automatització de tasques amb intel·ligència artificial. Per aprendre a identificar i automatitzar tasques del teu negoci amb eines d'intel·ligència artificial senzilles i a l'abast de tothom. Aquest divendres 9 d'octubre, de 9 del matí a 11 del matí, al Casal d'Avis de Vilafant, amb Rafa Aguilera.

0: Saps aquest lloc on sempre tornes?
1: On et trobes amb els de sempre i amb els que encara han de venir?
0: A Figueres aquest lloc té nom, el Dinàmic. Perquè no hi ha res com una canya ben tirada. I si l'acompanyes amb productes de casa, com hamburgueses d'autor, tapes variades i unes postres per llepar-se els dits, encara millor.
2: El Dinàmic és molt més que un bar. Més de 50 anys fent història a Figueres al carrer Monturiol 2. No en dubtis, vine a fer una canya ben tirada.
3: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision, milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
4: A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral en assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic, amb un equip especialitzat que us acompanya en cada pas. Som referents en homologacions de vehicles i permisos de transport, tant nacionals com internacionals. I pel que fa a assegurances, treballem amb les millors companyies per oferir-vos cobertures a mida per a tota mena de necessitats. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu-nos al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.
5: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
6: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dijous, 1 d'octubre, tens la daurada, la peça de 400 a 600 grams aproximadament, a un preu imbatible de 8,95 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
5: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
7: Ràdio Vilafant, 107.3 FM.

música de la banda sonora original de la pel·lícula Saturday Night Fever. Això es diu If I Can't Have You, si no et puc tenir, amb Yvonne Elliman.

29è aplec de Manoli Palol Sabaldòria. El diumenge 4 d'octubre, a les 9 del matí, sortida de la caminada pel Manol des de l'Alzina de Camp Massanet. A les 11, esmorzar gratuït pels socis dels amics a Palol Sabaldòria. Botifarra al Caliu i pa amb tomata. No socis 5 euros. A les 12, reflexions sobre la pèrdua del patrimoni natural a càrrec de Martí Boada, doctor en Ciències Ambientals i Geògraf. A continuació, presentació dels llibres Poesia Forestal i Fruits del Bosc dels Països Catalans d'en Martí Boada. Recordeu, diumenge 4 d'octubre, 29è aplec de Manol i Palol Sabaldòria. Organitza els amics de Manol i Palol Sabaldòria. No hi faltis. Continuem amb temes i música dels anys 90. Te'n recordes de la formació La Bush? Potser te'n recordes més del seu Be My Lover.

0: des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
1: La teva companyia diària.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Aquesta és la història interminable. Never Ending Story, una de les històries musicals de Limmel i amb una versió una miqueta diferent. És un mix. És el Rusty Mix.

0: L'Embalat, un programa de Joaquim Pijoan.
1: Si t'agrada la música d'Embalat i de Festa Major, no deixis que t'ho expliquin. Sintonitza'ns a Ràdio Vilafant tots els dissabtes de 3 a 4 de la tarda i diumenges amb selecció de programes de 10 a 12. T'hi esperem.
2: Compartint sempre la millor música des de la teva ràdio, com aquesta peça de ABBA, Dancing Queen.

La música que també s'acosta i arriba des del País Basc de la mà de Fito i Fitipaldis. Te'n recordes de La casa por el tejado? Doncs aquí torna a sonar.

0: Notícies, magazines, esports, música, entreteniment. 107.3 FM, Ràdio Vilafant.
1: Si t'agrada el blues, us proposo el programa Red Hot Blues. Dues hores amb totes les novetats nacionals i internacionals. També us presento la història del blues, entrevistes i blues en directe als estudis de la ràdio. Escolta-ho a Ràdio Vilafant tots els dijous a les 11 de la nit i en repetició els diumenges a les 10 de la nit. Des de l'any 1996 amb tu el Red Hot Blues.
2: Ritme fort de Lady Gaga, Ariana Grande, plegades feien aquell Rain On Me. Déu-n'hi-do, quin èxit, quin títol, quina cançó.

0: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision, milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: Avança't a l'hivern amb Llenyes Empordà. Ara és el millor moment per comprar llenya. Més seca, més bona i al millor preu.
2: Disposem de llenya d'olivera, alzina, roure i freixa. Ideal per a xemeneies, estufes i barbacoes. També venem carbó vegetal, pèlets i llenya amb Big Bag.
1: Repartiment a domicili per a particulars, empreses i professionals a tot l'Alt Empordà. Amb certificat de bàscula que garanteix el pes de la llenya que es lliura.
2: Troba'ns a Mollet de Peralada i també a Figueres. Confia en els professionals de Llenyes Empordà i demana per l'Alfred. 661 98 33 86.
1: Si bona llenya vols cremar, a Llenyes Empordà has de trucar.
3: Uau! Quina furgoneta!
4: L'he llogat a Iberfurgo.
3: Està com nova, ni sembla de lloguer.
5: A Iberfurgo trobaràs una àmplia flota de furgonetes de càrrega, de passatgers, carrossades i també turismes, sempre en excel·lents condicions i amb pressupostos adaptats a les teves necessitats. Visita'ns al polígon Pont del Príncep, carretera nacional 2, quilòmetre 2, nau A, a Vilamalla, o fes la teva reserva a iberfurgo.com. Iberfurgo, el vehicle que necessites, quan el necessites.
6: Aquestes balades inoblidables amb formacions com aquesta de Foreigner, un grup de rock format a Nova York al 76. I want to know what love is. Vull saber què és l'amor.

0: Ràdio Vilafant 107.3, el programa de sardanes es diu Esclat de Tenora. Dirigeix i presenta Martí Auger.
1: Tots els dissabtes a la 1 del migdia i repetició els diumenges a les 8 del matí, el programa és de 2 hores, amb les millors sardanes. Entre 20 i 25 cada setmana i com a mínim la meitat totalment inèdites. Poden fer sol·licituds i dedicatòries en el correu electrònic martisardanes@gmail.com. Recordin, sardanes a Ràdio Vilafant, tots els dissabtes a la 1 i els diumenges a les 8.
2: Vinga, som-hi, que aquesta peça és d'aquelles que té un ritme trepidant. Dylan i Lenny, te'n recordes?

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. El Parlament ha rebutjat reprovar el president de la Generalitat, Salvador Illa, gràcies als vots en contra de PSC, Esquerra i els Comuns. La cambra ha tombat així la iniciativa de Junts, que volia que se'l reprovés per, segons diuen, manca de respecte al Parlament, incompliment dels mandats i la no defensa dels interessos de Catalunya davant de l'Estat. La proposta ha rebut els vots a favor de Junts, PP, la CUP i Aliança Catalana i l'abstenció de Vox. En canvi, sí que ha aprovat una proposta per recordar les peticions de cessament de les conselleres Sílvia Paneque, Esther Niubó i Núria Parlon. I avui primer desnonament aturat en virtut dels decrets d'habitatge aprovats pel govern espanyol arran del cas Mari Carmen. Ha estat a Barcelona, al districte de Sant Andreu, on s'ha pogut impedir que marxés de casa la Macarena, una dona de 40 anys amb un perfil especialment vulnerable. El jutjat ha acceptat suspendre el llançament fins a nou avís arran d'un requeriment del sindicat de llogateres. N'escoltem el portaveu Enric Aragonès.
2: És el primer desnonament que se suspèn en base a aquest decret i ha evitat que es fes fora de casa seva la maca. Demà aquest decret s'haurà de convalidar al Congrés dels Diputats. Que cada partit tingui sobre la seva consciència abans de votar el patiment que estan patint, que estan provocant els desnonaments, les morts que estan provocant els desnonaments. El que es vota demà és si a la maca se l'hauria d'haver fet fora de casa avui o si hi ha d'haver-hi mecanismes de protecció davant dels desnonaments per a les persones com ella.
1: Tot plegat a menys de 24 hores de la votació dels textos al Congrés, amb les mirades posades a Junts, que faran aquesta nit una executiva per decidir el sentit del seu vot. Qui també n'ha parlat és Belén López, la secretària general de Comissions Obreres a Catalunya, que creu que aquests decrets són mesures pal·liatives i que no solucionen l'emergència. Ho ha dit a la xarxa.
3: Pensem que ha de continuar la pressió al carrer perquè hem de situar en el centre del debat polític les necessitats reals de les persones treballadores, i en tenim vàries. Una és la vivenda, l'altra és el tema de la inflació, els salaris, el tema de la prevenció de riscos laborals, etc, etc. I aquests són els temes de debat que hi han de ser i s'han de situar en el centre del debat polític a partir de la pressió que es fa al carrer.
1: Els Mossos, per cert, investiguen el suïcidi d'un home al barri de la Florida de l'Hospitalet. Algunes informacions apunten a que l'home estava esperant ser desnonat. L'home de 60 anys era molt conegut al barri perquè feia sabater, estava molt preocupat perquè havia rebut una notificació de la propietat de l'edifici on tenia el negoci que l'informava d'un procediment de desallotjament. I el Departament d'Agricultura confirma 4 nous positius de pesta porcina africana l'última setmana, que eleven a un total de 400 des de l'inici del brot. Tots els casos s'han registrat a la zona d'alt risc.

0: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
1: Un dels millors guitarristes de totes les èpoques, Carlos Santana. Amb aquesta cançó de l'any 1999, amb The Product GB, ens proposava el Maria Maria.

0: gran tema musical, Carlos Santana. De Product GB, Maria Maria. GB.
1: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
2: Oye, bebé, qué rico huele, pero más rica tú estás.
1: La ràdio que ens uneix.
3: La teva companyia diària.

formació que va debutar el 1988 amb l'àlbum First of a Million Kisses, en el qual hi formava part aquest Perfect. Una cançó que va arribar a ser número 1 de vendes al Regne Unit i també a altres punts del planeta.

0: L'Ajuntament de Vilafant recorda que ja està en vigor la nova ordenança de civisme 2025.
1: Si tens un gos, és obligatori diluir amb aigua les miccions a la via pública i, com sempre, recollir-ne les femtes. No fer-ho és una infracció sancionable.
0: Les sancions són clares, lleus, de 200 a 750 euros i, en cas de reiteració, fins a 1.500 euros.
1: Per facilitar el compliment de la norma, l'Ajuntament regala un bidó plegable i penjant per portar aigua, que es pot recollir a les dependències municipals.
0: No hi ha excuses. Respectar l'espai públic és responsabilitat de tothom.
1: Ajuntament de Vilafant.
2: Ana Mena, Fred de Palma, també volen compartir l'estona amb nosaltres amb aquest Ser Il·luminat.

0: unes furgonetes i autocaravanes. Boníssim. Expocasió.
1: Torna a Expocasió Girona. Els dies 16, 17 i 18 d'octubre a Fornells de la Selva.
2: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
3: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
4: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dijous, 1 d'octubre, tens la daurada, la peça de 400 a 600 grams aproximadament, a un preu imbatible de 8,95 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
3: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
1: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
5: Yo solo intento decir.
1: La ràdio que ens uneix.
6: Solo escucho bla, bla, bla, bla.
7: La teva companyia diària.

Entreteniment al 107.3 FM. Els germans Marc Knopfler i David Knopfler encapçalaven aquesta formació britànica de rock formada el 1977. Estem parlant dels Dire Straits i quantes històries també ens han regalat i camins per

0: Vilafant soluciona. Aquest és el nou apartat de l'app Vilafant per notificar incidències a la via pública que substitueix l'app Línia Verde. Ajuda'ns a millorar Vilafant. Fanals que no funcionen, desperfectes amb voreres, brossa on no toca. Notifica-ho fent servir Vilafant soluciona. Descarrega't l'app Vilafant. A més de Vilafant soluciona, tindràs tota la informació municipal, notícies, podràs fer inscripcions per les activitats i molt més.
1: Un gran èxit d'aquesta dona anomenada Jennifer Rush va sonar moltíssim i continua sonant aquesta de Power of Love.

0: l'Àrea de Cultura de l'Ajuntament de Vilafant organitza una nova edició de l'Hora del Conte.
1: Contes, històries i imaginació pensats per als més petits i per a tota la família.
0: Cada dissabte a les 11 del matí a l'Espai El Cau.
1: 26 de setembre, Bel Contes. 31 d'octubre, Gra de Sorra amb Albert Quintana. 28 de novembre, Bel Contes. 12 de desembre, Gra de Sorra amb Guillem Coscubiela.
0: Una proposta cultural per compartir, escoltar i gaudir dels contes amb família.
2: Tot un vici a la sintonia de la ràdio ara mateix, disposats a escoltar i recuperar una bella cançó de Vicio Latino. Se'n recorden del Què me passa? Què me passa? Si se'n recorden és que tenen una certa edat, tot s'ha de dir.

Una peça que havíem ballat moltíssim, eh? Aquest vicio latino. Què me passa? Què me passa? Lletra fàcil, molta sonoritat. Això omplia pistes de ball. Fa una colla d'anys, però l'estem recuperant aquí, a la sintonia de Ràdio Vilafant FM.

0: 107.3 FM.
1: Segurament recordem aquesta formació de nom Europe per una de les cançons més exitoses que es deia The Final Countdown, però també sonava aquesta preciosa i gran balada de nom Carrie.

Aquest octubre, Vilafant també és cultura. El proper dissabte, dia 10, a Palol-Sabol Dòria, jornades de patrimoni europeu. A les 11 del matí, visita guiada amb el professor Toni Cobos. A les 12, presentació del llibre Figueres de Por 4. Vilafant a càrrec de Crealit. El diumenge 18, a Palol-Sabol Dòria, Dia Mundial del Càncer de Mama. A les 6 de la tarda, diverses activitats. Tarda de màgia amb Raül Black, lectura de poemes i altres activitats a benefici Vilafant contra el càncer. El divendres 23 d'octubre, al Centre Cívic Les Mèlies, teatre La Tempesta. A 7:45, amb teatre lliure Tramuntana, taquilla inversa. El dissabte 31 d'octubre, al CAU, a les 11 del matí, pels més petits, l'Hora del Conte, amb gra de sorra. I el dissabte 31 d'octubre, a les 6 de la tarda, espectacle infantil i castanyes amb clau de sol. Aquest mes d'octubre, Vilafant és cultura. Peça musical en el record de Antonio Vega, El sitio de mi recreo, des de l'àlbum Océano de Sol.

0: des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
1: La teva companyia diària.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Som-hi! Aquí va una d'aquelles que quan l'escoltàvem i sentíem les primeres notes musicals, un bot i a ballar. Katrina and the Waves i aquest Walking on Sunshine.

0: 107.3 FM.
1: La publicitat més directa és, sense dubte, la publicitat de la ràdio. Anuncia't a Ràdio Vilafant. Amb nosaltres trobaràs preus econòmics, la qualitat d'un mitjà capdavanter a la comarca i la seriositat de molts anys de treball. Informa't de les nostres tarifes perquè el teu negoci, comerç o restaurant es pugui anunciar a través de la nostra emissora. Truca'ns a Ràdio Vilafant, 972 54 63 02.
2: Amb una veu impressionant. Moltes sorpreses ens ha deixat Adele des del seu Chasing Pavements, el tema que donava nom a aquest mateix àlbum, Adele.

0: des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. Tu ya no me quiero ver, no sé, pero él lo bebe, sé que... La ràdio que ens uneix.
1: No sé a dónde voy, no es real.
2: La teva companyia diària.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Els dimecres al vespre, de 9 a 11, la millor música a la llista del Top 30.

0: notícies en xarxa vespre amb l'Ali Giner.
1: Avís vermell en 9 comarques de la meitat sud de Catalunya pels aiguats d'avui i demà. Protecció Civil ha enviat alertes als mòbils per demanar extremar les precaucions al Garraf, al Penedès, al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Jordi Fortià.
2: En aquest punt, el Meteocat avisa que s'hi poden arribar a acumular més de 200 litres per metre quadrat. El cap del servei, Santi Segalà, avisa de la possibilitat de temps violent.
3: Per tant, quantitats molt importants amb aiguats que, a banda, poden anar acompanyats de fenòmens de temps violent, sobretot els associats al vent, com pot ser doncs, algun tornado, alguna mànega o ratxes fortes de vent precisament associades als mateixos, a la mateixa convecció, a la mateixa tempesta.
1: El PNB donarà un suport crític al primer dels dos decrets d'habitatge del govern espanyol, però no al segon, el que recull la renovació de contractes i les indemnitzacions dels propietaris als llogaters.
2: Junts decidirà aquest vespre una executiva extraordinària si s'absté o hi vota en contra. El president del govern, Pedro Sánchez, ha tornat a fer una crida a la responsabilitat.
4: Este viernes los grupos parlamentarios tendrán que elegir a quién protegen, a las personas que viven en las casas o a quienes hacen una fortuna con ellas, a los pequeños propietarios o a los fondos buitre. Porque lo que está en juego está claro, eso lo saben todos, el derecho a la vivienda frente a la especulación.
1: El Parlament rebutja amb l'abstenció dels comuns la proposta d'Illa de comprar habitatges a mitges amb els majors de 40 anys.
2: Això sí, el president ha esquivat la reprovació plantejada per Junts i vota amb el sobiranisme perquè s'apliqui l'amnistia.
1: En cultura, el Festival de Cinema de Sitges ha venut gairebé un 20% més d'entrades que l'any passat a una setmana per l'inici.
2: Tot plegat s'atribueix en part a l'anunci de la presència de figures mediàtiques com Peter Jackson o Danny DeVito. Mònica García és la directora de la Fundació Sitges, Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya.
5: El festival realment porta 3 anys de creixement continu, al voltant del 10-12-14% segons l'any. Aquest any han anat avançant els continguts, les presències, no?, de, que hem anat dient, Sir Peter Jackson, Danny DeVito, un continu d'avançar aquest programa que ha provocat una major atenció.
1: I en esport, Joel Gomis, al Barça d'handbol, juga a la final del Mundial de Clubs contra el Veszprém hongarès.
6: A partir de les 8 del vespre, els d'Antonio Carlos Ortega buscaran el tercer títol de la temporada després de guanyar la Supercopa Catalana i la Ibèrica. En cas de victòria, també revalidaran el títol de campions del món.
7: Notícies en xarxa. Edició Vespre.

0: Obrim un dia més Plana de Serveis interessant-nos per la previsió del temps. De nou mirant cap al cel. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. Ja hem tingut un reguitzell de tamborinades intenses, però molt locals. De moment estem parlant de loteries. On més hi ha plogut és a les comarques de Tarragona.
0: Un dia més Plana de Serveis interessant-nos per la previsió del temps. De nou mirant cap al cel. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda, ja hem tingut un reguitzell de tamborinades intenses, però molt locals. De moment estem parlant de loteries. On més hi ha plogut és a les comarques de Tarragona. Fins a gairebé 70 litres per metre quadrat en el cas de la Bisbal del Penedès i també 55 litres per metre quadrat a Blancafort, a la Conca de Barberà. A hores d'ara, les tempestes més destacables les tenim cap al Pirineu i Prepirineu de Lleida, també arribant fins al Berguedà, a la Cerdanya, també al Ripollès o en alguns indrets de la Garrotxa. Quan més cap a l'est, aquestes pluges són menys importants. Però fins que es vagi a arribar a la mitjanit aproximadament, gran part de la demarcació de Lleida tindrà aquestes tamborinades. Compte també les pluges que s'activaran a l'Ebre. Seran torrencials, molt intenses i molt persistents, sobretot de l'Ebre cap al sud, entre aquesta matinada i el migdia del divendres. Per tant, també el divendres serà un dia regirat en aquesta zona, més que probables inundacions, i en canvi un altre món a la Costa Brava. Una mica de vent, però moltes més clarianes. N'estarem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Mireia Camats, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. A hores d'ara l'autopista del Maresme, la C31, hi ha retencions a Badalona en tots dos sentits per un accident que talla un carril en sentit Barcelona. Per tant, precaució a l'hora de circular per aquest tram. A la C60 hi ha una mica de cua argentona en sentit Mataró. A la B23 hi ha l'antídot del Papiol en sentit Martorell i en sentit Girona per enllaçar amb l'autopista AP7. A l'AP7 hi ha retencions a Barberà del Vallès en sentit sud i l'antídot de Mollet en sentit nord. A la B30 hi ha cua entre Cerdanyola i Barberà del Vallès en tots dos sentits. La C58 va carregada entre Badia Sabadell en tots dos sentits. A més, a la C58 i a la C33 hi ha retencions de Montcada a Barcelona en sentit sud. El que fa referència a les rondes de Barcelona, la ronda d'Àlia

0: Pensions d'Esplugues a Horta en sentit Besòs i l'Antídot a Horta en sentit Llobregat. I a la Ronda Litoral hi ha retencions des de Franca a Poblenou i a Bonpastor en sentit Besòs i de Poblenou a la Barceloneta en sentit Llobregat. I és tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
1: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
2: Avís vermell en 9 comarques de la meitat sud de Catalunya pels aiguats d'avui i previstos per demà.
3: Protecció Civil ha enviat alertes als mòbils per demanar extremar les precaucions al Garraf, al Penedès, al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Aquesta tarda els xàfecs es concentren al Prepirineu, on s'han registrat afectacions destacades. Al matí, les pluges han començat a caure amb força a les comarques del Tarragonès, Garraf i Baix Penedès. A la Bisbal del Penedès s'han registrat 66 litres per metre quadrat, a Torredembarra 33 i a Coma-ruga hi ha hagut les primeres afectacions.
2: Pel que fa a l'Ebre, la pluja s'espera que comenci a caure i amb força a partir de les 3 de la matinada i fins les 8 del matí.
3: El Metocat alerta que s'hi poden acumular fins a 200 litres per metre quadrat durant tot l'episodi. El cap del servei, Santi Segalà, avisa de la possibilitat de temps violent en aquesta zona.
4: Per tant, quantitats molt importants amb aiguats que, a banda, poden anar acompanyats de fenòmens de temps violents, sobretot els associats al vent, com pot ser doncs, algun tornado o alguna mànega o ratxes fortes de vent precisament associades als mateixos, a la mateixa convecció, a la mateixa tempesta.
3: Davant d'aquesta alerta, alguns ajuntaments de Terres de l'Ebre han anunciat que se suspenen les classes als seus municipis. És el cas d'Amposta, del Tebre, la Ràpita o Alcanar.
2: El temporal també ha provocat les primeres incidències al transport públic, amb afectacions especialment a Rodalies i alguns trens de llarga distància del corredor mediterrani que han quedat suspesos.
3: De moment, una de les zones més perjudicades per les pluges d'aquesta tarda ha estat el Baix Penedès, amb inundacions i problemes de mobilitat. El Vendrell i els barris marítims han estat especialment afectats i diversos accessos han quedat tallats.
2: Ràdio El Vendrell, Sílvia Martínez.
5: La pluja ha provocat inundacions en diversos punts del Vendrell, especialment a la zona marítima. Els barris de Sant Salvador i Coma-ruga han estat a les àrees més afectades, amb carrers negats i restriccions en diversos accessos. La intensitat de les precipitacions també ha obligat a intervenir els serveis d'emergències. A la zona de la Masia Blanca, una dona ha quedat atrapada dins del seu vehicle i ha patit una crisi d'ansietat. Fins al migdia, al Vendrell s'han acumulat 25 litres per metre quadrat. Al conjunt de la comarca, els registres han estat fins i tot més elevats en alguns punts, com els 36 litres del Montmell i els ha quedat atrapada dins del seu vehicle i ha patit una crisi d'ansietat. Fins al migdia, al Vendrell s'han acumulat 25 litres per metre quadrat. Al conjunt de la comarca, els registres han estat fins i tot més elevats en alguns punts, com els 36 litres del Montmell i els 66 de la Bisbal del Penedès.
2: Gràcies, Sílvia. Nova tempesta que arriba després de les pluges torrencials d'aquest dimarts. En aquest sentit, Sant Cugat del Vallès revisarà els punts inundables de la ciutat després de l'aiguat de rècord d'aquesta setmana, que ha deixat carrers inundats, aigua en habitatges i aparcaments i afectacions en diversos centres educatius de la ciutat. L'Ajuntament ja ha començat a treballar per evitar conseqüències greus en pròxims episodis. Cugat Mèdia, Sara Vella.
6: L'Ajuntament de Sant Cugat revisarà els punts vulnerables de la ciutat davant d'episodis de pluja intensa després de l'aiguat d'aquest dimarts, que ha provocat inundacions i danys materials en diversos punts. El govern municipal analitzarà, entre altres qüestions, la capacitat de clavegueram, l'amplada d'algunes canalitzacions i el manteniment de les rieres després que l'aigua hagi afectat carrers que en els darrers anys no acostumaven a inundar-se. Cristina Paraire és la tinenta d'alcaldia de Canvi Climàtic.
7: El canvi climàtic que tenim i aquests episodis més extrems, doncs caldrà revisar, sobretot nosaltres tenim molts punts de la ciutat que sabem que passen coses quan plou, però sí que és cert que en aquesta ocasió se'ns han inundat carrers que normalment fa molts anys que no s'inundaven.
6: Un dels punts que més preocupa el consistori és el carrer de Sant Jordi, on l'aigua ha entrat amb força en baixos, habitatges i aparcaments.
2: I justament avui hem sabut que el setembre d'enguany ha estat el més càlid des que es tenen registres, tot i les tempestes torrencials que han caigut.
3: Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, setembre ha estat especialment càlid a les zones més elevades del país, amb anomalies de més de 5 graus respecte de la mitjana climàtica i diverses nits càlides. Destaca l'excepcionalitat de la primera setmana del mes, en diversos dies per sobre dels 40 graus de màxima a la Vall de l'Ebre i Ponent.
1: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
2: L'altre titular de la jornada, el PNB, ha anunciat que donarà un suport crític al primer dels dos decrets

0: d'habitatge del govern espanyol, el que acaba amb els desnonaments, la compra d'habitatge per part de fons voltor i regula el lloguer d'habitacions, entre d'altres.
1: Els nacionalistes bascos també han anunciat que rebutjaran el segon sobre la renovació de contractes i les indemnitzacions dels propietaris als llogaters. Amb aquesta maniobra deixen a Junts la via lliure per abstenir-se en el primer text, una abstenció que permetria que el primer dels decrets anomenats Mari Carmen tiri endavant. De moment, el secretari general de la formació ha convocat una executiva d'urgència a partir de les 9 del vespre per decidir el sentit final del vot de Junts en les votacions de demà al Congrés.
0: A tot això, un jutjat de Barcelona ha aturat el primer desnonament en base als decrets Mari Carmen. Tot plegat ha passat aquest matí quan la nova normativa ha fet possible la suspensió del desnonament de la Macarena. Aquesta dona de 40 anys i que respon a un perfil d'especial vulnerabilitat continuarà el seu pis de lloguer del districte de Sant Andreu. Anna Ruiz.
2: El portaveu del sindicat de llogateres, Enric Aragonès, ha fet l'anunci aquest matí després que desenes d'activistes a favor del dret a l'habitatge hagin donat suport a la Maca davant el pis on viu de lloguer a Sant Andreu. Des del sindicat també s'ha aprofitat per llançar un avís als partits polítics que encara no tenen clar votar a favor dels dos decrets.
3: És el primer desnonament que se suspèn en base a aquest decret i ha evitat que es fes fora de casa seva la Maca. Demà aquest decret s'haurà de convertir al Congrés dels Diputats. Que cada partit tingui sobre la seva consciència abans de votar el patiment que estan patint, que estan provocant els desnonaments, les morts que estan provocant els desnonaments. El que es vota demà és si a la Maca se l'hauria d'haver fet fora de casa avui o si hi ha d'haver-hi mecanismes de protecció davant dels desnonaments per a les persones com ella.
2: Aragonès ha enumerat un llistat d'accions reivindicatives a partir d'ara, com ara la convocatòria de cassolades aquest vespre i l'anunci del sindicat de llogateres d'afegir-se a l'acampada de Plaça Catalunya. D'altra banda, col·lectius a favor de l'habitatge han convocat per dissabte vinent una gran mobilització a l'Hospitalet de Llobregat.
0: I avui el BOE ha publicat el segon dels decrets Mari Carmen, que recull les demandes del sindicat de llogateres, però que compta amb poc consens polític per aprovar-se. Carina Bellbé.
4: Doncs aquest decret obliga els propietaris a indemnitzar els llogaters amb un any de lloguer si no renoven els contractes amb causes justificades. Per exemple, si necessiten el pis per a ells o per a algun familiar, o si el llogater no hi viu durant 6 mesos consecutius. Tampoc s'indemnitzarà si el llogater rebutja una oferta amb una pujada màxima del 10% si s'ha rehabilitat el pis. El text també inclou les prorrogues indefinides del lloguer, una mesura que modifica la durada dels contractes del primer decret, una norma que afecta els contractes nous però també els vigents i que entrarà en vigor demà, quan està previst que es debati al Congrés juntament amb el primer decret. Aquesta és la crida a la responsabilitat que ha fet el president Pedro Sánchez en un vídeo publicat a Instagram.
5: Este viernes los grupos parlamentarios tendrán que elegir a quién protegen, a las personas que viven en las casas o a quienes hacen una fortuna con ellas, a los pequeños propietarios o a los fondos buitre, porque lo que está en juego está claro, eso lo saben todos, el derecho a la vivienda frente a la especulación.
4: Més enllà de l'aprovació demà dels dos textos, des de Barcelona, el president Salvador Illa ha reclamat un pacte de país en habitatge a nivell estatal. Mentrestant, les cambres de la propietat de Catalunya han advertit que els decrets Mari Carmen faran reduir l'oferta d'habitatge de lloguer.
0: Mentrestant, continuen les acampades a Madrid i a Barcelona. Els acampats a Plaça Catalunya mantindran la protesta com a mínim fins aquest divendres. D'altra banda, a les 8 del vespre està convocada també una cassolada davant tots els ajuntaments per protestar contra els desnonaments. Esplugues Televisió, Emma Romero, bona tarda.
6: Bona tarda. A Plaça de Catalunya l'ambient és de molta activitat, organització i sobretot expectació després de 3 dies d'acampada. Ara mateix ja hi ha una més d'una 60 de tendes de campanya instal·lades, una xifra que ha anat creixent des de dimarts per denunciar la situació d'emergència en l'accés a l'habitatge. Tot i la reivindicació, l'ambient és tranquil i pacífic. Els manifestants reclamen mesures immediates com una baixa de lloguers, aturar els desnonaments i ampliar el parc d'habitatge públic. Així ens explicaven alguns manifestants com portaven aquests 3 dies d'acampada i com veien l'ambient. I avui la mobilització farà un pas més. A les 8 del vespre, la plaça de Sant Jaume acollirà la cassolada principal, que també es repetirà davant d'altres ajuntaments de Catalunya. Quan acabi la protesta, els manifestants tenen previst tornar aquí, a Plaça Catalunya, per reforçar l'acampada i passar-hi així l'última nit, a l'espera sobretot de que demà el Congrés dels Diputats voti els dos decrets en matèria d'habitatge.
0: I afegim també la veu dels sindicats. Belén López, secretària general de Comissions Obreres de Catalunya, creu que aquests decrets són mesures pal·liatives i que no solucionen l'emergència habitacional actual.
1: En declaracions a la xarxa, López defensa que s'ha de mantenir la mobilització social per pressionar les administracions i obligar-les a moure fitxa, tant en l'habitatge com a d'altres àmbits que afecten directament el benestar de la ciutadania.
7: Pensem que ha de continuar la pressió al carrer perquè hem de situar en el centre del debat polític les necessitats reals de les persones treballadores, i en tenim vàries. Una és la vivenda, l'altra és el tema de la inflació, els salaris, el tema de la prevenció de riscos laborals, etc, etc. I aquests són els temes de debat que hi han de ser i s'han de situar en el centre del debat polític a partir de la pressió que es fa al carrer. Per tant, nosaltres estem participant en totes les mobilitzacions, estem cridant a la mobilització als treballadors i treballadores, als nostres delegats, als nostres afiliats i afiliades i a la ciutadania en general. No descartem cap tipus de mobilització, veurem què passa aquest divendres, però nosaltres estem participant a tot arreu i continuarem participant a tot arreu.
0: L'altre titular de la tarda també: el Parlament rebutja amb l'abstenció dels comuns la proposta d'Illa de comprar habitatges a mitges amb els majors de 40 anys. Això sí, el

0: fallant en aquesta matèria.
1: Estan fallant com a govern. I també els hi dic, nosaltres no donarem suport a cap més anunci del govern en habitatge fins que no compleixin el que tenen pactat amb nosaltres i el que han de fer per resoldre la crisi de l'habitatge a aquest país.
0: Pel que fa als punts relatius a l'amnistia, el Parlament ha exigit l'aplicació total i immediata de la llei i ha condemnat textualment l'actitud del bloqueig antidemocràtica dels tribunals que neguen o dilaten la seva aplicació, tal com recollia una proposta de resolució d'Esquerra que ha comptat amb l'única oposició del PP i de Vox i l'abstenció d'Aliança. D'entre les desenes de propostes en totes les matèries, la que ha generat més rebombori és la que presentava Junts per reprovar Salvador Illa com a president de la Generalitat, un fet gens habitual a la cambra catalana i que no ha tirat endavant.
2: També la validació imminent de la llei d'amnistia i el possible retorn de l'expresident Carles Puigdemont marquen el 9è aniversari del referèndum de l'1 d'octubre. El Tribunal Constitucional emetrà la sentència dimarts que ve sobre la llei i el Parlament ha fet un acte commemoratiu. Mont Carvajal.
3: L'expresident Carles Puigdemont ha defensat avui des de les xarxes socials la legitimitat de l'1 d'octubre i ha defensat el procés irrenunciable i democràtic, ha dit, de la independència. El Tribunal Suprem ha de decidir encara quan aixeca les ordres de detenció que encara té actives contra ell, Comín i Lluís Puig. Això passarà quan hagi rebut a partir de dimarts que ve la sentència del Constitucional. Avui el seu president, Cándido Conde Pumpido, ha assegurat que serà una sentència clara, precisa i contundent i la traslladarà immediatament al Tribunal Suprem, que estarà obligat a executar-la.
4: Es vinculante para todos los jueces y tribunales. Por lo tanto, una vez que el Tribunal Constitucional lo que hace es establecer una doctrina.
3: Mentrestant, en un acte al Parlament, el president de la cambra, Josep Rull, ha avisat que s'haurà de tornar a parlar d'independència.
5: Que l'aplicació sense reserves de la llei d'amnistia no resol la qüestió de fons, ni molt menys l'anhel de llibertat que va portar a organitzar l'1 d'octubre del 2017. I que n'haurem de tornar a parlar a fons.
3: El Suprem també haurà d'aixecar les inhabilitacions de Jordi Turull, Raül Romeva, Dolors Bassa i d'Oriol Junqueras, que aquesta tarda pronunciarà una conferència.
2: I a aquesta hora hi ha convocades concentracions en commemoració de l'1 d'octubre. I coincidint amb aquest aniversari, avui també ha de quedar vist per sentència el cas per la pèrdua d'un ull de Roger Espanyol.
6: L'escopeter que va ferir Roger Espanyol diu que va disparar complint els protocols, argumentat que va respondre perquè els llançaven objectes, pedres i llambordes i que sempre disparaven a terra perquè la bala rebotés. En el judici que se celebra a l'Audiència de Barcelona, també ha declarat aquest dijous a la tarda un altre dels quatre acusats, un dels subinspectors que formava part de l'operatiu. Ha explicat que l'ordre de disparar la va donar l'inspector responsable del grup. L'última sessió del judici pel cas Roger Espanyol ha començat accidentada quan al matí, un dels acusats, l'inspector que va utilitzar l'ús de bales de goma durant l'1 d'octubre, no s'ha presentat en seu judicial al·legant problemes de salut sobrevinguts. Això ha obligat a suspendre el judici durant unes hores.
7: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
2: Avui ha entrat en vigor un bon grapat de noves normes de circulació. A pobles i ciutats, els principals afectats són els usuaris de bicicletes i patinets que s'hauran de protegir millor. En especial els repartidors, que a partir d'ara hauran de dur sempre casc i armilla reflectant. Els incompliments poden comportar sancions de fins a 200 euros. Marc Dalmau.
8: Les noves normes de trànsit es defineixen a partir dels perfils d'usuaris. Així, qualsevol que vagi en patinet està obligat a portar casc i armilla reflectant. Ara bé, els particulars només hauran de fer servir l'armilla de nit, mentre que els repartidors l'hauran de portar sempre, també si van en bicicleta o en moto. Rellevants també són les novetats per conductors i passatgers de moto que a partir d'ara hauran de portar sempre guants per carretera i calçat tancat a qualsevol via. Cristian Bardagí és director de l'àrea de mobilitat del RAC.
9: Això és un canvi molt rellevant respecte, diguem, a l'ús social que s'estava fent de la moto, tant dels guants com del calçat, i bueno, caldrà una bona campanya d'informació per sensibilitzar tots els usuaris, perquè si no, seran multats.
8: Des d'avui, cap conductor queda exempt de portar el cinturó, ja sigui taxista o conductor d'autoescola, per exemple, i per carretera queda regulat com deixar pas als vehicles d'emergències.
9: Els conductors hem de saber que estem obligats a deixar pas, obrir un carril al més a l'esquerra possible, deixar un corredor de pas perquè puguin accedir als vehicles d'assistència.
8: Per avançar un ciclista a la via, caldrà reduir la velocitat almenys 20 km per hora per sota del màxim permès.
2: I recordem que el Servei Català de Trànsit ja va anunciar que Catalunya no es permetria que les motos circulin pel voral, tal com sí que es permet des d'avui a la resta de l'Estat.
6: El seu director, Ramon Lamiel, ha dit a la xarxa que a Catalunya el voral s'utilitza per resoldre emergències.
10: Nosaltres veiem que és molt difícil d'aplicar a les nostres carreteres i especialment a la regió metropolitana. El voral per nosaltres és un espai d'emergència, on resolem l'emergència, on s'hi acumulen cotxes avariats.

0: s'hi acumulen cotxes accidentats, on els bombers també hi fan operacions, per exemple, quan hi ha un incendi de vehicle. Per tant, el voral l'hem de preservar. L'hem de preservar com un espai de resolució d'accidents.
1: En cultura, en una setmana per arrencar el 59è Festival de Sitges, ja ha venut gairebé un 20% més d'entrades que l'any passat per aquestes dates. L'anunci de la presència de figures mediàtiques com Peter Jackson o Danny DeVito n'és un dels motius, segons els organitzadors, David Navarro.
2: L'anomenada roda de premsa institucional ha servit per afegir el director Casey Affleck i l'actriu Heather Graham a la llista de convidats al festival. També per recordar que enguany es fa la segona edició del programa Maestres, que porta creadores de primer nivell com Adrián Barbó o Bàrbara Rey per conèixer la seva visió de la indústria. També hi haurà nova oportunitat per a joves actors i actrius com Zoe Stein, que es podran promocionar a la Blood Red Carpet. Moltíssimes activitats en 10 dies d'un festival que, com ha explicat la directora de la fundació que l'organitza, Mònica Garcia, ja ha venut un 19% més d'entrades.
3: El festival realment porta 3 anys de creixement continu, al voltant del 10-12-14% segons l'any. Aquest any han anat avançant els continguts, les presències, no?, de que hem anat dient, Sir Peter Jackson, Danny DeVito, un continu d'avançar aquest programa que ha provocat una major atenció.
2: De fet, la mateixa ciutat de Sitges ha notat en els darrers anys un increment en les pernoctacions hoteleres. Aficionats que volen gaudir del cinema fantàstic o d'activitats com la Zombie Walk, que arriba a la 18a edició.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joel Gomis, bona tarda.
2: Bona tarda, l'Ali. El Barça d'handbol juga a partir de les 8 del vespre a la final del Mundial de Clubs. No portem ni un mes de temporada i serà la tercera final del conjunt blaugrana, que ja ha aixecat la Supercopa Catalunya i també la Ibèrica. Els d'Antonio Carlos Ortega, que venen de guanyar els 3 partits de la fase de grups, buscaran reeditar el títol aconseguit l'any passat contra el Veszprém hongarès. En cas de victòria, seria el 7è Mundial pel Barça. N'escoltem el seu capità, Timothy Enguessan.
3: El año pasado me acuerdo que ha sido un partido muy largo, con muchos contactos, muy duro. Creo que este año igual, que un partido duro, largo, y hay que ir con calma y así podemos ganar este partido. Conocemos este equipo, es un equipo que está en forma, que está jugando bien. Conocemos también jugadores, entrenadores también. Será un partidazo, igual que el año pasado, y nosotros, bueno, estamos trabajando, hemos hecho buena fase de grupo y a tope para esta final.
2: La Federació Catalana de Futbol ha presentat la temporada 26-27 i també la nova samarreta oficial de la selecció catalana. L'ens federatiu vol que la selecció masculina i femenina absoluta puguin disputar almenys un partit durant la temporada i que ho facin amb la nova equipació, que ha recuperat les 4 barres. A més, la Federació i la xarxa han renovat l'acord per ser l'operador oficial de la Lliga Elite. Cada diumenge a les 4 de la tarda, un partit de la jornada d'aquesta categoria es pot seguir per les televisions locals i també la xarxa més. Escoltem Joan Soteres, president de la Federació Catalana de Futbol.
4: I en quant a seleccions, doncs, bueno, s'abstindrem, doncs, com no, de l'absoluta masculina, l'absoluta femenina, tant en futbol com en futbol sala. Crec que som un referent com a seleccions també a tota Espanya i, com no, totes les seleccions territorials, que en futbol sala em sembla que ja no queden copes per guanyar, que les guanyem totes, i després en futbol, doncs, intentar guanyar les màquines possibles.
2: En bàsquet, el Barça disputarà demà el segon partit de la setmana a l'Eurolliga a la pista del Besiktas d'Istanbul a partir de les 7 de la tarda. Els blaugranes volen refer-se de la derrota a la pista del Dubai davant d'un equip turc que ve de guanyar la pista del Maccabi de Tel Aviv per 16 punts de diferència. Alexander Sekulic, entrenador del Barça, destaca la bona feina que haurà de fer l'equip per guanyar.
5: Han reforçat l'equip respecte de la temporada passada. Han incorporat talent i qualitat i juguen amb molta intensitat i energia. En l'últim partit van tenir un percentatge molt alt d'encert des de la línia de 3 punts. Així que són aspectes que hem de tenir molt presents. Tot comença amb els seus jugadors que porten la pilota, els seus bases i exteriors. Són els que generen la majoria dels tirs, tant per als companys com per ells mateixos. Per tant, haurem de fer una bona feina com a equip.
6: To do a good job as a team.
2: La badalonina Mireia Belmonte rebrà un reconeixement a la seva reeixida i dilatada trajectòria en la natació. Amb 11 personalitats més ha estat inclosa per formar part de la promoció del 2027 del Saló Internacional de la Fama de Natació. Les medalles olímpiques de Belmonte van arribar a Londres 2012, amb dues plates en 200 i 800 metres papallona, i també a Rio 2016, amb un bronze en 200 estil i un or en 200 metres papallona. La cerimònia d'aquest reconeixement, l'Ali, està prevista pel 10 d'abril de l'any vinent a Florida, als Estats Units.
1: Gràcies, Joel. Esteu seguint el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilal, control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Joel Gomis als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
0: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Nutrició amb Laura Crosas.
2: Uau, quina furgoneta!
3: L'he llogat a Iberfurgo.
2: Està com nova, ni sembla de lloguer.
4: A Iberfurgo trobaràs una àmplia flota de furgonetes de càrrega, de passatgers, carrossades i també turismes sempre en excel·lents condicions i amb pressupostos adaptats a les teves necessitats. Visita'ns al polígon Pont del Príncep, carretera nacional 2, quilòmetre 2, Naua, a Vilamalla, o fes la teva reserva a iberfurgo.com. Iberfurgo, el vehicle que necessites, quan el necessites.
5: Si vols ser la compra bé, has d'anar a carrer.
6: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dijous, 1 d'octubre, tens la daurada, la peça de 400 a 600 grams aproximadament, a un preu imbatible de 8,95 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
5: Si vols ser la compra bé, has d'anar a Carrefour.
7: La publicitat més directa és, sense dubte, la publicitat de la ràdio. Anuncia't a Ràdio Vilafant. Amb nosaltres trobaràs preus econòmics, la qualitat d'un mitjà capdavanter a la comarca i la seriositat de molts anys de treball. Informa't de les nostres tarifes perquè el teu negoci, comerç o restaurant es pugui anunciar a través de la nostra emissora. Truca'ns a Ràdio Vilafant. 972 54 63 02.
8: Saps que a Vilafant tenim un servei gratuït de recollida de trastos vells i voluminosos? Si has de llançar sofàs, electrodomèstics, llits, matalassos o qualsevol altra cosa, només cal que truquis al nostre Ajuntament de Vilafant, al 972 546020, i de forma gratuïta te'ls passaran a recollir a casa teva. La recollida és cada dijous a primera hora del matí. Entre tots, mantenim Vilafant més net.
9: El Club del Country.
10: The teardrops, and let's have a ball.
9: Un programa que ha fet història.
10: She's just a mile out of Memphis, and I'm already out of my mind.
9: Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
11: Els dimecres al vespre, de 9 a 11, la millor música a la llista del Top 30.

0: Ràdio Vilafant, també a internet. Tots els nostres locutors.
1: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
2: Avís vermell en 9 comarques de la meitat sud de Catalunya pels aiguats d'avui i demà. Especialment, Protecció Civil ha enviat alertes als mòbils per demanar extremar les precaucions al Garraf, al Penedès, al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Jordi Fortià.
3: En aquest punt, el Metocat avisa que s'hi poden arribar a acumular més de 200 litres per metre quadrat. El cap del servei, Santi Segalà, avisa de la possibilitat de temps violent.
4: Per tant, quantitats molt importants, amb aiguats que, a banda, poden anar acompanyats de fenòmens de temps violents, sobretot els associats al vent, com pot ser doncs, algun tornado, alguna mànega o ratxes fortes de vent precisament associades als mateixos, a la mateixa convecció, a la mateixa tempesta.
2: El PNB donarà un suport crític al primer dels dos decrets d'habitatge del govern espanyol, però dirà no al segon, el que recull la renovació de contractes i indemnitzacions dels propietaris als llogaters.
3: Junts decidirà aquest vespre en una executiva extraordinària si s'absté o hi vota en contra. El president del govern, Pedro Sánchez, ha tornat a fer una crida a la responsabilitat.
5: Este viernes los grupos parlamentarios tendrán que elegir a quien protege, a las personas que viven en las casas o a quienes hacen una fortuna con ellas, a los pequeños propietarios o a los fondos buitre. Porque lo que está en juego está claro, eso lo saben todos, el derecho a la vivienda frente a la especulación.
2: El Parlament rebutja amb l'abstenció dels comuns la proposta d'Illa de comprar habitatges a mitges amb els majors de 40 anys.
3: Això sí, el president ha esquivat la reprovació plantejada per Junts i vota amb el sobiranisme perquè s'apliqui l'amnistia.
2: En cultura, el Festival de Cinema de Sitges ha venut gairebé un 20% més d'entrades que l'any passat a una setmana per l'inici.
3: Tot plegat s'atribueix en part a l'anunci de la presència de figures mediàtiques com Peter Jackson o Danny DeVito. Mònica García és la directora de la Fundació Sitges, Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya.
6: El festival realment porta 3 anys de creixement continu, al voltant del 10-12-14% segons l'any. Aquest any han anat avançant els continguts, les presències, no?, de, que hem anat dient, Sir Peter Jackson, Danny DeVito, un continu d'avançar aquest programa que ha provocat una major atenció.
2: I en esport, Joel Gomis, el Barça d'handbol juga la final del Mundial de Clubs contra el Veszprém hongarès.
7: A partir de les 8 del vespre, els d'Antonio Carlos Ortega buscaran el tercer títol de la temporada després de guanyar la Supercopa Catalana i també la Ibèrica. En cas de victòria, també revalidaran el títol de campions del món.
8: Notícies en xarxa. Edició vespre.

0: obrim, com sempre, plana de serveis, interessant-nos per la previsió del temps, amb especial atenció a aquestes alertes per pluja. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. Ja hem tingut un reguitzell de tamborinades intenses, però molt locals. De moment estem parlant de loteries. On més hi ha plogut és a les comarques de Tarragona. Fins a gairebé 70 litres per metre quadrat en el cas de la Bisbal del Penedès i també 55 litres per metre quadrat a Blancafort, a la Conca de Barberà. A hores d'ara, les tempestes més destacables les tenim cap al Pirineu i Prepirineu de Lleida, també arribant fins al Berguedà, a la Cerdanya, també al Ripollès o en alguns indrets de la Garrotxa. Quan més cap a l'est, aquestes pluges són menys importants. Però fins que es vagi a arribar a la mitjanit aproximadament, gran part de la demarcació de Lleida tindrà aquestes tamborinades. Compte també les pluges que s'activaran a l'Ebre. Seran torrencials, molt intenses i molt persistents, sobretot de l'Ebre cap al sud, entre aquesta matinada i al migdia del divendres. Per tant, també el divendres serà un dia regirat en aquesta zona, més que probables inundacions i, en canvi, un altre món a la Costa Brava. Una mica de vent, però moltes més clarianes. N'estarem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Mireia Camats, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. Ens comencem situant a l'autopista del Maresme, la C31, hi ha retencions a Badalona en sentit Barcelona per un accident que talla un carril. També hi ha retencions de retruc de Sant Adrià de Besòs a Badalona en sentit Mataró. A la C58 hi ha retencions de Montcada i Reixac, a l'usa de Trinitat d'entrada a Barcelona, a la B30 i a Cua entre Cerdanyola i Barrera del Vallès en sentit Girona. La TV-7044 està tallada a Montblanc per un camió avariat i ha desviaments senyalitzats en aquest tram. Pel que fa referència a les rondes de Barcelona, a la Ronda d'Alt, a la B20 hi ha retencions de Pedralbes a Horta en sentit Besòs, i la Ronda Litoral, a la B10 hi ha retencions de Jonafra en Calbord i de Sant Adrià Bon Pastor en sentit Besòs, i l'Antídot a la Barceloneta en sentit Llobregat. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: Avís vermell en 9 comarques de la meitat sud de Catalunya pels aiguats d'avui i sobretot els previstos per aquesta nit i demà.
4: Protecció Civil ha enviat alertes als mòbils per demanar extremar les precaucions al Garraf, al Penedès, al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Aquesta tarda els xàfecs es concentren al Prepirineu, on no s'han registrat afectacions destacades. Al matí, les pluges han començat a caure amb força a les comarques del Tarragonès, Garraf i Baix Penedès. A la Bisbal del Penedès s'han registrat 66 litres per metre quadrat. A Torredembarra, 33, i a Coma-ruga hi ha hagut les primeres afectacions.
0: Pel que fa a l'Ebre, la pluja s'espera que comenci a caure i amb força a partir de les 3 de la matinada i fins a les 8 del matí.
4: El Meteocat alerta que s'hi poden acumular fins a 200 litres per metre quadrat durant tot l'episodi. El cap del servei, Santi Segalà, avisa de la possibilitat de temps violent en aquesta zona.
5: Per tant, quantitats molt importants, amb aiguats que, a banda, poden anar acompanyats de fenòmens de temps violents, sobretot els associats al vent, com pot ser doncs, algun tornado o alguna mànega, o ratxes fortes de vent precisament associades als mateixos, a la mateixa convecció, a la mateixa tempesta.
4: Davant d'aquesta alerta, alguns ajuntaments de Terres de l'Ebre han anunciat que se suspenen les classes als seus municipis. És el cas d'Amposta, del Tebre, la Ràpita o Alcanar.
0: I el temporal també ha provocat les primeres incidències al transport públic, amb afectacions especialment a Rodalies i alguns trens de llarga distància del corredor mediterrani que han quedat suspesos.
4: De moment, una de les zones més perjudicades per les pluges d'aquesta tarda ha estat el Baix Penedès, amb inundacions i problemes de mobilitat. El Vendrell i els barris marítims han estat especialment afectats i diversos accessos han quedat tallats.
0: Ràdio El Vendrell, Sílvia Martínez.
6: La pluja ha provocat inundacions en diversos punts del Vendrell, especialment a la zona marítima. Els barris de Sant Salvador i Coma-ruga han estat les àrees més afectades, amb carrers negats i restriccions en diversos accessos. La intensitat de les precipitacions també ha obligat a intervenir els serveis d'emergències. A la zona de la Masia Blanca, una dona ha quedat atrapada dins del seu vehicle i ha patit una crisi d'ansietat. Fins al migdia, al Vendrell s'han acumulat 25 litres per metre quadrat. Al conjunt de la comarca, els registres han estat fins i tot més elevats en alguns punts, com els 36 litres del Montmell i els 66 de la Bisbal del Penedès.
0: Nova tempesta que arriba després de les pluges torrencials d'aquest dimarts. En aquest sentit, Sant Cugat del Vallès revisarà els punts inundables de la ciutat després de l'aiguat de rècord d'aquesta setmana que ha deixat carrers inundats, aigua en habitatges i aparcaments i afectacions en diversos centres educatius de la ciutat. L'Ajuntament ja ha començat a treballar per evitar conseqüències greus en pròxims episodis. Cugat Mèdia, Sara Vella.
7: L'Ajuntament de Sant Cugat revisarà els punts vulnerables de la ciutat davant d'episodis de pluja intensa després de l'aiguat d'aquest dimarts, que ha provocat inundacions i danys materials en diversos punts. El govern municipal analitzarà, entre altres qüestions, la capacitat de clavegueram, l'amplada d'algunes canalitzacions i el manteniment de les rieres després que l'aigua hagi afectat carrers que en els darrers anys no acostumaven a inundar-se. Cristina Pereira és la tinenta d'alcaldia de Canvi Climàtic.
8: El canvi climàtic que tenim i aquests episodis més extrems, doncs caldrà revisar, sobretot nosaltres tenim molts punts de la ciutat que sabem que passen coses quan plou, però sí que és cert que en aquesta ocasió se'ns han inundat carrers que normalment fa molts anys que no s'inundaven.
7: Un dels punts que més preocupa el consistori és el carrer de Sant Jordi, on l'aigua ha entrat amb força en baixos, habitatges i aparcaments.
0: I justament avui hem sabut que el setembre d'enguany ha estat el més càlid des que es tenen registres, tot i les tempestes torrencials que han caigut.
4: Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, setembre ha estat especialment càlid a les zones més elevades del país, amb anomalies de més de 5 graus respecte de la mitjana climàtica i diverses nits càlides. Destaca l'excepcionalitat de la primera setmana del mes, amb diversos dies per sobre dels 40 graus de màxima a la Vall de l'Ebre i Ponent.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: L'altre titular de la jornada, el PNB, ha anunciat que donarà un suport crític al primer dels dos decrets d'habitatge del govern espanyol, el que acaba amb els desnonaments, la compra d'habitatge per part de fons voltor i regula el lloguer d'habitacions, entre d'altres.
4: Els nacionalistes bascos també han anunciat que rebutjaran el segon sobre la renovació de contractes i les indemnitzacions dels propietaris als llogaters. Amb aquesta maniobra deixen a Junts la via lliure per abstenir-se en el primer text, una abstenció que permetria que el primer dels decrets anomenats Mari Carmen tiri endavant. De moment, el secretari general de la formació ha convocat una executiva d'urgència a partir de les 9 del vespre per decidir el sentit final del vot de Junts en les votacions de demà al Congrés.
0: I avui el BOE ha publicat el segon dels decrets Mari Carmen, que recull les demandes del sindicat de llogateres, però que compta amb poc consens polític per aprovar-se. Carina Bebe.
9: Doncs aquest decret obliga els propietaris a indemnitzar els llogaters amb un any de lloguer si no renoven els contractes amb causes justificades. Per exemple, si necessiten el pis per a ells o per a algun familiar, o si el llogater no hi viu durant 6 mesos consecutius. Tampoc s'indemnitzarà si el llogater rebutja una oferta amb una pujada màxima del 10% si s'ha rehabilitat el pis. El text també inclou les pròrrogues indefinides del lloguer, una mesura que modifica la durada dels contractes del primer decret, una norma que afecta els contractes nous però també els vigents, i que entrarà en vigor demà, quan està previst que es debati al Congrés juntament amb el primer decret. Aquesta és la crida a la responsabilitat que ha fet el president Pedro Sánchez en un vídeo publicat a Instagram.
10: Este viernes los grupos parlamentarios tendrán que elegir a quién protegen, a las personas que viven en las casas o a quienes hacen una fortuna con ellas, a los pequeños propietarios o a los fondos buitre. Porque lo que está en juego está claro, eso lo saben todos, el derecho a la vivienda frente a la especulación.
9: Més enllà de l'aprovació demà dels dos textos, des de Barcelona, el president Salvador Illa ha reclamat un pacte de país en habitatge a nivell estatal. Mentrestant, les cambres de la propietat de Catalunya han advertit que els decrets Mari Carmen faran reduir l'oferta d'habitatge de lloguer.
0: I mentrestant, continuen les acampades a Madrid i a Barcelona. Els acampats a plaça Catalunya mantindran la protesta com a mínim fins aquest divendres. D'altra banda, també a les 8 del vespre està convocada una cassolada davant tots els ajuntaments per protestar contra els desnonaments. A Esplugues Televisió, Emma Romero, bona tarda.
11: Bona tarda. A plaça de Catalunya l'ambient és de molta activitat, organització i sobretot expectació després de 3 dies d'acampada. Ara mateix ja hi ha una més d'una 60 de tendes de campanya instal·lades, una xifra que ha anat creixent des de dimarts per denunciar la situació d'emergència en l'accés a l'habitatge. Tot i la reivindicació, l'ambient és tranquil i pacífic. Els manifestants reclamen mesures immediates com una baixa de lloguers, aturar els desnonaments i ampliar el parc d'habitatge públic. Així ens explicaven alguns manifestants com portaven aquests 3 dies d'acampada i com veien l'ambient. I avui la mobilització farà un pas més. A les 8 del vespre, la plaça de Sant Jaume acollirà la cassolada principal, que també es repetirà davant d'altres ajuntaments de Catalunya. Quan acabi la protesta, els manifestants tenen previst tornar aquí, a plaça Catalunya, per reforçar l'acampada i passar-hi així l'última nit, a l'espera sobretot de que demà el Congrés dels Diputats voti els dos decrets en matèria d'habitatge.
0: Doncs parlant d'habitatge, el ple ordinari del mes d'octubre portarà aprovació al pla urbanístic de Can Colomer amb la modificació del Pla General de Badalona, un projecte que diversificarà els 79.000 metres quadrats de terreny per la construcció de nous habitatges, més de 700 a diversos barris de la ciutat. Ràdio Ciutat de Badalona, Sergi Crusells.
12: Els barris de Pomar, Montigalà, Morera, Bufalà i una zona limítrofa entre Can Claris i Raval acolliran més de 300 nous habitatges que es destinaran al lloguer i compra en règim social o de preu assequible. El govern celebra desencallar amb aquest nou tràmit administratiu un projecte que naixia l'any 2010 amb l'objectiu de preservar l'entorn de Can Colomer, una zona verda situada per sobre de la B20 i pròxima a la serralada de Marina. L'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, assenyala que aquesta actuació permet donar resposta a diferents perfils de famílies que volen accedir a un habitatge.
13: Sobretot el que aconseguim és que la meitat d'aquest habitatge sigui habitatge social o sigui habitatge assequible. Una solució important per la seva quantitat per a aquelles persones que tenen unes rentes més limitades, però també per a la classe mitja de la nostra ciutat.
12: Totes les noves promocions inclouran la reurbanització de l'entorn amb l'adequació dels carrers i l'enllumenat a càrrec del promotor privat.
0: El Parlament rebutja amb l'abstenció dels comuns la proposta d'Illa de comprar habitatges a mitges amb els majors de 40 anys. Això sí, el president ha esquivat la reprovació plantejada per Junts i vota amb el sobiranisme perquè s'apliqui l'amnistia. David Amador.
14: El ple del Parlament ha votat aquesta tarda les propostes de resolució presentades pels grups al debat de política general. L'habitatge ha estat el protagonista de la sessió i el govern s'ha endut un revés amb el rebuig de la cambra per l'abstenció dels comuns. A l'aposta de Salvador Illa perquè la Generalitat ofereixi la compra de pisos a mitges en particulars majors de 40 anys per facilitar-los l'accés a l'habitatge. El portaveu dels comuns, David Cita, ha retret al govern que està fallant en aquesta matèria.
15: Estan fallant com a govern. I també els hi dic, nosaltres no donarem suport a cap més anunci del govern en habitatge fins que no compleixin el que tenen pactat amb nosaltres i el que han de fer per resoldre la crisi de l'habitatge a aquest país.
14: Pel que fa als punts relatius a l'amnistia, el Parlament ha exigit l'aplicació total i immediata de la llei i ha condemnat textualment l'actitud del bloqueig antidemocràtica dels tribunals que neguen o dilaten la seva aplicació, tal com recollia una proposta de resolució d'Esquerra que ha comptat amb l'única oposició del PP i de Vox i l'abstenció d'Aliança. D'entre les desenes de propostes en totes les matèries, la que ha generat més rebombori és la que presentava Junts per reprovar Salvador Illa com a president de la Generalitat, un fet gens habitual a la cambra catalana i que no ha tirat endavant.
0: Encara en clau política, la validació imminent de la llei d'amnistia i el possible retorn de l'expresident Carles Puigdemont marquen o han marcat el novè aniversari del referèndum de l'1 d'octubre. El Tribunal Constitucional emetrà la sentència dimarts que ve sobre la llei i el Parlament ha fet avui un acte commemoratiu. Mont Carvajal.
16: L'expresident Carles Puigdemont ha defensat avui des de les xarxes socials la legitimitat de l'1 d'octubre i ha defensat el procés irrenunciable i democràtic, ha dit, de la independència. El Tribunal Suprem ha de decidir encara quan aixeca les ordres de detenció que encara té actives contra ell, Comín i Lluís Puig. Això passarà quan hagi rebut a partir de dimarts que ve la sentència del Constitucional. Avui el seu president, Cándido Conde Pumpido, ha assegurat que serà una sentència clara, precisa i contundent i la traslladarà immediatament al Tribunal Suprem, que estarà obligat a executar-la.
17: Es vinculante para todos los jueces y tribunales. Por lo tanto, una vez que el Tribunal Constitucional lo que hace es establecer una doctrina.
16: Mentrestant, en un acte al Parlament, el president de la cambra, Josep Rull, ha avisat que s'haurà de tornar a parlar d'independència.
18: Que l'aplicació sense reserves de la llei d'amnistia no resol la qüestió de fons, ni molt menys l'anhel de llibertat que va portar a organitzar l'1 d'octubre del 2017. I que n'haurem de tornar a parlar a fons.
16: El Suprem també haurà d'aixecar les inhabilitacions de Jordi Turull, Raül Romeva, Dolors Bassa i d'Oriol Junqueras, que aquesta tarda pronunciarà una conferència.
0: I a aquesta hora hi ha convocades concentracions en commemoració de l'1 d'octubre i coincidint també amb aquest aniversari, avui ha de quedar vist per sentència el cas per la pèrdua d'un ull de Roger Espanyol.
4: L'escopeter que va ferir Roger Espanyol diu que va disparar complint els protocols, argumentat que van respondre perquè els llançaven objectes, pedres i llambordes i que sempre disparaven a terra perquè la bala rebotés. En el judici que se celebra a l'Audiència de Barcelona també ha declarat aquest dijous a la tarda un altre dels quatre acusats, un dels subinspectors que formava part de l'operatiu. Ha explicat que l'ordre de disparar la va donar l'inspector responsable del grup. L'última sessió del judici pel cas Roger Espanyol ha començat accidentada quan al matí un dels acusats, l'inspector que va autoritzar l'ús de bales de goma durant l'1 d'octubre, no s'ha presentat en seu judicial al·legant problemes de salut sobrevinguts. Això ha obligat a suspendre el judici durant unes hores.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Avui ha entrat en vigor un bon grapat de noves normes de circulació. A pobles i ciutats, els principals afectats són els usuaris de bicicletes i patinets, que s'hauran de protegir millor. En especial els repartidors, que a partir d'ara hauran de dur sempre casc i armilla reflectant. Els incompliments poden comportar sancions de fins a 200 euros. Mar Dalmau.
19: Les noves normes de trànsit es defineixen a partir dels perfils d'usuaris. Així, qualsevol que vagi en patinet està obligat a portar casc i armilla reflectant. Ara bé, els particulars només hauran de fer servir l'armilla de nit, mentre que els repartidors l'hauran de portar sempre, també si van en bicicleta o en moto. Rellevants també són les novetats per conductors i passatgers de moto, que a partir d'ara hauran de portar sempre guants per carretera i calçat tancat a qualsevol via. Cristian Bardagí és director de l'àrea de mobilitat del RAC.
20: Això és un canvi molt rellevant respecte a l'ús social que s'estava fent de la moto, tant dels guants com del calçat, i bueno, caldrà una bona campanya d'informació per sensibilitzar tots els usuaris, perquè si no, seran multats.
19: Des d'avui, cap conductor queda exempt de portar el cinturó, ja sigui taxista o conductor d'autoescola, per exemple, i per carretera queda regulat com deixar pas als vehicles d'emergències.
20: Els conductors hem de saber que estem obligats a deixar pas, obrir un carril el més a l'esquerra possible, deixar un corredor de pas perquè puguin accedir als vehicles d'assistència.
19: Per avançar un ciclista a la via, caldrà reduir la velocitat almenys 20 km per hora per sota del màxim permès.
0: Dilluns que ve començarà la campanya de vacunació contra la grip i la Covid. Els primers seran els més vulnerables, com els nens i els més grans, i Salut fa una crida per primer cop a vacunar-se els mestres i el professorat. La ciutadania no podrà anar de manera espontània als centres de primària a rebre les injeccions fins al 16 de novembre, un mes més tard que l'any passat. Maite Polo.
21: A partir de dilluns serà el torn de les dones embarassades, els majors de 80 anys, les persones que viuen en residències i els nens i nenes menors de 5 anys. La vacuna intranasal està indicada dels 2 als 5. També hi estan convocats els professionals sanitaris i sociosanitaris i, com a novetat, els mestres i el professorat. 120.000 persones ja tenen cita. La injecció contra la grip pot evitar la quarta part d'hospitalitzacions, el 40% d'ingressos a la UCI per aquest virus i una de cada 3 morts atribuïdes aquesta infecció. Montse Martínez és cap de servei de Medicina Preventiva del Departament de Salut.
22: És un missatge potent. En certes persones, especialment aquelles persones on indiquem la vacunació, no és només una setmana al llit, pot tenir complicacions i aquelles persones poden acabar hospitalitzades, ingressades a UCI o fins i tot morir si pateixen les complicacions d'una infecció de grip. I de Covid també.
21: El 26 d'octubre s'obrirà la segona fase de la vacunació contra la grip i la Covid, amb cita prèvia per a persones de 60 anys o més, altres grups de risc i professionals de serveis essencials.
0: En cultura, en una setmana per arrencar, el 59è Festival de Sitges ja ha venut gairebé un 20% més d'entrades que l'any passat per aquestes dates. David Navarro.
23: L'anomenada roda de premsa institucional ha servit per afegir el director Casey Affleck i l'actriu Heather Graham a la llista de convidats al festival. També per recordar que enguany es fa la segona edició del programa Maestres, que porta creadores de primer nivell com Adrián Barbó o Bàrbara Rey per conèixer la seva visió de la indústria. També hi haurà nova oportunitat per a joves actors i actrius com Zoe Stein, que es podran promocionar a la Blood Red Carpet. Moltíssimes activitats en 10 dies d'un festival que, com ha explicat la directora de la fundació que l'organitza, Mònica Garcia, ja ha venut un 19% més d'entrades.
24: El festival realment porta 3 anys de creixement continu, al voltant del 10-12-14% segons l'any. Aquest any han anat avançant els continguts, les presències, no?, que hem anat dient, Sir Peter Jackson, Danny DeVito, un continu d'avançar aquest programa que ha provocat una major atenció.
23: De fet, la mateixa ciutat de Sitges ha notat en els darrers anys un increment en les pernoctacions hoteleres. Aficionats que volen gaudir del cinema fantàstic o d'activitats com la Zombie Walk, que arriba a la 18a edició.
0: I la Ràpid ha presentat la programació d'actes de la desena edició del Festival Orígens, que commemora una dècada de recreació històrica i cultura popular al municipi. Ràdio Ràpid, Hernán Subirats.
1: Entre les novetats destacades d'enguany hi ha la recuperació de l'espai del Cafè del Russo i l'organització d'un pinxo solidari que anirà en benefici de la Fundació contra el Càncer de Pulmó de Ricky Rubio. L'alcalde de la Ràpid, Javier Reverté, ha subratllat la importància de celebrar 10 anys d'identitat local.
2: Celebrem els 10 anys d'Orígens, tornem a identificar-nos buscant el que som, d'on venim, on volem anar, recordant tot el que hem sigut, pagesos, mariners, i sobretot celebrar i tenim per damunt de tot el que som, identitat i essència d'un poble.
1: La festa Orígens de la Ràpita tindrà com a plat fort l'esperat intent de batre el rècord Guinness de parelles ballant la Jota Vella, serà el dia 11 d'octubre, i es clourà amb el concert de Pep Jimeno Butifarra.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joel Gomis, bona tarda.
2: Bona tarda, Lali. El Barça d'handbol juga a partir de les 8 del vespre, és a dir, d'aquí a uns 5 minuts, la final del Mundial de Clubs. No portem ni un mes de temporada i serà la tercera final del conjunt blaugrana, que ja ha aixecat la Supercopa Catalunya i també la Ibèrica. Els d'Antonio Carlos Ortega, que venen de guanyar els 3 partits de la fase de grups, buscaran reeditar el títol aconseguit l'any passat contra el Vespre hongarès. En cas de victòria, seria el 7è Mundial de Clubs pel Barça. N'escoltem el seu capità, Timothy Enguessan.
3: El año pasado me acuerdo que ha sido un partido muy largo, con muchos contactos, muy duro. Creo que este año igual, que un partido duro, largo, y hay que ir con calma y así podemos ganar este partido. Conocemos este equipo, es un equipo que está en forma, que está jugando bien. Conocemos también jugadores, entrenadores también. Será un partidazo, igual que el año pasado, y nosotros, bueno, estamos trabajando, hemos hecho buena fase de grupo y a tope para esta final.
2: En bàsquet, demà el Barça disputarà el segon partit de la setmana a l'Eurolliga a la pista del Besiktas d'Istanbul. Els blaugranes volen refer-se de la derrota a la pista del Dubai. Alexander Sekulic, entrenador del Barça, destaca la bona feina que haurà de fer l'equip per guanyar.
4: Han reforçat l'equip respecte de la temporada passada. Han incorporat talent i qualitat i juguen amb molta intensitat i energia. En l'últim partit van tenir un percentatge molt alt d'encert des de la línia de 3 punts. Així que són aspectes que hem de tenir molt presents. Tot comença amb els seus jugadors que porten la pilota, els seus bases i exteriors. Són els que generen la majoria dels tirs, tant per als companys com per ells mateixos. Per tant, haurem de fer una bona feina com a equip.
2: La badalonina Mireia Belmonte rebrà un reconeixement a la seva reeixida i dilatada trajectòria en la natació. Amb 11 personalitats més ha estat inclosa per formar part de la promoció del 2027 del Saló Internacional de la Fama de Natació. Sílvia Pujol, Radio Ciutat de Badalona.
5: Belmonte compta amb una dilatada trajectòria on figuren 4 medalles olímpiques. També va ser la guanyadora de 16 campionats del món i 24 europeus. En els seus més de 20 anys de trajectòria professional va obtenir 60 medalles a la Copa del Món. Va trencar 8 rècords del món en piscina curta, 74 rècords d'Espanya i va guanyar 132 títols nacionals. Belmonte es converteix en la 6ª nedadora que competeix amb Espanya en formar part del Saló de la Fama i s'uneix a Bernat Picornell, Manel Estirarte, Andrea Fuentes, Martín López Zubero i Jesús Royán.
2: Les medalles olímpiques de Belmonte que van arribar a Londres 2012 amb 2 plates en 200 i 800 metres papallona i també a Rio 2016 amb un bronze en 200 estil i un or en 200 metres papallona. La cerimònia d'aquest reconeixement, Lali, està prevista pel 10 d'abril de l'any vinent a Florida, als Estats Units.
1: Moltíssimes gràcies, Joel. Fins aquí el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Joel Gomis als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos i tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Adéu-siau.
0: Notícies en Xarxa, edició vespre.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Nou lletres, fira amb més de 1.000 vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero. Nou lletres, què deu ser, una fira de cotxes?
2: Expocasió, home.
1: Ah, clar, Expocasió, on hi ha cotxes, furgonetes i autocaravanes. Boníssim, Expocasió.
3: Torna a Expocasió Girona, els dies 16, 17 i 18 d'octubre a Fornells de la Selva.
4: Els dimecres al vespre, de 9 a 11, la millor música a la llista del Top 30.

0: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
1: Saps que a Vilafant tenim un servei gratuït de recollida de trastos vells i voluminosos? Si has de llançar sofàs, electrodomèstics, llits, matalassos o qualsevol altra cosa, només cal que truquis al nostre Ajuntament de Vilafant, al 972-546020, i de forma gratuïta te'ls passaran a recollir a casa teva. La recollida és cada dijous a primera hora del matí. Entre tots, mantenim Vilafant més net.
2: Si necessites posar-te en contacte amb la Guàrdia Municipal de Vilafant, tens a la teva disposició el telèfon 972 90 90 90. Estem per servir-te. 972 90 90 90. El telèfon de la Guàrdia Municipal de Vilafant.
3: La publicitat més directa és, sense dubte, la publicitat de la ràdio. Anuncia't a Ràdio Vilafant. Amb nosaltres trobaràs preus econòmics, la qualitat d'un mitjà capdavanter a la comarca i la seriositat de molts anys de treball. Informa't de les nostres tarifes perquè el teu negoci, comerç o restaurant es pugui anunciar a través de la nostra emissora. Truca'ns a Ràdio Vilafant. 972 54 63 02.
4: Ràdio Vilafant, també a internet. Tots els nostres locutors, programes i tota la informació que envolta la nostra emissora. www.radiovilafant.net. Descarrega't els nostres programes a través de la ràdio a la carta. Visita'ns a www.radiovilafant.net.
0: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.

Un personatge avui obre el Club del Country que ja ha donat molt que parlar des de fa poc temps, triomfant a les xarxes socials, descobert a través de Spotify amb Frank Ray, aquest cantant i compositor, conegut per fusionar l'energia de la música country més moderna amb profundes influències llatines i texanes, i que amb el seu darrer EP, que acaba de publicar aquest 2026, Good for the Soul, bo per l'ànima, compta amb la col·laboració amb aquesta cançó amb el seu heroi musical, Andre Lawrence. En Frank Ray és un personatge criat entre Laredo, Texas i Columbus, a Nou Mèxic, on va néixer, i que el seu nom real és el de Francisco Gómez, d'ascendència llatina, com podeu veure. Va triomfar amb el seu senzill debut en Ràdio Nacional, Country Good Luck on You, i anteriorment amb alguna de les cançons que, com hem comentat, també ens aportava a través de Spotify, sobretot. A més, també ha editat ja recentment cançons amb Spanglish, amb els dos idiomes, com aquell U-U-A-Ha que es diu. Acabem d'escoltar-lo amb una de les cançons d'aquest EP, que és aquest Good for the Soul, amb Tracy Lawrence, i la segona que escoltarem menciona un altre extraordinari artista, Third Row George Strait. És Frank Ray, és Francisco Gómez.

Bon artista, bona música i excel·lent els temes que ha portat per aquest EP. Com us comentàvem abans, es va donar a conèixer a través de la seva cançó del 2021, ja fa 5 anys enrere, Country Look Good On You, que va ser un número 17 a les llistes del US Country Airplay, pràcticament com no el coneixia ningú. Per tant, aquí teniu aquesta cançó que ens arribava a través del segell que l'acabava de firmar el BBR Music Group, després de descobrir-lo escoltant Spotify amb una cançó anterior seva, aquell Tequila Mockingbird. El repàs de Frank Ray l'hem efectuat amb aquestes tres cançons en el dia d'avui

primer repàs a l'actualitat del Club del Country, primer repàs al record musical. Avui recordarem el que va ser el cinquè treball discogràfic de la cantant Mary Shippen Carpenter, l'excepcional artista que ens arribava, recordem-ho, des de Princeton, en New Jersey, on va néixer l'any 1958. Aquest àlbum va ser el seu primer número 1 en format d'àlbum a les llistes americanes, publicat per Columbia Records el 4 d'octubre de 1994, i va obtenir excepcionals cançons, com per exemple que escoltarem a continuació. El tema Shut Up and Kiss Me arribava al número 1 aquell 1994, i la cançó l'havia escrit la mateixa Mary Shippen Carpenter.

Avui recordarem tres dels quatre senzills que va publicar d'aquest àlbum, els tres de més èxit, el número 1, que era Shut Up and Kiss Me, aquesta cançó anomenada Tender When I Want to Be, una cançó que també va escriure ella mateixa i que va arribar a ser un número 6, i finalment el tema anomenat House of Cards. Gran compositora també, aquest tercer senzill era de la seva pròpia ploma. Després es va editar el Why Walk When You Can Fly, que va ser un èxit menor a les llistes americanes. El repàs amb el Stones in the Road, cinquè treball discogràfic de la cantant de Nova Jersey, la Mary Shippen and Carpenter.

Ha estat el repàs de la música de Mary Sheep and Carpenter amb aquest Stones in the Road. En retornem a la música d'avui en dia en Lakeland Lemmings, una cantant i compositora dels Estats Units, nascuda el 16 de maig de 2006, que joveneta, a Henderson, a Tennessee. Filla d'un guitarrista de country, va créixer immersa en la música i va signar el seu primer contracte editorial a Nashville en només 17 anys. Country tradicional amb elements, òbviament, com tots els de la seva generació, del pop modern. Influències que ha citat al llarg de la seva curta carrera, Dolly Parton, Reba McEntire o Miranda Lambert, entre d'altres. Lakeland Lemmings és el seu àlbum de debut, editat aquest 2026, el 24 de juliol. El disc inclou temes com There Goes the Cowboy.

una passada de música, la seva, amb temàtiques en les cançons que ens aporta a través del seu contracte discogràfic amb Stone Country Records, que és un segell de l'editorial Brown Sellers Brown. Lletres que acostumen a girar entorn de la vida, els pobles petits, la família, la fe, l'estil de vida country, buscant connectar especialment amb el públic femení més jove, a través, com tants d'altres de la seva generació, ha aconseguit una forta base de seguidors a les xarxes socials, acumula centenars de milers de seguidors a plataformes com TikTok i Instagram, per exemple. Aquest disc de debut també conté cançons com aquest I Remember Us.

Aquest ha estat el seu àlbum de debut, que inclou cançons del seu EP llançat a principis d'aquest 2026, que va servir com a preàmbul de la seva gira. A l'EP es deia Get Around Boy. Entre les cançons destacades d'aquest EP hi havia peces com el 19 and Single, He Ain't Coming Back, Parking Lot, o aquest tema que completa la nostra presentació de la Lakeland Lemmings, d'aquesta jove artista de Tennessee. La cançó es diu American Dreaming.

En Brian Shelton White, Brian White, va néixer el 17 de febrer del 1974 a Lawton, a l'estat d'Oklahoma, i debutava el 1994, el mes d'octubre, amb aquell segell recuperat que es deia Asylum Records, amb el seu àlbum de debut. Amb aquesta cançó triarem tres dels quatre senzills que van sortir. Aquest va ser el que va tenir menys èxit dels quatre, Eugene Eugenios, aquell 1994, només un número 48 a les llistes americanes, però per què no, aquest va ser el que li va obrir les portes a que després el Look At Me Now, segon senzill, arribés al número 24 i després aconseguís, amb els dos darrers senzills d'aquest àlbum de debut, els seus dos primers números 1 a la llista americana. El tema Someone Else's Star va ser el segon dels temes, una cançó de Skippy Winn i Jim Watherly. L'escoltem a continuació. Hello.

música de Brian White, entre nosaltres, una vegada vaig haver de triar entre un concert de Brian White i una de Joe DiMessina, i em vaig inclinar per Joe DiMessina, i la veritat és que tampoc ha passat tan malament, veritat. Brian White era qui ens aportava aquestes cançons del seu àlbum de debut, aquest Someone Stars que acabem d'escoltar, i finalment un dels seus temes més recordats, una cançó coescrita per, també per Skippy Ewan i Don Sampson, originalment enregistrada per la mateixa Skippy Ewan el 1995. 5 anys després es publicava com a senzill i arribava al número 1 amb Brian White, aquest Rebecca Lynn.

Jacqueline ens aportava aquesta cançó, Brian White. Retornem a la música de l'actualitat amb James McCann, tot i que no sona com un dels cantants d'avui en dia de música country, sinó més que res com aquells compositors originals de country tradicional, folk i americana music. És una de les grans promeses que hi ha aquest artista provinent de Louisiana, amb un estil autèntic i allunyat de les modes més comercials. Va debutar el 2019 i des d'aleshores porta una bona discografia. Aquell Bobo Sessions amb BP que el van donar a conèixer, l'àlbum del 2023 Tales on a Northbound Drifter i l'àlbum It's Been So Long. De fet, no és un àlbum, és un EP que conté 7 cançons de moment, i el va produir amb Patrick Lyons, molt conegut, treballava amb icones del country actual. Escoltem un dels temes que dona nom precisament amb aquest disc d'en James McCann.

Sovint se l'ha anomenat com un cowboy del temps moderns, amb un timbre de veu ric i pausat que recorda molt en certs moments el de Willie Nelson. Canta, toca la guitarra, el banjo, el dobro i la pedal steel, i veu directament del folk d'arrels i del country clàssic. El seu estil musical directe i acústic, amb l'essencial i que es coneix com Back to Basics, es va veure profundament transformat després de fer una caminata de llarga distància pel sender dels Apalatxes, que va de Georgia fins a Maine, una experiència nòmada que va fer que es dediqués més a narrar històries, el que en el món de la música es coneix com storytelling. Did She Think of Me? James McCann.

La Lily Collick és una cantant i compositora de música indie, pop, country, alternatiu, originària de Nou Mèxic, establerta a Nashville. La seva música destaca per unes lletres molt íntimes, confessionals i molt cuidades. Va signar un contracte el febrer del 2026 amb 507 Publishing, que l'ha portat a editar el seu EP de debut Lorraine el 6 de març. És un projecte molt personal. Hem escoltat la cançó Paper Cuts i per culminar el programa d'avui amb la Lily Collick escoltem el tema que dona nom a l'EP. Es diu Lorraine. Serà fins la propera setmana. Adéu-siau.

0: Hey, hola, què tal? Benvinguts. Això és el Reta Hot en Plus. Com sempre, dues hores amb tu, apropant-te al blues nacional i al blues internacional. Avui és un programa dedicat exclusivament al blues nacional, amb 8 bandes. També et solem presentar entrevistes en directe, amb blues en directe, als estudis de la ràdio i temps per la història del blues. Tens tots els podcasts del programa en dos llocs, en el blog bandablus.blogspot.com i també a rajoblus.ivox.com. A més, si vols seguir l'agenda de concerts de blues d'arreu de la península, ho pots fer entrant en el Facebook del programa, Josep Palmà de Rajo Blues. Aquí trobaràs compartits tots els concerts d'arreu de la península diàriament. I a més, hi ha una pàgina del nostre amic en Lluís Soutó, Litres de Blues, i aquí també hi trobareu tots els concerts setmanals a Catalunya concretament. A més, adreça de correu electrònic. Em pots fer arribar la teva música en qualsevol tipus de format. rajoblues@hotmail.com. Des d'aquí, des de la sintonia de Ràdio Vilafant FM, el 173 del teu dial, sortint per tot l'Empordà i també sortint per internet, www.radiovilafant.net, i a la vegada saludant a totes les emissores que emeten aquest programa de blues arreu de Catalunya. A molt de gust, us parla en Josep Palmada. Temps a parlar promo en anglès per si algú està sintonitzant, com sempre, arreu del món.
1: The Red Hot Blues Show, showcasing the most current and international blues. For a replay of tonight's broadcast, visit vandablues.blogspot.com and get the podcast, playlists, comments, images, and links to other Red Hot Blues shows. Comments and suggestions, or if you're a blues band and you'd like to send your music, contact redhotblues@hotmail.com. Join us on Facebook and follow us on Twitter. Tune in to the Red Hot Blues on www.radiovillafant.net 107.3 FM. Red Hot Blues with Josep Palmada.
0: Doncs sí, des de la sintonia de Rajo Blues, avui són 8 bandes de blues nacional i la primera convidada, novetat en aquest 2024, Maria Carbonell en Blues Mod. Sonen així de bé.

Novetat, en aquest 2024 tampoc havíem posat mai la seva música aquí en el programa. Avui està sonant la cantant Maria Carbonell amb Blues Mod, amb aquesta gran banda, presentant aquest Limonium Sessions, gravacions del 2024. Ens arriben des d'Algemesí, des de València, es mouen el blues, el soul i també el món del rhythm and blues. Hem escoltat aquest First Something on Your Mind, una altra de les propostes. Pugem una mica més al ritme, amb aquest Talk to Your Danger. Ella és Maria Carbonell, Blues Mod.

Bé, aquesta era una cançó tranquil·la, tenia que sonar ara, que és el de This Something on Your Mind, i la d'abans, que és el que us he presentat, és el Talk to Your Danger. I seguim. Ara sí, anem a posar una altra de les bones peces que hi ha en aquest àlbum de la Maria Carbonell en Blues Mode, a la Limonium Sessions 2024, Maria Carbonell a la veu, Frank Moreno al baix, Lucas Ibáñez a la guitarra, David Sam als teclats i també els acompanya a la bateria Luis Lizaso. Anem a escoltar una altra de les bones propostes d'aquestes gravacions. El tema és el Sleep in Mood.

Déu-n'hi-do, aquesta novetat, Maria Carbonell amb Blues Mode, presentant aquest Limonium Sessions 2024 des de València. Es presenten la seva música. Novetats en la sintonia del Enrejo Blues, com sempre presentant tot el blues que va entrant en el programa, i avui és un programa dedicat al blues nacional d'arreu de la península, 8 bandes de casa nostra, molt interessants totes elles. Ara ens quedem amb Little Joe and the Runners. És una gravació, concretament el Concert in the Art Studio en el 2024, als estudis de Francisco Arroyo, unes gravacions interessantíssimes, en Juanma Luque a la veu, en José León al

0: Zurdo a la guitarra, Eduardo Quesada a la bateria, en Juan Lozano al baix i en Cristóbal Otero en Pobas, un dels grans coneguts del món del blues a casa nostra, a la harmònica. Escoltarem tres cançons, el Kate to the Hideaway, tot un clàssic, després el Keep the Poor i, per acabar, el My Baby. Estàs en sintonia del Red Hot Blues.
1: Hola, somos Little John the Runner. Estamos en el estudio de Francis Arroyo y vamos a tocar tres temas. Esperamos que os gusten. Empezamos con Kitu de Hawaii.

0: Déu-n'hi-do, així de bé sona aquesta banda, el concert in the Art Studios, gravat en els estudis d'en Francisco Arroyo. Ells són els Little Joe and the Runners. Mai havíem escoltat tampoc la seva música aquí en el programa i avui, pues, ha sonat així de bé.
1: You are listening to the Red Hot Blues, your radio show since 1996.
0: En sintonia del Red Hot Blues, i ara seguim. No és una banda nacional, us he dit que totes les bandes d'avui eren nacionals. Aquesta formació ens arriba des de el Rosselló, també a l'altre costat de l'Albera. És un trio, és en Charlie Blue, en Carles Serrat, amb la seva formació. Dos singles, dos senzills nous en aquest 2024, gravats, sonen molt bé, i bé, m'ha vingut també molt de gust presentar avui aquí la seva música. Anem a escoltar aquest primer tema, el Keep It Simple, una cançó de Kemmo. Ells en fan aquesta fantàstica versió.

0: very simple.
1: Nou senzill, en aquest 2024, en Charlie Blue, ell és en Carles Serrat, a la veu, la guitarra i també a l'harmònica, des del Rosselló, aquí a l'altre costat de l'Albera, presentant també molt bon blues. Qui l'acompanya? Aurelio Cárdenas al piano, Roman Nowonczynski al contrabaix i també a les percussions. Una altra de les cançons que fan, la segona i darrera que us vull presentar, és en Big Bill Blues, un tema de Big Bill Bronzy, la música de la mà de Charlie Blue, aquí en el Rehob Blues.

Red Hot Blues, un programa de ràdio on pots escoltar el blues més actual, nacional i internacional. Si vols tornar a escoltar el programa Red Hot Blues, hi ha tots els podcasts, playlists, comentaris, imatges i enllaços a bandeblues.blogspot.com. També estem a les xarxes socials. Si vols dir-hi la teva o si sou d'una banda de blues i ens voleu fer arribar la vostra música, ho podeu fer a l'email redhotblues@hotmail.com. Estàs escoltant el Red Hot Blues, en Josep.

Déu-n'hi-do. Ella és Big Mama Raquel. És la banda de una formació anomenada de Ubangi Stomp. Ens arriben des de València, també és novetat en el programa perquè mai havíem escoltat la seva música, i són diferents senzills entre el 2020 i el 2024. És un mini EP del 2020 anomenat Singing for the Master, i després també unes gravacions del 2021 i unes altres del 2024. Escoltarem aquestes diferents cançons perquè veu com de bé sona la banda de Big Mama Raquel. Ella hi posa la veu i també té un acompanyament fantàstic de diferents músics. Hem començat tot i escoltant aquesta cançó del 2024, del Born to be Wild, i ara ens anem amb un clàssic, una de les cançons anomenada Good My Mojo Working. Aquesta la va gravar l'any 2021.

Tot un clàssic, el Good My Mojo Working. Ells són els de Ubangi Stomp, una banda que ens ha, una formació que ens arriba des de València, liderada per la Big Mama Raquel, qui posa la veu, en Charlie Tortosa, el Santa Clats, en Raúl Ejido, a la guitarra, en Nando Rico, al baix, també en David Cano, al saxe, Robin Berenguer, a la bateria, i en Marco Herbert, a la trompeta. Ells ens fan diferents peces, diferents versions, i anem a escoltar del 2020, varen treure un mini EP anomenat Singing for the Masters, com us deia abans, i escoltarem un parell de cançons. La primera, el Good Goody My Molly.

Déu-n'hi-do, que bé que s'ho fan amb aquest clàssic, el Good and Gully Miss Molly. I un altre dels grans clàssics que també aquesta formació, els de Boganji Stomp, ens presenten. Tanquem la presentació amb la veu de Big Mama Raquel amb aquest Great Ball of Fire. Tot un clàssic.

una altra banda, que una altra formació que mai l'havíem tingut aquí en el Red Hot Blues, J. Escudero and the Apprentice, en unes gravacions, Studio Live Session Volum 1, gravades el 2023, i avui pues, també us els vull presentar. Hem començat tot i escoltant aquest tema Sugar Sweet i un altre, el Hoochie Hoochie Men, baixant totalment el ritme amb aquest blues arrossegat total.

Hoochie Hoochie Man, tot un clàssic amb la versió de J. Escudero en The Apprendents. Apprendents, així s'anomena la formació que l'acompanya. És Studio Live Sessions en volum 1, gravat en el 2023. En Joan Escudero a la veu i a la guitarra, el Ernest Sallent al baix, en Timotef Camba a la bateria i en Rai Bombaí als teclats. Una altra de les cançons, una altra dels clàssics del gènere, el Chills and Thrills. Això és el Red Hot Blues.

Així també sona la banda d'en Joan Escudero, acompanyat dels Aprenents, amb aquestes sessions, volum 1 del 2023. I per tancar la presentació d'aquesta banda, que sona per primera vegada aquí en el Rehob Blues, un clàssic, el Sweet Home Chicago.

Més blues, estan en sintonia del Red Hot Blues, com sempre, recorda, dues hores de blues en tota l'actualitat, avui dedicat al blues nacional, al blues fet a casa, i de les vuit bandes, sis d'elles mai s'havien escoltat en el Red Hot Blues. Per tant, una bona ocasió també per descobrir formacions noves, com faig jo, que és una de les coses que m'agrada molt, anar buscant formacions i bandes noves de blues, que n'hi ha moltes a nivell nacional. Recorda que el programa Red Hot Blues el pots escoltar quan et vingui de gust en el blog bandablues.blogspot.com i també a redhotblues.ivox.com. Tens tots els podcasts, més de 600 podcasts, i a Banda Blues, a més, hi ha els enllaços, i també a iVox, amb totes les bandes i totes les connexions relacionades amb les diferents formacions que us vaig presentant. Per altra banda, també podeu seguir l'agenda de concerts de blues d'arreu de Catalunya i també d'arreu de la península. Ho podeu fer des del Facebook del programa Josep Palma de Red Hot Blues. Aquí trobareu compartides tota la programació, tota l'agenda de concerts de blues arreu de la península, com us dic. I, més concretament, arreu de Catalunya també hi ha una agenda interessantíssima, que és la de l'amic Lluís Souto, Litres de Blues, i aquí trobareu setmanalment tots els concerts que es fan aquí a casa nostra. Per altra banda, si voleu fer arribar la vostra música, ho podeu fer per correu electrònic i en qualsevol tipus de format a redhotblues@hotmail.com. I ara us he proposat una altra de les bandes d'aquesta nit. Són els Woody Blues Trio, amb aquest tren, amb aquest blues que es diu En este tren. I hem començat escoltant aquest tema de Bo Diddley, el Rune Runner. Anem a escoltar una altra de les cançons, de Rufus Thomas en aquest cas, amb la companyia de Carlos García, qui posa la veu, i el tema és The Memphis Train. Això és el Red Hot Blues.

Déu-n'hi-do, així de bé sonen els Woody Blues Trio amb aquest En Este Tren, presentant aquesta música en aquest 2024, i una altra de les cançons de Ross Murphy, concretament, i la veu de Rosie Bob, i posa la veu en aquesta cançó anomenat Busy Line. Rehob Blues, amb tu.

Déu-n'hi-do, aquí es podia escoltar la veu d'en Rossi Bob amb aquest Salson Goody Blues Trio, amb aquest àlbum En este tren, avui presentant-lo aquí en el Rejo Blues, Alberto Otero, en Goody a la veu i a la guitarra, en Manuel González, al látigo, a la bateria, i en Francisco Funcia al baix. Ells són aquest trio, i aquí els han acompanyat, pues, dos músics, en Carlos en García a la veu, i també la Rossi Bob posant-hi la veu. Per tancar la presentació, Sleeping and Sleeping, un tema de Little Richard. Així deve sonar.

0: Muchísimas gracias. Sois un público fantástico. Fantástico.
1: Des del Rejo Blues, en directe, la música de Espedidos, en directe des dels Jazz Bill de Madrid, l'any 2024, Voodoo Woman era la cançó. Anem a escoltar un altre dels temes que formen part d'aquestes gravacions, el de Blues is My Business.

0: Muchísimas gracias. Para vosotros. Para vosotros.
1: Aquesta gracias. Banda tampoc l'havíem escoltat mai aquí en el Rejo Blues de Expedidos des de Madrid, en la veu de la Joe Slim, i canta en Juan Torres al baix, en Luis Aznar a la guitarra, en Vicente Molina a la bateria i teclats de Ricardo Plaza. Ells ens presenten aquestes gravacions, com us he dit, al Jazz and Ville de Madrid, i anem a escoltar una altra de les cançons. Baixem el ritme, amb blues d'aquells arrossegats, The Sky is Crying.

Step in, up and go. És la música dels de Blue Stable, una banda que ens arriben des d'Osona, concretament, i amb aquest àlbum anomenat Inspection Blues, gravat el 2022. També és una formació que mai s'ha escoltat en el programa i avui us la presento, gravat a Planta Records. Anem a escoltar un altre dels temes, I Can't Be Satisfied, tot un clàssic.

Ara us la posaré aquesta, eh? No, no em corre. Els de Blue Stable. Vull presentar aquesta banda d'Osona amb aquest Inspection en Blues, una gravació del 2022. Novetat en el programa perquè mai els havíem escoltat. I hem escoltat aquest Alleluia, I Love Her So. Tot un clàssic també. Albert Campurí, el Washburn. En Jordi Illamola, a la guitarra. El Dogro acústic també. I en Pepa Cabrero, al saxe i a la harmònica. Ells ens presenten aquesta bona música que avui us he proposat aquí en el Rehob Blues. I per tancar la presentació dels Blue Stable, anem a escoltar aquest Cross Cut Sand Blues.

Fins aquí aquesta edició 1259. Això ha sigut el Red Hot Blues. Des de l'any 1996, apropant-te el blues aquí a la teva emissora de ràdio. Com sempre, des de Ràdio Vilafant FM, el 107.3 del teu dial, i també saludant a totes les emissores que l'emeten arreu de Catalunya. Recorda els podcasts en dos llocs, al blog bandablus.blogspot.com i a rejoblus.ivox.com. A més, em pots enviar la teva música en qualsevol tipus de format a rejoblus@hotmail.com. I si vols saber on anar a escoltar blues, ho pots fer en dos llocs. Pots entrar al Facebook del programa Josep Palma de Rejo Blues i trobaràs compartida tota l'agenda de blues d'arreu de la península. O entrar en el blog d'en Lluís Souto, Litres de Blues, i a tota l'agenda de Catalunya. Us emplaço per una propera edició del Rejo Blues. Amb molt de gust us ha parlat en Josep Palmada. Adéu-siau.

utilitzat el vostre nom. Vingui a mi el vostre codi. Satisfeu la meva voluntat.

tot el que pots fer al web d'ICAT també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les ICAT tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació d'ICAT i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.

les cançons poguessin parlar, què explicarien? Històries secretes, amors, desamors, mogudes i alguna que altra sorpresa, perquè una cançó mai és només una cançó. De dilluns a dijous a les 9 del vespre, al Celobert, a ICAT, amb Lluís Gavaldà.

0: Sí, simplificat.
1: Sí. Desubica't.
2: Sí. Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

0: Escoltes ICAT.
1: Ei, què passa, què dius?
2: Què passa, crac? Ens tirem el tema o què?
1: Foli, tens una birra o no?
2: Sí, passa'm una.
1: Vols?
2: Vinga. Va, sabatilla.

Quina és la música del moment? Què passa a l'escena internacional? Quin concert no et pots perdre aquesta setmana? Si vols estar al dia de tot el que es mou en la música, aquí tens una hora per posar-te les piles. Independents. Amb Josep Martín i David Talleda. De dilluns a dijous a les